0: tarda.
1: Dia nublado, que nosaltres anem a parlar d'una sèrie que sí que està nublada. No? Havia que fer la broma. No? Avui, per no sé quants anys ja portem, 3 i mig, fent el nostre programa, i mai hem pogut parlar d'ella en profunditat. Això és curiós, sí. No? Mai, clar, perquè la segona temporada va sortir al gener del 2022, que encara pues, no feien programa aquí a Ràdio Rubí.
0: És fora,
1: Pues avui parlarem d'Eufòria, parlarem d'aquesta sèrie de l'HBO que toca debatre sobre ella i més concretament sobre una tercera entrega que ha generat més polèmica que mai. La sèrie creada pel Sam Levinson ja ha arribat a la meitat d'una nova temporada que molts poquets defensen, però que tothom està veient. Això, per suposat, està la número 1 a xarxes a HBO. També a Reels d'Insta, on Rosalía està sent protagonista. Moltes coses, parlem d'Eufòria. Jo crec que és una d'aquestes sèries que potser ens falta temps, segurament, per parlar... Una paraula, Núria, per definir aquesta temporada, així...
0: Apoteòsico.
1: Bueno, veurem quin significat té aquesta paraula més endavant. I a xarxes, doncs, també parlarem de que diem sempre, no?, que la realitat segueix superant l'univers de The Boys. També parlarem d'aquesta temporada final. Però abans farem, com sempre, començarem amb les estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una sèrie que ja va acabar també fa uns anyets. De fet, va ser la primera, parlàvem de sèries que hem parlat d'aquest programa, va ser la primera de la que vam parlar, que és The Crown, i és que la sèrie de Netflix continuarà a la seva manera, podríem dir, no, Núria?
2: Doncs sí,
0: Netflix ha confirmat que s'està treballant en una prequela de la famosa sèrie de la corona britànica. Aquesta narrarà des de la mort de la reina Victòria l'any 1901 fins al casament de la reina Isabel II l'any 1947. En Peter Morgan, creador de la sèrie, ja havia expressat el seu interès a narrar el passat reial, més que el present o la història més moderna, i feia temps que preparava el projecte de prequela.
1: Doncs veurem, perquè això podria ser infinit, eh? Si Peter Morgan no vol, pot estar tirant cap enrere.
0: Sí, sí, ja, vinga.
1: I no parar, no? Bueno, a veure, si té la qualitat, que no, que va tenir sobretot... Sempre parlem que les dues últimes de The Crown potser va baixar una miqueta, però la millor de The Crown, jo sempre he dit que per mi és la millor sèrie que ha fet Netflix. O sigui
0: sí,
1: que,
0: vull dir, és una sèrie que enganxa moltíssim, que té qualitat històrica i que... en general, és una molt bona manera d'entendre la història de la corona britànica i sobretot Isabel II, que ha sigut una reina que la història moderna doncs, ha marcat moltíssim. I jo crec que és molt interessant això de tirar cap enrere i veure com des de la seva infància fins que es casa, perquè justament aquests anys passen coses molt importants, hi ha dues guerres mundials, vull dir que pot ser bastant interessant la narrativa i com la corona britànica també entra dintre d'aquest joc, no? Vull dir...
1: També podríem veure una miqueta, potser més en profunditat, fins i tot la història del seu tiet, que es deixava caure, no? Bueno, hi havia un episodi sobretot centrat en això, a Eduardo era, si no me'n recordo, no? El tiet de la Isabel, però bueno, sobretot la figura també del seu pare, tot això, i efectivament d'aquesta reina Victòria, que és mítica, no? Un personatge històric del Regne Unit, que una altra cosa no, però aquesta sèrie sempre ho hem dit, que donava lliçons d'història i política, que potser a la gent li semblava més avorrit perquè la gent buscava el xafardeo, no? de la monarquia, i hi havia episodis completament centrats en política que estaven superbé. O sigui, una sèrie que ha sortit Churchill, que va sortir també governs d'esquerra que s'han analitzat molt bé també a la sèrie de Netflix, i després, evidentment, pues, tema de Margaret Thatcher, o sigui, molts personatges polítics que a mi personalment sempre era una trama que m'agradava molt.
0: Sí, o sigui, al final és una sèrie que era molt completa, perquè jo crec que és això, que anava tant a les parts polítiques com, òbviament, també més al xafardeo, però crec que sempre ho feia des d'una molt bona perspectiva, sempre molt analítica i com evitant, no?, aquesta manera fàcil, no?, de dir, bueno, em poso aquí, aquest costat o l'altre, sinó intentant ser el més neutre que puguis, que realment no es pot ser neutre, però el més que es pugui.
1: Almenys la família reial ja no tindrà aquesta cosa de dir, no, és que no es fia la realitat. Bueno, ja serà gent que no coneixen, no?, avantpassats que no van... compartir, no, el seu temps, perquè bueno, ja sabíem que la reina Isabel li va agradar molt les dues primeres temporades, no? Però després ja bueno, no li agradava tant la sèrie. Quan ja començava a parlar de la relació del seu fill i ella i tot això, ja... Ahí se bajó del carro, no? la reina. És que, i mira que les primeres temporades també no deixaven a tota la imatge era positiva, eh? Però potser bueno, li agradava més l'època de veure jove la reina, no? Recordava viejos tiempos, no? Però bueno, una gran sèrie de Crown. I anem a parlar, no ens n'anem de Netflix, perquè a Netflix l'any que ve sortirà un altre cop, una tercera versió de One Piece. Una cosa que no es pot explicar, però és que tindrem aquesta sèrie en tres formats diferents a la vegada, no, Núria?
0: Doncs sí, la famosa sèrie d'Ichiro Oda ja té una nova versió confirmada. The One Piece serà el remake de l'anime, que s'estrenarà al febrer de 2027 i adaptarà els 50 primers capítols del manga original, en una primera temporada de 7 episodis, amb una duració de 40

0: clar, jo entenc que jo pel que he llegit és com, o sigui, òbviament la primera temporada de l'anime original és d'allà, no sé, és del 99 o alguna cosa així, o sigui, sí, fa 20 i pico anys. Llavors crec que és interessant, no, potser traslladar-ho a com ho farien a dia d'avui, potser més complet, que potser també les maneres de fer d'abans potser eren més limitades, i a veure si Netflix ho fa bé, perquè ja sabem que, bueno, sempre a Netflix li agrada posar mà.
1: En aquest cas Netflix no, en teoria, no ha fet la producció.
0: Pues,
1: se la distribueix només, però bueno.
0: Estem més tranquils una
1: nosaltres,
0: miqueta, però
1: després hi havia algunes sèries que també deien això i bueno, ja es notava la mà de Netflix, sí, no? En teoria la pel·lícula Peaky Blinders no, no, la producció no és de Netflix, en teoria, que jo sàpiga. I mira,
0: teòricament.
1: Però ja vam veure, no, el que va passar. Sí. Però igualment, jo crec que és molt interessant tant el format com la duració i tant, a part, també, que van dir que aquesta sèrie de One Piece nova tindria o zero relleno o quasi res.
0: Que volen anar més a pinyon.
1: Clar, que això és el que la gent es queixava moltíssim, no? De sí, com hi va haver una sèrie de 1000 episodis, no? On ja no sé quants que són relleno.
0: Sí.
1: Fins i tot els més fans ho diuen. Que potser ja de 1000 capítols potser tens 100 que, bueno, que tampoc és que importin massa, no?
0: Sí.
1: Per la sèrie. Llavors jo crec que és una bona manera també de treure el nou públic i de gent que potser com nosaltres no és que no volem veure la sèrie, sinó que no podem abarcar aquesta quantitat, no, de temps i capítols. Mm. Bueno, veurem què tal. El pòster que ha sortit, l'animació es veu molt bonica,
0: sí,
1: o sigui que veurem com ho fan això a la sèrie de One Piece. I ara anem a parlar d'una sorpresa que, vamos, a mi personalment m'ha pillat, que no m'esperava gens ni mica, i és que The Bear aquesta setmana ha tornat per sorpresa, però és que a part s'ha anunciat que s'acaba, Núria.
0: Doncs sí, aquest dimarts es va anunciar per sorpresa que The Bear tornaria per un episodi especial. Després de gairebé un any de l'estrena de la quarta temporada, FX ha llançat un episodi prequela protagonitzat per Richie i en Michael en un dia de feina a Gary, Indiana. També aquesta setmana hem pogut conèixer la data d'estrena de l'última temporada de la sèrie. La cinquena i última entrega s'emetrà a Hulu el 25 de juny, estrenant els 8 episodis de cop.
1: I com sempre, doncs aquí a Disney Plus, no? No sabem, sempre parlem de les dades d'Espanya, sí, no, amb The Bear, perquè les tres primeres temporades no van arribar al mateix temps que als Estats Units, però la quarta ja ho va fer, o sigui que
0: esperem que, bueno, sí, que compleixin.
1: Que segueixin el que vam fer amb l'última, no, d'entrega. Sí. Sobretot, a l'anunci potser ens ha pillat, bueno, així de sorpresa, no, perquè al final The Bear tampoc és una sèrie que no es promociona massa mai quan surt. Ja té aquest tirón, ja se l'ha guanyat, però sí que és veritat que això de l'episodi especial ha sigut una cosa, bueno, aquí a l'eufòria, no? Que
0: sí, totalment.
1: Una cosa estranya, bueno, que jo agraeixo, eh? Encara no l'hem vist, la Núria, jo, és un episodi d'una horeta, veurem què tal està, però està escrit pels mateixos actors, aquest episodi.
0: Doncs això fa molt bona pinta. Jo ets a dir que també el personatge del Michael no és aquesta figura que sempre apareix en tota la sèrie, que ha aparegut en alguns episodis, però crec que pot ser interessant un episodi que només són dos personatges, prequela, entendre millor els personatges, o sigui, una mica el que deies, no? Estil Eufòria, no? De fer com aquesta pausa i abans de potser arribar a l'última temporada, que jo crec que és una cosa que s'agraeix, o sigui, que és molt guai això.
1: Sí, sí. Veurem si és una road movie, no? De Richie i Michael, no? Perquè això sembla. I l'episodi estava dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. I l'última temporada, que ja ho parlàvem, que els últims temps, no, de que potser The Bear ja encarava la recta final, més tenint en compte com va acabar la quarta temporada, l'últim episodi, no, les decisions de guió que es prenien.
0: Sí.
1: Llavors, bueno, jo celebro que s'acabi. O sigui, no en el plan, no, quiero que s'acabi ja.
0: No.
1: Al revés, que no s'allargui, perquè ja sabem que això, pues, a vegades perjudica. I a sèries tan bones com The Bear, que segurament, pues, és una de les millors sèries d'aquesta dècada o de les més exitoses, sens dubte, no?
0: Sí, vull dir, és una cosa que sempre parlem, que les sèries han de saber quan acabar, i jo penso que 5 temporades és una cosa que li va bastant bé a la sèrie. La tercera i la quarta han sigut com més relaxades, entre cometes, en comparació a les dues primeres, i a veure aquesta cinquena quin serà el ritme i com acabarà aquesta història i quina és la conclusió, no?, que els hi donaran els personatges. Pot ser interessant.
1: Veurem una temporada final que tindrà un altre cop 8 episodis, tornarà al format de la primera,
0: sí,
1: baixa de 2 episodis, o sigui, bueno, veurem també els cameos, tot el que sempre comporta, no, The Bear i la bogeria a la cuina, no? Doncs ja comentarem aquesta entrega de The Bear, si no ja la temporada que ve, perquè sempre surten a finals de juny i no... O si no, volvemos por un episodi especial de The Bear, no? Només, bueno, ho mereixeria, és l'última temporada, això segur, no? Doncs passem ja als estrenes d'aquesta setmana, dos d'Amazon, Bueno, que no sé, no és que Amazon. El primer d'ells es va estrenar ahir mateix, dimecres 6 de maig, com dic, a Amazon Prime Video, i és la segona temporada de Citadel. 68 anys abans de la caiguda de la ciutat d'aquest mateix nom, o l'Agència Mundial d'Espionatge Independent, encarregada de vetllar per la seguretat de tots, va ser destruïda per agents de Manticore, un poderós sindicat que manipula el món des de les ombres. Després de la caiguda de Citadel, els agents Mason Cain i Nadia Sin intenten escapar en vida, però perden tots els seus records. Des de llavors, han estat ocults i construint noves vides

0: amb noves identitats. Aquesta sèrie també va ser, no sé si la més cara o la segona més cara de la història d'Amazon, quan es va anunciar, per darrere, no, evidentment, de Senyor dels Anillos, que sempre és la número 1 en tot. Una sèrie que estaven involucrats els germans Russo, com a productors, no, els directors de les pel·lícules de Vengadores, i el Richard Madden com a protagonista, i la Priyanka Chopra, jo crec que bien dicho. Una sèrie que no ha triomfat massa. Jo pensava que l'anava a cancel·lar després de la primera temporada, perquè amb el bombo que li van donar, no sé què. Però bueno, aquí està aquesta segona entrega, que, com diem, es va estrenar ahir mateix a Amazon.
1: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho. ¡Abre!
2: Be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is, can you catch these fists?
1: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
3: ¿Te has dejado uno?
1: Ah, no fastidies, tú no.
3: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
1: Eres un idiota.
3: Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
1: ¿Cómo es posible? Paulo Braga perfeccionará una tecnología que se adueña de la mente de las personas y las convierte en asesinas.
3: ¿Como en El Mensajero del Miedo?
1: Sí, Hatch, como en El Mensajero del Miedo. Oh,
3: es una pasada.
0: Sí, doncs aquesta sèrie que també veiem al Stanley Tucci, que el teníem ara al Diablo Viste de Prada, per cert, no? A la seqüela, ja por el azar. Bueno. Pel·li que jo no he vist, Núria, per cert. La nova segona, ni la primera. Que cosa más grande.
4: Criminal,
0: no
4: haber visto esto. Criminal.
0: Ya tan screams a la meva vida audiovisual. I Leslie Manville, també la tenim aquí, a l'actriu, que parlant de The Crown, pues, també està aquesta actriu. Mm-hmm. Bueno, no és una sèrie que nosaltres tinguem a la nostra llista, però bueno, bueno, ahí està, no?
4: Sí, a veure, és una mica, potser sèrie de padre, no? Una miqueta.
0: Però de 200 milions de dòlars.
4: De 200 milions de carita, sèrie de padre, però, mm-hmm, però bueno.
0: Sèrie top de padre. Sí. Altre nivell.
4: Bueno, n'hi ha d'altres, eh? Un dia hauríem de fer un top de sèries de padre, no?
0: Sí, sí. De pel·lícules, per mi la pel·lícula més de pare de l'any passat va ser Fórmula 1.
4: Vale, sí, sí, o sigui, totalment.
0: Però a mi em va agradar, eh? O sigui, jo lo digo, bueno, lo reconozco.
4: Sí, a mi no em va agradar massa i m'ho pare sí, o sigui,
0: imagina't,
4: que ja...
0: Ja ho dice todo. Doncs aquesta segona temporada, com tienda Citadel, la teniu a Amazon, i anem ara a la segona estrena. Interessant aquesta estrena, segurament el que més d'aquesta setmana, és El Senyor de les Mosques, que ens arriba avui mateix dijous a Movistar Plus. És la nova sèrie del creador d'Adolescència. Ojo, aquí Adolescència, una de les sèries que més ho va patar l'any passat, si no la que més. Mm-hmm. I aquesta nova sèrie explica la història d'un grup d'estudiants anglesos abandonats en una illa tropical sense adults després d'un accident d'avió. En un intent per mantenir la civilització, s'organitzen liderats pel carismàtic Ralph i l'intel·lectual Piggy. Però quan el rebel Jack comença a interessar-se per la caça i a competir pel lideratge, començarà a reclutar caçadors i a allunyar altres nois del grup. És una nova adaptació, no?, de la novel·la de William Golding, que ja va tenir una adaptació amb el Harrison Ford a finals dels 80, si no recordo malament. Però en aquest cas, pues, l'agafa el Jack Thorne, com dèiem, aquest guionista, no?, que va fer Adolescència, donant-li un altre cop, segons he llegit, aquest toc, no?, que tenia la minissèrie britànica. O sigui que, bueno, té crítiques boníssimes a aquesta sèrie. O sigui que veiem imatges i comentem què ens sembla.
5: The sky is darkening and the beast is close at hand. Hello? Hello?
6: Were you all on the plane?
5: We were. And now we're trying to find out exactly where we are.
6: What nonsense.
5: Who's coming with me? When you think about the little ones, can't care for themselves, Jack.
6: Who are you, anyway?
5: If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me.
6: I am a hunter. You're a failure!
5: We all have to kill the beast.
0: Doncs una sèrie que alguna gent ha dit que és una mezcla d'Adolescència i Yellow Jackets. Mm. Bueno, sí. Es podria dir, no? I en el cas, per ser un dels protagonistes, és Lox Pratt, que serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry Potter, pròxima, per cert. O sigui que, bueno, ja se va haciendo famoso el chaval, no? El Jack Thorne, que sembla que li agrada escriure sobre nens de 12, 13, 14 anys. Sí. És el seu tipus de sèrie, no? Mm. Pel que veiem.
4: Bueno, però està bé perquè, o sigui, al final entra com a dintre d'un tema com molt específic, però crec que és interessant, no? Al final d'Adolescència parlava tot aquest tema de com la masculinitat dels nens i totes aquestes coses que han de demostrar, i ara aquest llibre té també temàtiques bastant similars. Al final són un grup de nens adolescents que estan visquent en una illa de la mano de Dios sense tenir ningun tipus de normes, vull dir que... Vull dir que
0: això, per cert, he de dir que m'han recordat, això és per odiar a Simpson, també, no? Recordo, si no malament, hi havia un episodi que anàvem amb el bus i acabàvem estrellant-se i estaven en una illa. Sí, és que los Simpson han hecho todo.
4: Bueno, sí, clar, és que...
0: És una meravella. Molt bona pinta d'aquesta sèrie i la veritat que, bueno, ja dic, les crítiques la posen també com dels millors estrenes d'aquest 2026, encara que el Regne Unit es va estrenar al febrer, aquí ha arribat ara al Movistar, però també veiem que la distribueix Netflix a molts països, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, bueno, ja comentarem si la veiem o escuchamos a alguien, no? Que l'haya vist aquesta El Senyor de les Mosques, però bona pinta. I anem a l'última estrena de la setmana, com parlàvem del segon, que és en aquest cas a Amazon Prime Video, i que ens arriba el dimecres 13 de maig, i és la última i tercera temporada de Good Omens, que se centra en l'estimat improbable duo format per aquests dos actors, no, el David Tennant i l'altre que se m'ha oblidat. Però tenia la punta de l'aigua.
4: Sí, el Michael Sheen.
0: Ahí está. Ai, mare mia. Aquest duo que tornen, no, per enfrontar-se a la seva aventura més èpica i personal fins al moment. La seva amistat es troba en un moment tens amb... Això com se pronuncia, Núria? Amb Lassif Raffel prenent moltes responsabilitats i en Crowley amb el cor trencat. Aquesta tercera entrega d'una sèrie que estava basada, no, en els llibres de Neil Gaiman, que ja sabem tot el que es va liar amb Neil Gaiman, aquesta polèmica, no, per tema d'abusos, no, era de dones que havien denunciat a l'escriptor, i moltes sèries, no, seves, entre altres com Sandman a Netflix, no, doncs, o es van cancel·lar o van tenir un final precipitat. I en aquest cas, jo no sé si serà així en aquesta sèrie, però bueno, almenys tindrà un final que no totes les sèries, doncs, poden dir això.
7: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni el infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
8: No, Crowley. Nada es para siempre.
9: Aziraphel.
10: ¿Listo para empezar?
9: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
8: Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
9: El fin de los tiempos.
8: ¿Oh? No.
11: Algo va mal.
12: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
11: Las cosas están desapareciendo.
8: ¿Dónde está Jesús?
13: Tierra.
11: Lo han perdido.
13: Reina en la locura.
0: Doncs no sé, que com tan bones crítiques també, almenys a la seva primera temporada vaig, recordo que a la gent li va agradar bastant, però bueno, jo no tenia el placer, Núria.
4: No, jo tampoc. Tal,
0: doncs ho sentim molt, però no parlarem molt més d'aquesta sèrie perquè és que ja és l'hora i hem de parlar d'Eufòria i avui tenim temps.
4: Sí.
0: Jo crec, i si no, nos saltarem coses més adelante perquè aquesta sèrie ho mereix. Parlar d'una sèrie amb tanta, amb tanto jugo, no? I tanta polèmica com la sèrie d'HBO Max, aquesta tercera entrega d'Eufòria.

0: Doncs amb una música de fons, que és la de l'artista Labyrinth, no? Que aquesta temporada no ha pogut estar, no? En aquests nous episodis per baralles, que bueno, ja vam explicar, no? A un programa fa poquet. I també a Hans Zimmer, però bueno, la gent es queixa molt, però a mi Hans Zimmer m'agrada igualment. Jo aquesta tercera temporada la defensaré, Núria. Comencem fort, jo ho dic.
1: Bueno.
0: A veure, no és perfecta ni molt menys, però bueno, ara no entramos en ello. Abans de tot això, pues, recordem una miqueta, no? Perquè hem parlat moltes vegades que han passat pues, 4 anys i poc, no? Des de l'última entrega, i ja sabíem que aquesta sèrie pues, tindria una mena de reformulació o reboot en la seva trama, no?
1: Doncs sí, la tercera entrega d'Eufòria fa un salt temporal de 5 anys mostrant a la Rue i el seu grup d'amics com adults enfrontant-se a una vida molt diferent de la que van deixar a l'institut. La trama explora les conseqüències de les seves vides passades, ara amb problemes més madurs i foscos, tot mantenint l'estètica diferencial de Sam Levinson.
0: Que una altra cosa no, però això es pot dir que a nivell visual la sèrie, encara que hi hagi també que es queixa això, aquesta temporada, però bueno, ara parlarem, però abans ja d'entrar ahir con el cuchillo en la boca i tot, anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
4: Trágatelas. Que aproveche.
3: ¿Es bonito?
4: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
5: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
6: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
7: Segundo asalto, nena.
8: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
9: ¿Mi Maddie?
8: Era mi mejor amiga.
9: ¿Qué crees que pretende?
10: ¡Culo arriba!
3: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
9: Tus padres saben lo que haces.
3: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
9: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
3: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ya. Está claro que
0: doncs
3: has
0: vuelto. Ja el mateix tràiler tenim molta cosa. Hi ha més trames de les que semblaven en un principi, en aquesta temporada d'Eufòria. Però jo sé que és complicat parlar així de primeres, Núria, però comienza tu relato.
1: Mi relato.
0: Jo sé que, a veure com ho encarem això.
1: A veure, és una temporada diferent, però això ja ho sabíem d'entrada. Sí. Vull dir, només veient els tràilers, les fotografies, el que sigui, ja veus que és molt diferent al que ens presentava les dues primeres temporades. Que sigui diferent, per mi, la fa bona? Jo, personalment, crec que no. Que trobo a faltar moltes coses del que per mi feien Eufòria. S'ha de dir que jo també ja a la segona temporada potser començava a notar certes coses que ja la feien més diferencial, però encara hi havia aquesta temàtica que per mi la unificava, que bàsicament doncs, era tot el tema de buscar les seves identitats, no? Una mica els jocs que poden haver-hi a l'institut. I en aquesta temporada tot això, òbviament, se'n va. Vull dir, hem passat, òbviament, a una altra època, són més adults i tenen doncs, responsabilitats més adultes. Però per mi aquesta temporada no està sent lo interessant que podria ser. Més enllà de potser la trama de la Rue, que jo crec que potser és la més, per mi personalment, la més interessant, al final s'està ficant en un món doncs perillós i sempre Sam Levinson ja s'ha vist que afavoreix a Zendaya, no? I una mica perquè la història de la Rue és una mica basada en les seves experiències havent sigut drogadicta. Llavors es nota, no?, que afavoreix el seu personatge. Però la resta de trames, en general, és com sento que estan bastant desmotivades, que no sé si realment tenen algun camí concret, sobretot és això, el tema de la Cassie, el Nate i la Maddie. Sento que potser ja va donar suficient suc a la segona temporada i que ara tinc la sensació que no sé molt bé què és el que volen fer. Perquè sento que és això, que hi ha moltes temàtiques que potser acompanyaven els personatges de les primeres dues temporades que ja veig que no hi són realment. jo tinc problemes això en general amb la trama, l'escriptura i tal, i que això, hi ha molts personatges que es nota que no saben què fer. Sí que és això, que té, crec que té bons moments de temporada, i sobretot el que envolta el club de striptease, per exemple, que treballa la Ru, crec que és de les coses més interessants. El personatge aquest de la Priscila Delgado em va agradar moltíssim. Però és això, hi ha moltes trames que no, per mi no acaben de quadrar. I després, a nivell estilístic, també jo, o sigui, és a dir, es veu molt bé, òbviament, la mano que han metido cinematogràficament, o sigui, es veu superbonica, es nota que està gravat en pel·lícula, vull dir, totes aquestes coses estan. Però jo trobo molt a faltar la gran habilitat tècnica i d'edició que hi havia a Eufòria, sobretot això, les dues primeres temporades, inclús la segona, hi havia muntatges i seqüències que eren brutals. I aquí sento que hi ha aquests trossos com que la Ru fa com de narradora i tal, però no hi ha com aquest joc de càmera o d'intentar fer com un muntatge interessant i tal. És com, per mi se'm queda bastant a mitges. I la banda sonora és una altra cosa que, o sigui, jo amo a Hans Zimmer con toda mi vida, ¿vale? Però és que per mi no em quadra gens amb l'estil de sèrie que és i el que ens volíem presentar al principi. O sigui, entenc que, òbviament, la música ha de canviar, però no té aquest sentiment d'aportació que potser sí que tenia la música de Labyrinth, que al final és que era una part superclau i només sortint de veure l'episodi ja te'n recordaves de la música i tal. I aquí és una cosa que no em passa. Vull dir, sentint-ho molt, perquè això, Hans Zimmer és un compositor increïble, però aquí no sé si quadrava com en aquest projecte, personalment. Però bueno, ja està.
0: Jo... No està bé, està bé. Jo, no, hi ha moltes coses a comentar, eh? Però el de Labyrinth, començant pel final, tema de música, sí que és veritat que Labyrinth era un artista que a la sèrie ajudava molt al tema de que la seva música també era part de la història.
1: Sí.
0: O sigui, les lletres i tot, pues, estava tot, encaixava perfectament, no? Pues, mítica primera, última escena de la primera temporada, no? Per exemple, no? Sí. Que era un videoclip en si mateix, però que encaixava, no?, dins la sèrie. Jo crec que o sigui, hauria sigut millor Labyrinth, òbviament, però jo crec que Hans Zimmer, a mi personalment, musicalment, amb el canvi que ha fet la sèrie, que podríem dir és la mateixa sèrie, però és una altra, per mi sí que encaixa, o sigui, musicalment, amb el que estem veient a la tercera, clar. Una altra cosa és que això sigui l'Eufòria que era abans. Jo crec que, en certa manera, o sigui, evidentment, en moltes maneres no ho és, però una altra certa, per mi sí. O sigui, a mi Eufòria és una sèrie que, per mi, és com veure les desgràcies d'aquesta gent. Per mi, d'això va la sèrie, sí, bàsicament. I jo ho estic veient ara a la vida adulta, canviant d'escenari, institut, a vida adulta, i ja està. O sigui, aquest és el canvi. Potser la gent... Jo ho entenc, que la sèrie, evidentment, tampoc mentirem, la sèrie estava ambientada a un institut i segurament anava a acabar a un institut originalment, però amb el que ha passat pues, no ha sigut així, no? Però, bueno, pots comparar que la sèrie no va de l'institut, va d'ells de, sí, sí, i ja està, no? Al final tampoc és una cosa difícil d'acceptar veient les circumstàncies, no? Sí que és veritat que jo... És una sèrie que, ara diré les coses que menys m'agraden, però he de destacar que per mi és una sèrie única perquè no crec que hi hagi cap sèrie com Eufòria. Això ja és una cosa, sí, per mi, és positiva. O sigui, de la sèrie, perquè en un món on ja tenim tantes sèries que és el mitjà que reina ara mateix i hi ha mucho de lo mismo, no? Pues al final Eufòria jo crec que s'agraeix bastant. HBO en general, però Eufòria sobretot, i evidentment el que dius del tema visual. Jo, home, comences el primer episodi i els primers minuts, aquesta seqüència a Mèxic o ja al sud d'Estats Units, o sigui, em sembla que és que sèries pocos dedos hay, no? I poques sèries ja que tinguin aquesta qualitat, no? Que es veu a Eufòria. Després, sí que és veritat que hi ha moltes crítiques que apunten al que deies tu del guió de potser que no sap què explica o no me cuenta nada, no? O sigui, estic dins però no m'explica res. Bueno, després d'aquí sí que t'explica aquestes desgràcies d'aquesta gent. No. Una altra cosa és que penses que temàticament no t'està explicant res o que no hi ha grans temes o grans coses aquí a explicar. Home, però la trama, tenim una trama, no és que no estigui passant res tampoc, no?
1: Vull dir,
0: sí, això sí que està en movimiento, no?
1: Sí.
0: Després sí que és veritat que la trama potser aquesta que podrem criticar més és el tema de Cassie, no? De Sydney Sweeney. Però també t'he de dir una cosa. A qui li sorprèn aquesta trama a Eufòria, o sigui, i amb Sam Levinson. O sigui, sí, que a la gent li sorprengui això i hi ha gent, hòstia, és que, mare mia, vaya trama aquí. Però a veure, el primer episodi d'Eufòria teníem ja no sé quantos nudes i no sé, això és coherent amb la sèrie. Altra cosa és que la trama estigui millor o pitjor portada, no?
1: Sí. O sigui, la Cassie, vull dir, a més té sentit pel personatge, sí, com a tal, vull dir, era una noia que sempre havia vist, no?, que el seu cos era com l'única cosa que podia donar als nois, pues té sentit que al final s'acabi crucificant fins a aquest punt. Però és això, per mi és més que res, potser és això, que tinc la sensació que les trames potser no saben molt bé cap a on van o si realment tenen una exploració de personatge interessant, que jo crec que, o sigui, la primera temporada per mi és això el que ho va fer millor, perquè crec que tots els personatges tenien un objectiu i un punt interessant. La segona, crec que la majoria encara, però potser alguns, ja que és com que començava, potser a tirar massa com d'aquest dramatisme fàcil, potser, i aquí per mi és com que ja s'ha vist encara més, que sento que no hi ha com potser aquesta realment construcció de personatge, com de veure realment què és el que volen cadascun o els seus objectius, mm-hmm. o que vegis com la seva construcció cap a un final de temporada. O sigui, estem a meitat de temporada i tampoc no estic entenent molt bé quina és la funcionalitat d'alguns dels personatges, però bueno, no sé, sobretot hi ha personatges que, o sigui, m'està decepcionant molt també el paper de la Jules. O sigui, és mínim i era, o sigui, una de les protagonistes de la sèrie i un dels pilars de la sèrie al final.
0: També sempre s'ha parlat del tema de l'actriu i temes que no tenen a veure amb la sèrie en si, però que potser havien afectat el personatge. Sí. I potser ho estem veient d'alguna manera també, no? A nivell d'importància, no?
1: Sí, al final, o sigui, no està tenint gens d'importància i, per exemple, aquest quart episodi ha passat una cosa que dic, a veure, vull dir, saps que és una mica de, bueno...
0: I l'Lexi també, que l'Lexi...
1: L'Lexi també, és
0: mínim protagonisme.
1: I se suposava, en plan, vull dir, l'anterior temporada havia tingut molt més protagonisme, havíem vist l'obra de teatre, vull dir, i de cop és com... Bueno,
0: tampoc és que hagi sempre de tenir la mateixa presència en escena, no? Però potser aquest canvi, no? A més, una trama deia molt meta, no? En cinema i tal, que podria estar bastant interessant, no?
1: Sí.
0: El personatge de Sharon Stone era, no? L'actriu també que sortia, és com, bueno, es podria aprofitar, potser, a veure els episodis que queden, però de moment potser no s'ha aprofitat gaire, no?
1: Sí.
0: A part, el tema d'aquest del quadre, que havia molt últim episodi, és com, bueno...
1: Yeah.
0: També, bueno, té aquest humor, que Ofred sempre ha tingut com un humor estrany, no sé si satíric o com dir-ho, no? Amb aquest mix d'aquest humor, amb el dramatisme més pur, no? Perquè amb el tema de les drogues i rua, coses doncs, molt fortes, no? I sí que és veritat que potser l'episodi, que a mi ha agradat-me l'episodi, podria haver sigut, potser per mi és de notable o de notable i baix, però podria haver sigut un 10, hauria sigut el del casament, no? De la boda, de la Cassie i el Nate, no? Que també sento, per cert, que el Jacob Elordi és un actor que no sé si està massa dins la sèrie. O sigui, el veig com que està una mica apagat.
1: Sí, o sigui...
0: La seva actuació, eh? O sigui, no malament, però com que...
1: Bueno, saps què passa?
0: Està que por ahí por estar.
1: També el personatge del Nate el veig com molt canviat. És molt estrany, en plan... Perquè, clar, o sigui, passem de que era una persona molt detestable, violenta, agressiva, i que jugava malament, igual que feia el seu pare, i de cop ha passat a ser com... Incluso parece como bueno, no? En plan de dir, tipo...
0: Un poco tonto, no? També,
1: sí,
0: fins i tot.
1: Inclús, és com molt estrany, perquè és com el noto molt diferent.
0: Potser també és el que... Perquè una cosa és la personalitat a l'adolescència o a l'institut, i després et trobes amb que a la vida real o a la vida adulta ets així, és com ets el Nate, no? No veig tampoc incoherent, però sí que veig l'actor una mica fora de lloc, per dir-ho així, o sigui, en comparació amb Zendaya, per exemple, que està molt bé, no? I les altres igual, no? O sigui, és veritat que en aquest episodi també falta això, que jo crec que quan Eufòria pues, fa aquest mix, no?, d'aquests muntatges, d'aquest humor, d'aquest artisteo que té la sèrie, no?, i aquest dramatisme, pues sí que aquí fa un mix molt guai. Jo crec que una mica desaprofitat, jo crec, en aquest cas, no? Per exemple, tenim l'humor, que sí que està molt bé, de la mare de la Cassie, per exemple, no?, que dius que encaixa perfectament, que és Eufòria totalment, no?
1: Sí.
0: Però després tenim aquest punt, aquesta trama del triangle, que potser dius, pues no dona per més, no? Però sí que podria haver-se donat alguna situació més interessant del que hem vist en aquest capítol, més enllà d'unes miradetes i ja està, no? que sap a poca cosa. No?
1: Clar, a mi em fa cosa perquè penso que a la segona temporada encara es va portar bé la trama de la Maddie i la Cassie i tal, i sobretot jo crec que era interessant centrar-ho més en la seva amistat i com això acaba fent-se conseqüències, i a mi em fa cosa que ho segueixin, o sigui, espero que segueixin portant el tema de l'amistat, més enllà de que pugui haver-hi baralla amb el Nate, que jo crec que això ja no és un tema que estigui sobre la taula, però a veure cap a on arriba això, perquè no s'entenen molt bé de moment les intencionalitats de la Maddie, vull dir que no es veu molt bé cap a on vol anar. Llavors, això és a mi el que em fa una mica de cosa. Jo també és això, que trobo faltar potser una mica algun episodi així com, incluso com fuera de sèrie, no? En plan, com més potser endinsats el personatge, vull dir, és que l'anterior temporada teníem uns pedazos d'episodis, és a dir, hi havia episodis que eren més fluixets, però hi havia episodis que era com, uau.
0: Sí, era una muntanya russa. Eufòria, jo sempre crec que ha sigut una muntanya russa, en general. Quan Eufòria està en el seu millor nivell, és inqüestionablement una de les millors sèries que hi ha al panorama, en general. Però clar, mai ha aconseguit, jo crec, tenir aquesta regularitat per dir, ho és, sí, oficialment, no? Perquè ja ho vam parlar, els episodis especials que van sortir són espectaculars. L'episodi aquell de Ru, no?, de segona, era brutal. L'episodi de l'obra de teatre, a part dels memes, però també sí, era molt bo, molt no? Bé. Però clar, té aquest vine i baja, no?, i potser això pues, fa que l'Eufòria no estigui al top d'HBO, podríem dir, no?, de grans sèries, però tot i això, és una sèrie que està per damunt de la majoria, per mi, O sigui, de la gran majoria de la producció del que tenim ja 700 sèries a la vegada, no? Sí. A això em refereixo. I després tenim aquest trama, que volíem comentar també per acabar, que és interessant, el tema del club de striptease que deies, que jo, és, potser és la més sorprenent, tracta temes més, molt més seriosos, no? I on tenim pues, aquesta aparició de Rosalía, no? Que, sí, parlant, que no sabia si seria un cameo, no sé què, i al final ha sigut un personatge pues, secundari, no? Ja no hi ha invitada, jo ho veig més com un secundari d'aquesta temporada, que m'ha sorprès perquè ho fa bastant bé, no? Sobretot l'últim episodi, que és el que té més protagonisme, hi ha una situació pues, bastant ahí, dramàtica, no?, al final, i bueno, una trama que potser segurament sigui la millor d'aquests episodis.
1: Sí, o sigui, al final, de moment, és això, a mi el que, és el que més m'està agradant, però és això que jo trobo a faltar, és això, aquesta profunditat més dels personatges, perquè sento que a les altres temporades hi havia més profunditat en intencionalitat de què és el que vols explicar amb aquest personatge, i sobretot en l'últim episodi, amb el tema de l'obra de teatre, es veia moltíssim cap a on anava la construcció de la temporada. I aquí, de moment, és això, estem a meitat de temporada i de moment no s'ha vist res com molt destacable de cap a on vol anar la temporada, més enllà de que la Rus està metint de lío en lío, i les altres trames, que és com la subida és un desastre i ja està.
0: Sí, però de moment sembla una sèrie de moments.
1: Sí,
0: temporada.
1: Sí, perquè és això, té alguns momentets, però no ha tingut com un episodi que diguis en plan esto sí que és Eufòria, saps?
0: Jo reconec que, igual que jo estic dins, o sigui, el que passa és que els moments en particular, com separats en si, no, m'agraden. Potser el conjunt no és tan bo, però jo crec que és una sèrie que mai m'avorreix i se'm passen els capítols ràpid. O sigui, sempre estic bastant dins de la trama. Llavors, però sí que és veritat que si ho veus en el context global, veurem si la temporada ens explica alguna trama o alguna cosa que ens porti cap a un lloc interessant, perquè no, tampoc sabem si és l'última, perquè en teoria sí. Imaginem, no?, tal com ha passat tot, o si no, pues, si això tira cap endavant o què. Però bueno, ja veurem què passarà. Tornarem a parlar d'Eufòria, perquè és una sèrie que ja ho hem dit, que ens dona molt per parlar, a veure com acaba aquesta temporada. Jo, mira que m'està agradant potser més que la majoria, però no sé per què crec que al final...
1: Buah, és que això pot ser, sí, pot ser molt, molt fort. Però
0: tinc
1: bueno,
0: dubtes perquè jo crec que no continuarà la sèrie, però bueno, va, veurem què passa i farem abans de el nostre top 10 una petita aturada, i evidentment Eufòria és una sèrie amb moltíssimes cançons, no? En aquest cas no són de Labyrinth, però bueno, tenim algun tema també interessant, no?, en aquesta temporada, Núria.
1: Doncs sí, la cançó és Sunset and Vine de Waylon Jennings, que apareix al primer capítol d'aquesta tercera temporada d'Eufòria.
0: Doncs escoltem aquesta petita cançó i tornem amb el nostre top 10.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, amb una sèrie que segurament veiem, en origen, encara no, però bueno, ahí està.
1: Al número 10 tenim Half-Man, a HBO Max.
0: Que es va estar fa un parell de setmanetes, porta 3 episodis, si no m'equivoco, aquesta nova sèrie que parlàvem, no, del Richard Gadd, del creador de Mi Reno de Peluche. Ja la veurem, de moment no tenim ni idea de com està la sèrie. Ara sí, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va acabar ahir mateix, la segona entrega de la sèrie de Marvel, que ha tingut una rebuda molt bona, o sigui, els ha encantat a tots els fans de la sèrie, i de fet l'episodi d'ahir és el millor valorat d'aquesta nova Daredevil, per dir-ho així, a Disney+, i lo confirmo, o sigui, està molt bé. La segona entrega, i tindrem una tercera, que ja està renovada, i jo crec que serà l'última també, veurem si no m'equivoco. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim La Casa de los Espíritus, a Prime Video.
0: Que parlàvem la setmana passada, que es va estrenar aquesta adaptació d'Isabel Allende, que la Núria has vist el primer?
1: Sí, vaig veure el primer capítol.
0: I t'ha agradat?
1: Va agradar bastant el primer capítol, o sigui, sense jo en recordar, o sigui, fa molt de temps que em vaig llegir el llibre.
0: Però bueno, les vibres.
1: Però les vibres eren les mismes, o sigui que això ja és important. Estava molt bé la narració, no sé. En general, em va agradar molt el primer episodi, molt bo.
0: Bueno, pues sí, sí. Recomanació, ja dèiem que el tràiler no pintava malament tampoc. Sí que, bueno, una nova adaptació de Prime Video, però en este caso que puede salir bien.
1: Sí.
0: Veurem. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que ja entra a la sèrie de la Jean Smart, que no sé per què, aquesta setmana no estava ni al top 10 d'HBO, però aquesta ha entrat. No sé si és perquè han estrenat dos episodis, en vez d'un, no? Però bueno, sèrie que sempre recomano, molt bona, i que ja està encarant aquesta recta final de la seva última temporada. Veurem aquest any si es pot guanyar l'Emmy, perquè aquest any no tindrem d'estudio, que va guanyar l'any passat, però si tindrem un altre cop un duel de VR Hacks. O sigui, bueno, veurem què passa, però les dues són molt bones. Passem al 6.
1: A número 6 tenim Rooster, a HBO Max.
0: La sèrie que parlem de l'Steve Carrell, que s'acaba aquest dilluns ja, si no m'equivoco, amb el desè episodi. Bueno, ha estat bé al final. No sé què m'ha agradat. Cada setmana potser m'ha agradat més. No sé si el nivell de Ted Lasso, que a mi amb Ted Lasso em va passar la primera temporada, que no vaig començar molt dins jo de la sèrie. Potser ara si la veig un altre cop la primera m'agradaria més. Però bueno, no va ser el cas. Ah, això sí, veurem la quarta, que ja ho vam comentar, que ara estan a l'agost. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Maul, el senyor de les sombres, a Disney+.
0: Aquesta sèrie de Star Wars, que no hem parlat al programa, però com aquesta setmana va ser el dilluns, va ser el dia de Star Wars, no? El May the 4th, doncs és una sèrie que li ha donat promoció a Disney i ja estava la més vista. Bueno, després de The Mandalorian, que van llançar com un avançament de la pel·lícula, que jo no he vist, jo ja la veré en el cinema quan salga, no crec que me pierda mucho.
1: No.
0: La veritat, però aquesta sèrie d'animació molt recomanada, eh? O sigui, pels fans de l'animació sobretot, no? de Star Wars, m'ha sorprès bastant. O sigui, no esperava res. I molt bé, una de les millors sèries d'animació, jo crec que, de Star Wars.
1: Molt bé.
0: Passem al 4.
1: A número 4 tenim Hombre en Llamas, de Netflix.
0: D'aquestes sèries que surten a Netflix, no? Que és la número 1 aquesta setmana, globalment, aquesta sèrie de... Crec que és l'actor aquest que... Este es un nombre que me gusta, Yahya Abdul-Mateen, segundo, sí, no? Que protagonista aquesta sèrie, que és la número 1 a Netflix, però igualment no té el poder que tenen les tres primeres. Número 3.
1: A número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Una sèrie que la Núria s'ha començat.
1: Sí, fíjate tu.
0: Què està passant aquí? Bueno, jo també ho faré. L'any que ve, quan surti l'última, la cinquena i última, harem un programa...
1: Programa especial.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: I què? Com està?
1: Bueno, de moment és una mica... O sigui, típica sèrie així de misterio, tal, no sé què... Però bueno, tinc com molts interrogants i estic esperant a que la sèrie ho vagi resolent. He vist 3 capítols, llavors a veure si la sèrie lo va resolviendo, perquè si no, si haces demasiadas preguntas, si no las respondes...
0: Ja ho sabem, ja. La sèrie té més preguntes que minuts, té els episodis. Sí. Potser, no? Esas son las series que me gustan a mí. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ja està, bueno, a punt d'acabar aquesta sèrie, d'aquí dues setmanetes l'últim episodi, ahir va sortir el 6è. Bueno, ja les coses s'estan ponint molt tensa, però potser jo esperava una miqueta més. Li estava comentant a Núria abans de començar el programa, no? Aquesta meitat de temporada, sobretot, que va començar molt bé, però potser sembla més una temporada normal que no una última, no?
1: Sí, vull dir, de moment els episodis com que estan... com un poco desviándose un poquillo, ¿no? En plan, com lo que deia, potser que jo trobava falta d'eufòria, ¿no? En plan, que els episodis fossin així una mica random, pues aquí de dibuix ho estan fent. I clar, en una temporada final sempre pot ser un perill, això. Però bueno, clar, queden 2 capítols, s'estan posant les coses molt tenses, claro. Hay que acelerar.
0: Hem tingut temps, clar, una es pregunta, hem tingut temps per veure a un gos somiant...
1: Sí,
0: amb el cul del Patriota, o sigui, vull dir...
1: Però això era molt bo, eh? A mi em va fer molta gràcia.
0: Bueno, jo vaig quedar a quadros, eh? Però bueno, ja d'aquí dues setmanes, programa de... ja parlarem de The Boys. I el número 1, evidentment.
1: El número 1 és Eufòria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera, Encara que The Boys està ahí, eh? Ja està ahí, però bueno, Euphoria és que los adolescentes, no?
1: Sí.
0: Tiran mucho, y las drogas també, ja ho hem dit. I ara, com sempre, deixem el nostre top 10 i anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs seguim parlant també de la sèrie The Boys, però en aquest cas no de la, potser de la seva trama en si, sinó de com Donald Trump continua arruïnant el final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, The Boys sempre ha fet ironia de la situació política dels Estats Units, però recentment sembla que la realitat supera la ficció. Trump va penjar una fotografia feta amb intel·ligència artificial on es retratava a ell mateix com a Déu, i el creador de The Boys, Eric Kripke, explicava que això els havia arruïnat la sorpresa de Homelander en massa lluny, proclamant-se com un Déu.
0: Bueno, de fet, veiem a l'actor que fa de Leche Materna, que m'encanta el nom en espanyol. Que ell és, no sé si és de República Dominicana o de Centroamèrica, o sigui, llavors pues, és de parla hispana, i ve una entrevista on parlava de com just, és que estan flipant els mateixos actors, com en el mateix episodi surt i a la mateixa setmana passa això, és sí. Com que ells mateixos estan com flipant, no? Yeah. Per això que això es va gravar pues, fa més d'un any, i evidentment pues, ells no sabien que passaria coses d'aquestes, no?
1: És que, vull dir, Estats Units sempre tiene un as bajo la manga, sí. No? Per dir-ho d'alguna manera, perquè és que, no sé, és molt fort. I a més d'això que jo ara havent vist la sèrie, potser amb el context de dia d'avui, no? És a dir, la sèrie va començar...
0: El 2019.
1: Mm-hmm. Doncs havent tingut el context de moment de la candidatura del Trump, vull dir, hi havia coses que sortien de la temporada que és com, uau, en plan, esto, sí. Bueno...
0: Sí, sí. Que... Evidentment... també Donald Trump s'injectaria el V1, no?
1: Sí, seria el dios supremo i sí, efectivament.
0: Com era la Iglesia Democràtica als Estats Units o així? Sí. O així? Bueno, una parida que fan a la temporada de Boys, increïble, no? Sí. Per cert, que no som, jo vull comentar el personatge de Firecracker, de Dinamita, ojalà hagués tingut un episodi per ella sola i no només un trosset, perquè m'estava encantant. Sí. I l'actuació d'ella em sembla de les millors de la temporada.
1: Sí, totalment. Bueno,
0: coses que me niega la vida, no? I anem a acabar el programa, potser no és un contingut seria fil del tot, però sí hem tingut a moltes estrelles de les nostres sèries favorites a la Met Gala, Núria.
1: Doncs sí, la Met Gala és un dels dies més importants per la indústria de la moda i moltes celebritats no s'ho volen perdre. Amb la temàtica Fashion is Art, entre els convidats seria fills més destacats de la passarel·la, van destacar en Conan Story i a Hudson Williams de Heated Rivalry, Ayo Edebiri, Daisy Edgar Jones, Hunter Schafer o cantants com Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Bad Bunny o Madonna.
0: Jo he dit, algunos modelitos els he vist por ahí. Mm. I Hunter Schafer em va encantar.
1: Sí.
0: Amb aquest quadre, no?, de parada era.
1: Sí, una guapíssima.
0: Molt, molt guai, eh? Sí. Sempre, evidentment, quan fan detallets, no?, amb el món de l'art i tot això. Sí. Nos tienen ganados, no?
1: Jo és que valoro molt que a la Met Gala la gent se venga arriba, en plan, i facin coses realment. O sigui, a més, aquesta temàtica era com molt guai. O sigui, de fashion is art, i la gent que ho ha fet és com... És una temàtica superxula. Hi ha una influencer americana, la Emma Chamberlain, que per mi va fer dels millors, que era així com una en plan, com pintura en oli en un pastit, o sigui, era xulíssim. La Madonna també va fer referència a una obra d'art, vull dir que em sembla superguai que facin aquestes coses. I després, bueno, hay gente que se presenta i ja està.
0: Katy Perry també, per exemple, sí. Amb una màscara allà que era com esto que da punk aquí, no? Bueno, cadascú pues, té els seus gustos, no? Evidentment, però sí que és veritat que aquest mix, no?, amb la temàtica de l'art, home... Està molt guai, la veritat, sí, està
1: trobem,
0: molt currat.
1: Trobem a faltar la Zendaya, eh? O sea, esta senyora tiene que volver, porque...
0: A una Met Gala va ser, per exemple, el mític vestit aquell de la Rihanna, que era una tortilla, no?
1: Sí,
0: una truita, no? Per
1: sí,
0: exemple.
1: Bueno, serà la Met Gala.
0: La Met Gala sempre no està membres, no? Evidentment. Sí. Doncs, bueno, veurem si la Zendaya l'any que ve està por ahí. No sé, s'ha casat encara amb el Tom Holland, no?
1: Sí, estan casats.
0: Ja estan casats, no? Como, sí. No sé, havia gent que deia que era fake i tot, jo no sé. Doncs, bueno, fins aquí ha arribat amb la Met Gala aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Parlarem del nou capítol d'Eufòria, com sempre, i de The Boys. I per acomodar-nos, us deixem amb el tema Hypnotized de Notorious. Esto es Big o B-E-G?
1: Big, jo dic,
0: no? Jo digo Big. Bueno, sí. Jo què sé, que me vienen a lo mejor a pegar hostias aquí la gente, ¿no? La cançó publicada al març de 1997 dins l'àlbum Life After Death apareix al segon episodi de la quarta temporada de The Boys, que The Boys també té molt bona música, i en aquesta vam fer una revista, una portada de revista que vam fer amb aquest tema, que era brutal, un ritme que vam fotre, bueno, increïble, amb Soldier Boy, que ja sabem que és el meravellós puto amo d'aquest món, no? És un personatge, bueno, estil The Boys, no? Ja ho sabem. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Hola, soc Sor Lucía Caram. I el divendres, dia 20 de febrer, a les 9 del matí, sortirem de la Sagrada Família amb una nova caravana, un corredor humanitari que hem anomenat la Caravana de la Bondat, impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara. Aquesta caravana vol ajudar a la ciutadania ucraïnesa en el marc del quart aniversari de l'inici de la invasió russa a Ucraïna, la invasió a gran escala. Volem estar al costat del poble d'Ucraïna. Us esperem per poder acompanyar el poble d'Ucraïna i per poder acompanyar la sortida d'aquest corredor humanitari en el que 21 vehicles, 10 ambulàncies i altres vehicles portaran l'ajuda a les zones afectades.
2: Bon dia. Aquestes eren paraules de Sor Lucía Caram, que ella i el grup de voluntaris que treballen estan a punt de sortir cap a Ucraïna a lluitar contra una guerra que no vol gairebé ningú de la ciutadania catalana, almenys. I arribaran divendres d'aquesta setmana, per això diem que estan ja fent els seus preparatius, i tenen molta, molta feina per endavant. En aquest programa no ens podrà acompanyar el nostre company Gabriel Vázquez, que avui tenia feina a Andorra, no sé si esquiaria o què, però vaja, feina al diari. Mentre que els Estats Units, amb els seus jocs de màgia, no volen que la guerra d'Ucraïna, que ha iniciat un dels amics del president Trump, Vladimir Putin, sigui un llast per a les seves eleccions legislatives americanes, les eleccions legislatives americanes de novembre, de mig mandat, perquè no fos cas que les perdés. Llavors seria capaç de fer qualsevol cosa. Mentre, com escoltàvem al començament, hi ha gent europea, gent catalana, gent que treballa per ajudar a la població civil d'Ucraïna. En aquesta caravana, organitzada per, en la mesura que es pugui, a refer la seva vida, gràcies al coratge de Sor Lucía Caram i de tot un equip de voluntaris que ens explicarà durant el programa qui són. Fa pocs dies, el Ministeri d'Exteriors ucraïnès va reconèixer que les pressions que reben del govern de Trump són tan fortes que per acceptar un acord de pau els faria trossejar el seu territori. I per ara no hi estan disposats els ucraïnesos. Volen lluitar, com ha dit Sor Lucía Caram. No ens ha calgut esperar dimarts de la setmana vinent, que serà el dia 24 de febrer, que serà el dia que fa els 4 anys del començament de la guerra a gran escala. Ara escoltarem els testimonis. La primera de les nostres convidades és Sor Lucía Caram. Aquesta religiosa de la Fundació del Convent de Santa Clara, Dominiques de Manresa, és l'organitzadora de la, si no ens equivoquem, 42a expedició que coincideix amb aquest quart aniversari de l'inici de la guerra de Rússia contra Ucraïna. Sor Lucía conduirà una de les 10 ambulàncies que portaran la Caravana de la Bondat fins a diversos punts d'Ucraïna per ajudar a la gent que pateix en aquesta guerra a refer la seva vida el més aviat possible, si és possible. Fa pocs dies, unes xifres que donava el bon amic Llibert Ferri des de les pàgines de l'Ara eren esfereïdores per Ucraïna. Una contracció de més del 50% del PIB, més de 100.000 morts, gairebé 7 milions de refugiats i més de 20.000 nens i nenes tractats com a arma de guerra. Això és horrorós. Bon dia, Sor Lucía.
3: Molt bon dia.
2: A veure, aquestes xifres que hem donat que ens va facilitar el Llibert Ferri a l'Ara són realment esfereïdores.
3: Ara nosaltres sí, ens... són parcials, també.
2: Sí?
3: Quan es parla de 20.000 nens, són els nens que han pogut documentar. Tots els nens
2: sí,
3: que estaven en les zones ocupades,
2: sí.
3: I que han ocupat els russos i que han desaparegut, no hi ha quantitat, no està comptabilitzat i calculen que hi ha més de 100.000 nens. Per altra banda, el número de morts, només han comptabilitzat el número de morts en el front, en la primera línia, I no es diu tota la veritat, perquè si un va al cementiri t'adona que la quantitat és molt més. El que passa és que tota la població civil i tots els pobles que han estat arrasats, hi ha molta gent que està desplaçada, però hi ha moltíssima gent, fonamentalment gent gran, que han mort a les seves cases i tota aquesta gent no està comptabilitzada. Per tant, la veritat la sabrem quan acabi aquesta maleïda guerra, que esperem que sigui el més aviat possible, no? Sí. Però les xifres són neferidores, realment.
2: Sí, sí, són molt dolentes, aquestes xifres. Li agraïm a vostè mateixa que faci aquest complement de les xifres per donar unes xifres més actualitzades, més reals. Vostè que coneix la realitat d'Ucraïna sobre el terreny. A veure, expliqui'ns què aporta aquesta 42a caravana de la bondat. Li diuen així, és veritat?
3: Sí, l'hem dit la caravana de la bondat, perquè nosaltres pensem que contra... Primer, que hem de recuperar el sentit ple de les paraules que ens humanitzen.
2: Sí.
3: I pensem que contra l'odi, la violència, el mal, la guerra, la bondat de gent que es mobilitza per salvar vides, perquè això és per salvar vides, és el contrapès i el que ens dona un motiu d'esperança per continuar lluitant, no? Per tant, en aquest cas, portem 10 ambulàncies, portem 3 pick-ups, un todoterreno i després 7 cotxes més. Per tant, és un corredor que porta 21 vehicles amb 15 generadors, amb defibriladors, equips mèdics i molts medicaments. L'objectiu és salvar vida. On anem? Tot el

0: aquestes poblacions i tots els conductors sortiran del país i un grup de 7 persones entrarem i anirem amb aquests conductors i la Guàrdia de Frontera fins a Odessa, que és on entregarem tota aquesta ajuda humanitària. En Odessa, dia i nit hi ha atacs, dia i nit hi ha moltes morts.
1: Sí, sí.
0: I és una zona portuària, és una zona que interessa molt a Putin i que no tenen descans. Nosaltres estarem allotjats en un centre on hi ha 150 nois que estan mutilats. Ja vam estar fa un par d'anys. I després és un lloc on els professionals d'aquest centre van estar a l'Institut Guttmann aquí en Barcelona,
1: sí,
0: intercanviant experiència i aprenent, i a dia d'avui, després de 2 anys, continuen fent telemedicina. Per tant, s'ha creat un vincle molt fort i la ciutat en aquest moment està vivint sota, primer, la gran pressió de lo que significa el fred, que és molt dur, i per altra banda, els atacs de dia i de nit. A Ucraïna no es pot arribar per aire perquè l'espai aeri està tancat i només circulen els drons. Per mar està bloquejat totalment, està molt minat. Per tant, l'única entrada i sortida és per terra, que jo queda totalment col·lapsat, no? Hi ha moments que algunes fronteres, ens ha tocat viure jo, es tanquen perquè hi ha amenaça de que estiguin minades.
1: Sor Lucía, i per què Europa, que estem tan a prop els uns dels altres, tarda tant en reaccionar? Ara sembla ser que la presidenta de la comissió diu que farà alguna cosa. Però per què? Què li sembla a vostè de la posició europea? Aquest programa es diu Cruïlla d'Europa. Sempre intentem donar-li el punt de vista europeu als temes que tractem. I això de la guerra d'Ucraïna és un desastre molt gran.
0: Una guerra no és popular. En Europa no hi ha cap lideratge que sigui referencial. Cadascú acaba campant pels seus interessos. I jo crec que no volen transmetre a la ciutadania la realitat de lo que s'està vivint.
1: Ah, això és interessant.
0: Otra cosa és que quan tu vas, per exemple, ja en Alemanya i en Polònia, ja es respira un ambient prebèl·lic. I es respira un ambient prebèl·lic en Moldàvia i en Romania. I ho respirem quan anem. I quan anem per carretera, s'ha posat frontera al sortir de França i a l'entrar en Alemanya, al sortir d'Alemanya i a l'entrar en Polònia. Cosa que fins al mes de setembre no existia. Per tant, nosaltres aquí estem molt lluny. Sembla que ens queda molt lluny aquesta guerra. El que fa el govern d'Espanya respecte a la resta de governs d'Europa és unir-se al consens de lo que ells decideixen i, per tant, estant dintre de la OTAN i de la Unió Europea, ens tocarà rebre absolutament com a tots, no? Això no és popular. Tenim un govern que és feble perquè depèn de moltes aliances. No tots estan d'acord en ajudar a Ucraïna. Jo no entenc absolutament per què volen fer escollir per ajudar o Ucraïna o Gaza. Jo crec que són dos conflictes, més 33 conflictes que hi ha en el món, amb els quals haurien de ser sensibles. Però sembla que un conflicte en Europa,
1: sí,
0: molts, que són molts afins, molt partits, són molts afins als amics de Putin, com són Venezuela, com són Cuba. Per tant, no volen posicionar-se i no, sí, volen tampoc obertament estigmatitzar-nos als que estem treballant per Ucraïna, però ens estan dient que nosaltres estem al costat d'uns nazis, cosa que no és absolutament, que és absolutament falsa.
1: Clar.
0: Estem donant suport a un país que ha estat envaït i estem donant suport a un país que està defensant en aquest moment les fronteres d'Europa. Cuidado, que segurament els nostres joves, que apunten els joves que estan tan eufòrics amb l'extrema dreta, els nostres joves corren perill de tenir que anar a una guerra. Ja s'ha dit que si hi ha un pacte de pas, la OTAN enviarà soldats perquè puguin vetllar. Això significa un desplaçament de persones. Biden ja deia, nosaltres enviem diners i enviem armament perquè si no haurem d'enviar els nostres homes. No estem tan lluny d'aquesta situació. Hi ha una guerra, jo penso que no hem de crear una alarma que ens faci

0: razón, però sí hem de pressionar als nostres polítics perquè actuïn, perquè facin tot el possible per evitar que això continuï i que hi hagi un alt al foc.
1: Sí.
0: Dit això, per part de la ministra de Defensa del govern d'Espanya hi ha una sensibilitat absoluta en aquest tema. Ella sempre està dient, des de fa molt temps, que Ucraïna defensa Europa, que defensa els valors democràtics, i contràriament a lo que s'està dient por ahí, el govern d'Espanya sí que està enviant armament. I està enviant armament i està acollint molt ferits. Penso que és dels pocs països que continua acollint ferits, però crec que a l'hora de transmetre a la ciutadania el que està passant, ho diuen en la boca petita, sí, a Espanya, a Europa en general, tot i que crec que la ministra de Defensa en aquest sentit és una excepció. Ho diu alt i clar perquè està veient la situació que quan es troba amb seus homòlegs en les reunions que tenen molt sovint.
1: Però ens aniria bé que ho diguessin més gent, més alt i més clar, perquè si no, no acaba de sortir a la llum pública aquesta situació. No hi acaba de sortir. Bé, el que nosaltres fem també aquest programa per ajudar en la mesura de les nostres possibilitats a ajudar a la ciutadania d'Ucraïna des de Catalunya, des de Mataró, des del Maresme, etc. I, per tant, nosaltres ara li demanarem a Sor Lucía Caram si ens pot dir el número de Bizum per enviar diners a Ucraïna.
0: 05122.
1: 05122. Doncs moltes gràcies. I ara diem també el número de compte corrent.
0: Perfecte.
1: Doncs mira, sí. S43-2100-30-93-07-22-00-31-69-70.
0: Perfecte.
1: Per tant, que a nosaltres no ens agrada gaire fer aquests papers com a periodista, però quan cal, cal. I si algú pot fer aportacions des del Cruïlla d'Europa, estarem molt, molt, molt contents. Ara nosaltres tenim ja un dels convidats que el tenim aquí, no el volem fer esperar més, diu no. Ell és en Marcià Engrill Rossich, ell és de Premià de Dalt, té formació artística i empresarial i voldríem saber què li semblen iniciatives com aquesta de Sor Lucía Caram i de tota la gent. Després intentarem saber com està compost el grup que ella condueix. D'acord? Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia, Sor Lucía. Vaig tindre la sort d'acompanyar-vos quan vau fer la xerrada a Premià de Dalt a Sant Jaume a la presentació del vostre llibre. I després us vaig acompanyar amb el cotxe cap al convent. A veure, el motiu de col·laborar i participar en aquest tema és per la inquietud que tinc també. Tinc persones que estan molt vinculades també amb la col·laboració. El que succeeix és que humanament sempre la humanitat o les persones, quan esclata una guerra o una catàstrofe, la resposta és massiva. El difícil és continuar. I tindre la persistència i la continuïtat, aquí és on us tenim que donar les gràcies perquè és molt complicat. O sigui, tindre després de 4 anys un país en què va entrar en guerra i després de passar una pandèmia genèrica amb tota la humanitat, és molt dur, duríssim.
1: Està destrossat. El veiem cada dia
2: a sí.
1: Dinar, a la televisió, i és dur.
2: Les imatges poden estar, com si diguéssim, intencionades, però el dolor humà i la continuïtat. El que succeeix és que sempre, com a humans, tenim aquesta doble cara, no? Aquí, al nostre país, també tenim ucraïnesos que van amb cotxes d'alta gamma, que s'estan fent cases, etcètera, etcètera. I això vol dir que és l'altra cara de la moneda, amb la gent que està patint, amb la gent que està patint i vivint el dia a dia allà.
1: Molt bé. I ara, doncs, saludarem a dues jovenetes, joves, que tenim connectades per internet. Una d'elles és la Teresa Gutiérrez, ha fet diversos podcasts sobre Ucraïna. És una persona que és vicepresidenta d'Impuls Europa, que és un think tank europeista, que ella treballa amb el Parlament, la Comissió. Bon dia, Teresa.
3: Bon dia, moltes gràcies.
1: De res, escolta'm, només dir-te, per què, el mateix que li preguntàvem a Sor Lucía, per què des d'Europa és tan difícil, tu ets vicepresidenta d'aquest grup, Impuls Europa, és tan difícil ajudar?
3: Sí, la veritat és que hem vist una gran guerra on encara s'està produint i també doncs, volia fer un primer menció a la labor de Lucía Caram, que la veritat que també posar el focus en aquesta dimensió humana del conflicte i recordar també que més enllà d'aquesta estratègia i geopolítica hi ha població civil afectada i també de milers de morts, tant civils com militars, i també doncs, és en causes com aquestes que ens adonem de l'important que és salvar la vida de les persones amb aquestes ambulàncies que s'ha comentat que s'envien i tot el suport sanitari i també essencial per reduir no, els danys d'aquesta guerra. I també aquesta humanització és important més enllà de tots els interessos internacionals que parlem de vides de les persones. Llavors, també en aquest sentit, volia mencionar una mica també la fredor de les xifres que també s'havien comentat que la veritat, segons els informes que han sortit, doncs, també es parla de 2 milions de baixes militars, com tant morts, desapareguts, ferits, i que també doncs, és el que us comentava abans, no? També amb Teresa Carreras, tu que comentaves que aquestes xifres també a vegades ometen indirectament causes de malalties o desnutrició i múltiples efectes de la salut. Llavors doncs, també no es processa no? aquest dolor de cada família i cada víctima. I des de la part d'Europa, també doncs, des de l'inici de la guerra, l'enfocament principal sí que ha estat doncs, condemnar l'agressió no? I també actuar sobretot en el tema de les sancions i donar suport a Ucraïna, com comentava Lucía, no? també ha de ser una prioritat no? aquesta guerra juntament amb altres conflictes. I per la part de la Unió Europea doncs, hem vist com que s'ha centrat aquesta gran acció en imposar paquets de sancions a Rússia, també amb l'objectiu d'afablir aquesta capacitat financera i també militar. Llavors doncs, s'ha buscat impactar en aquests sectors energètics com l'energia i el sistema bancari i la tecnologia també. I clar, després d'aquests 4 anys, doncs, la guerra s'ha convertit també en una guerra de desgast, que actualment doncs, amb aquesta evolució de la tecnologia també els drons són una arma decisiva que concentra gran part d'aquestes baixes de la guerra i també doncs, en aquesta part depèn molt de la tecnologia tant d'Ucraïna com de Rússia i també aquests components especialment xinesos, per exemple, que utilitzen amb 2 bàndols i que és una qüestió que implica també que Rússia accedeix a aquests equipaments i drons avançats malgrat les sancions en mercats opacs i també degut a aquests nous socis que ha pogut trobar Putin. Llavors, doncs, l'orientació estratègica demostra que també doncs, Europa ha reaccionat amb determinació en el sentit econòmic i de seguretat energètica.
1: No, amb determinació, perdona que et corregeixi, perquè jo he estat 12 anys a Brussel·les i amb no sí. gaire determinació, eh? I perdó, per la gent que
3: sí,
1: ho pensi.
3: Sí, sí, sobretot en el sentit de sancions i la reacció aquesta, no? Però sí que és veritat que, malgrat això, o sigui, a part de les sancions que a vegades doncs, també Rússia no li han afectat en el sentit de poder obtenir no? en
1: Clar.
3: Aquests mercats
1: jo conec,
3: més
1: tinc
3: opacs.
1: Una amiga,
3: doncs.
1: Perdona, tinc una amiga sí. russa amb la qual jo m'he anat connectant sempre i jo li pregunto, Nadia, com us afecta tot això? Bueno, sí que vivint en un país amb guerra i tenint nois que els envien al front, això t'afecta, però vaja, tampoc tant.
3: Sí, sí, sí. O sigui, sobretot és en aquesta decisió més d'economia en el sentit de les sancions, també del suport militar, no? Però sobretot també el que també volia remarcar és l'acció principal que s'ha centrat en aquest sentit i potser sí que ha mancat aquest lideratge diplomàtic també més directe per poder aturar el conflicte. Llavors, perquè actualment sí que hi ha alguns països, com França o Itàlia, que reclamen aquesta via més dialogant per explorar també vies per posar fi a aquest conflicte. I sí que també doncs, crec que és necessari. I l'altra part, doncs, també sí que hem acollit refugiats, que aquesta sí que és potser una part més humana, sí. I també doncs, ha estat una manera ràpida i solidària, que potser és una de les parts més efectives també i que ha estat més visible, com es comentava. Però
1: doncs, jo crec que sobretot... Presentarem a la nostra convidada, una altra de les convidades, a l'Aurora Ferro. Ella és de Cardedeu, traductora i intèrpret, i diu que li agrada descobrir coses noves, etc. I ens ha comentat que la seva família, quan va començar la guerra d'Ucraïna, van acollir, em sembla que era Cardedeu, no sé. Bon dia, Aurora.
4: Hola, bon dia.
1: És que tu ens explicaves que la teva família ha tingut gent ucraïnesa a casa seva per ajudar a passar aquests mals dies de guerra.
4: Sí, la meva família vam col·laborar en l'acollida d'unes famílies. Juntament no vam ser només la meva família, sinó que va ser un grup de persones. I jo del que volia parlar és una mica de la xarxa d'individus no vinculats potser directament a la política, persones normals obertes a la solidaritat, que en un moment donat veuen una necessitat i són allà. Va ser un moment molt interessant perquè...
1: De totes maneres, acaba'ns d'explicar amb les famílies, com eren les famílies ucraïneses que van anar a casa teva i què explicaven?
4: Clar, jo això no ho vaig viure directament, el contacte amb les famílies no el vaig viure directament perquè jo en aquell moment estava vivint a Múnich.
1: Bueno, però llavors, la teva família potser t'ho explicava,
4: sí,
1: no?
4: Sí, a meitats de març el que vaig fer va ser preparar l'acollida de diverses caravanes que van venir des de Catalunya fins a Ucraïna i que paraven a dormir a Múnich perquè és un punt on està unes 12-13 hores de Catalunya i era com una espècie de punt mig. I sí, eren... Hi havia famílies diverses, hi havia famílies doncs, monoparentals que tenien els nens, també alguna família viatjava doncs, amb una tieta, amb persones solteres que s'unien a la caravana perquè tenien coneguts aquí, però eren famílies molt diverses de diferents punts del país. I a part que això que tenien realitats, hi havia persones que tenien punts de contacte ja de membres familiars o amics que ja havien emigrat cap a Europa, però d'altres no. I llavors, clar, en cada cas era una mica diferent la gestió.
1: El nostre convidat Marcià Angrill, estàs fent que sí amb el cap, vol dir que
2: sí,
1: també
2: sí.
1: Ho coneixes.
2: És que he viscut molt directament tot aquest tema també, i encara l'estic compartint. Vull dir, sí, perquè
1: hasta
2: inclús conec gent de Granada o d'altres llocs on es van volcar a fer aquesta caravana i el que dius, no? La diversitat i les situacions personals de cada un era des d'una persona que era un gran músic fins a una família molt, molt paupèrrima o molt, molt necessitada i molt trencada. És
4: allà
2: veritat.
4: A Múnich hi havia una acollida molt interessant, és que crec que eren els jesuïtes, hi havia una congregació religiosa que acollia la comunitat sorda d'Ucraïna. Clar, a vegades no ens fixem que en una guerra es desplaça no només refugiats, els que estem acostumats a veure les notícies, sinó que hi ha persones amb necessitats especials
1: clar.
4: Que tenen molta més dificultat.
2: Sí.
4: I això va ser un moment de veure molt de prop moltes realitats que potser no m'havia plantejat mai.
2: Sí. És que això, a veure... Estem parlant molt concretament d'Ucraïna, però que vull dir que és molt genèric, no? El tema de la desconeixement o del desconeixement de la realitat de la estructura humana com a societat. I quan et poses en diferents nuclis de abans ho parlàvem amb la Teresa de la bellesa o de la malaltia o de la gent que està sense sostre. Hi ha molts, molts, molts paràmetres en els quals nosaltres pues, estem una miqueta pensant en si fem un creuer o anem a esquiar o anem a no sé on. I això és molt trist.
1: I ara deixem parlar a Sor Lucía Caram. Sor Lucía, vostè, des del seu punt de vista, quanta gent a Europa ha notat que podien acollir, que acollien gent a casa seva, ucraïnesos, i això quin resultat ha donat?
0: Jo crec que al començament es va donar això de lo de la solidaritat compulsiva. En un moment, quan veiem les imatges de la invasió a gran escala, com entraven els tanques a Kiev, la destrucció que en van veure, lo de Butxa, lo d'Irpin,
1: sí, sí.
0: La gent es va mobilitzar i solidàriament va veure una gran mobilització. De fet, a les fronteres estaven col·lapsades per ONG i per fundacions, fonamentalment, que acollien els refugiats que sortien, i després hi havia com uns camps de refugiats on aquests refugiats decidien a on volien anar i venien gent de diversos països a buscar-los. Passa que jo sempre dic que hi ha una cosa és anar a acollir i una altra cosa és recollir. Quan recollim, tenim el moviment, ens portem i després què? Nosaltres vam tenir la sort de poder-nos organitzar amb els voluntaris de CaixaBank i vam fer un procés bastant ordenat i vam ajudar a arribar aquí fins a unes 4.000 persones. Què fèiem amb això? Teníem famílies a les que ja coneixíem, van crear una xarxa per acollir-les i vam fer també el tema de reagrupacions familiars amb persones que ells mateixos coneixien. Quan va passar el primer mes de la guerra, quan van veure moltes d'aquestes dones que la seva parella o que els seus pares o que no anaven al front, van decidir tornar perquè deien hem d'estar al costat dels nostres héroes. I molta gent va tornar. Van tornar, com ja tota la zona del Donbass havia estat atacada, hi ha hagut un gran desplaçament dintre del país i la gent es va concentrar en poblacions com el Lviv, com el Kiev, per exemple, cosa que ara, per exemple, en Kiev, que és víctima de los ataques que hi ha en aquest moment dels atacs, molta gent també comença a marxar més a les perifèries i a les zones de camps d'on no és tan cruenta ni són tan freqüents tots els atacs, tot i que ara tot el país és una guerra. No hi ha un punt només on estiguin atacant. No? Molta gent ha vingut aquí, molta gent ha tornat al seu país. Les facilitats que han tingut per poder trobar feina ha facilitat que moltes famílies s'hagin decidit quedar aquí. Com explicava Aurora al començament, fonamentalment eren dones amb fills els que sortien. I en un primer moment la gent que sortia era gent que tenia un cert nivell de poder adquisitiu. Quan tu veies, nosaltres anàvem la primera setmana a Romania, veies la quantitat de cotxes impressionants que sortien i després caminant com la gent havia pogut arribar fins a la frontera. Molts en els cotxes van quedar a meitat camí i van continuar caminant perquè no es podia. Després, en un segur, a partir del mes de maig, més o menys, va començar a sortir ja la gent que no tenia recursos. De fet, en la frontera, en Gemijil, en el mateix estació de trens, l'havien habilitat i la majoria de gent que havia eren ucranians en situació d'exclusió social prèvia a la situació de la guerra. No? Alguns s'han tornat, però fora hi ha molta gent. Quan un arriba, nosaltres el que vam intentar fer és, quan tu tens una persona a casa, són molt pocs els casos, comptat amb els dits, que pots tenir una família més d'un mes. Quan passa una mica de temps, comencen a deteriorar-se les relacions. I el que havia començat fent-se en un impuls de solidaritat, les persones tenen els seus costums, a vegades esperem que siguin superagraïts, que assumeixin des del primer dia tots els nostres costums, i la gent va haver situacions de conflicte. Perquè el que surt de la guerra surt amb tota la seva motxilla. El que surt amb un problema d'alcoholisme o amb un problema de salut mental surt amb això i aquí també ho té. I està acollit amb aquesta patologia i amb aquesta necessitat que també patia o que tenia en el seu país. Per tant, no es tracta de recollir, sinó d'intentar d'acollir a les persones i de fer un bon plan d'acollida de la gent. El Ministeri d'Inclusió va fer un programa d'acollida en el qual entraven dintre de les fases en les que havia moltes entitats com Creu Roja, Fundació Tomàs Canel, moltíssima gent, moltes entitats que acollien aquesta gent. Però quan passes de la primera fase a la segona fase i a la tercera fase, quan no has aconseguit feina o incorporar-te o aconseguir l'ajuda estalla i t'has de buscar la vida. I així ens hem trobat nosaltres amb ferits que havien portat, que evidentment en 3 mesos, perquè no poden treballar, no poden, doncs queden al carrer. No? Per tant, jo crec que el tema de anar a buscar a la gent significa acompanyar-los en el seu procés fins al final i si han de tornar, acompanyar-los fins que tornin. Perquè són persones, no són mobles els que estem portant.
1: Ja. M'ha agradat molt sentit, això que ha dit, sí, que no és el mateix acollir que recollir. Això està, trobo que és molt bé, és molt interessant, perquè si ens plantegéssim tots d'acollir a un o dos, probablement les coses serien una mica diferents. Em sembla que era l'Aurora que feia referència a la conferència de Múnich, ara no me'n recordo, a Múnich, perdó, que és on ara hi ha hagut aquesta conferència darrere, que va acabar ahir o abans d'ahir, i no sé si era la Teresa o l'Aurora. Qui era que de vosaltres dues que ha parlat de Múnich?
4: Jo vaig estar vivint a Múnich durant final del 2021 i tot el 2022, fins al juny més o menys, que llavors vaig tornar. Vaig estar 9 mesos, perquè per la meva professió vaig anar a millorar l'alemany i va coincidir que va començar la guerra mentre jo era allà.
1: Molt bé. I tant tu com la Teresa Gutiérrez, com valoreu els acords d'aquesta conferència, bàsicament en relació als palestins? No sé si sí que es deu haver parlat, no ho he seguit del tot, dels ucraïnesos, potser Sor Lucía ens ajudarà, però sobretot els palestins, que la conferència permeti que els israelians vagin a construir cases, etc. Tot això, totes aquestes coses fan mal als ulls. Què us sembla? Aurora?
4: Sí, jo no he estat seguint de prop aquesta conferència, però sí que també formo part, a títol personal i voluntari, d'un projecte molt maco de Pau al Mediterrani. Ah, està portat per l'Oficina de Coordinació Eclesial del Mediterrani, i entre tots els projectes que té hi ha una Escola per la Pau, i aquesta Escola per la Pau el que fa és organitzar trobades de joves interreligioses i interculturals de diferents països. Intentem ser el més amplis possibles per tot el Mediterrani, i es promou el diàleg, i una mica el que es busca en un futur és crear una xarxa de solidaritat intermediterrània. Concretament, en el meu cas, vaig formar part d'un vaixell, el Vaixell per la Pau, que durant tot el 2025 va estar recorrent diferents ports del Mediterrani. El vaixell es diu Bel Espoir, és un vaixell francès que se'ns va cedir, i jo vaig estar navegant-hi el juliol des d'Istanbul a Atenes amb un grup de 20 joves de diferents països del Mediterrani. Entre ells també hi havia, teníem 3 palestins al vaixell, i clar, llegir les notícies i veure tot el que passa és molt diferent a quan una persona t'explica que la seva família ha perdut terres, que no poden tornar al lloc on ells havien crescut perquè aquest territori ja està ocupat. Clar. Llavors, tot això ho visc més a nivell personal i no tant a nivell institucional.
1: Molt bé. Teresa Gutiérrez, has tu analitzat la conferència de Múnich? Tens alguna opinió?
3: Sí, per la meva part, sí que la vaig estar seguint una mica, sobretot pel tema d'Ucraïna, que volíem parlar també, no?, en aquest programa. Sí, sí. I també es va remarcar aquesta autonomia en defensa també, l'energia i la tecnologia, sobretot a nivell europeu, que va comentar Ursula von der Leyen, de la Comissió Europea. I després també, per part de Zelensky, també es va advertir aquesta gravetat dels atacs russos, també aquests sistemes de defensa antiaèria per protegir sobretot les infraestructures essencials i sobretot reafirmar una mica també el que comentava Sor Lucía Caram abans, que també Ucraïna és una mica l'escut d'Europa, no?, en aquest sentit, i que també la seguretat europea depèn d'aquest conflicte en aquest cas. I també un missatge que volem també transmetre és aquesta necessitat de pau i diplomàcia que també s'ha comentat en aquest programa, que també crec que és molt, molt necessària, sobretot per poder donar èmfasi en aquesta cobertura mediàtica, que sí que potser ara ja és una guerra de desgast i tampoc es fa tanta retransmissió, però aquestes iniciatives són molt, molt importants, i també la de les caravanes per poder transmetre aquest sentit de seguretat i ajuda als ucraïnesos. I també, en aquest moment, jo crec que és bo també recordar l'inici de la Unió Europea i també doncs, afirmar que sí, aquesta seguretat és, no només es construeix en base d'armes i també amb estabilitat i cooperació i també doncs, aquesta reivindicació dels valors europeus i la defensa dels drets humans i solidaritat que sempre doncs, està bé que es tingui present per poder traslladar-la també a les polítiques de la Unió Europea i tant com per exemple en el cas d'Ucraïna, Rússia i també en Gaza amb Palestina, doncs, tots aquests conflictes i molts més que es troben en el món, doncs està bé tenir-los present per poder també materialitzar-los en la fi dels conflictes i a través de la pau i la negociació i la diplomàcia doncs, que es pugui reflectir en aquestes polítiques.
1: Molt bé.

0: Bé, ara ens queden exactament 15 minuts per acabar el programa d'aquesta setmana i, per tant, sí que ens agradaria escoltar Sor Lucía Caram com veu el conflicte. Les nostres convidades i el convidat que tenim aquí a l'estudi deia que potser estava una mica aturat tot plegat. Hi haurà un alto el foc? Serà possible que hi sigui? O bé, quan mirem la cara del senyor Putin, diu, no, jo aquí he d'intervenir encara més. Quina de vosaltres vol començar, senyora Lucía Caram?
1: Jo, personalment, i malgrat que intento ser positiva i tal, amb els diàlegs que tinc pràcticament a diari, amb tant la població civil com a militars i gent que està en la primera línia, no se li veu el final a la guerra en aquest moment.
0: No se li veu?
1: No se li veu el final, oh. I malgrat que es parla d'un pacte de pau, sí. No hi ha confiança en aquest pacte de pau. Aquesta guerra de desgast, com Putin està veient que no està aconseguint tot el que volia en el conquerir més territori, el que està fent és atacar directament a la població civil. La població civil el que està fent és resistint. El tema del fred és un gran aliat de Putin en aquest sentit. I en aquest moment el país està vivint un infern perquè s'estan realment congelant i han atacat les infraestructures. Per tant, quan ataquen les infraestructures perquè la gent passi fred, perquè no tingui llum, perquè passi gana, quan els atacs són a la població civil, quan ataquen els hospitals, quan ataquen les escoles, quan ataquen les ambulàncies, estem davant d'actes terroristes i genocides. Per tant, no hi ha cap tipus de credibilitat en Putin. Què passa? És que Putin i Donald Trump tenen negocis comuns, tots dos.
0: Sí, sí, sí.
1: Això i això és claríssim. I el que està fent Donald Trump, que és el que podria aturar això, està entretenint i està humiliant al poble d'Ucraïna. El que passa és que Zelensky no pot plantar-li cara i donar un cop a la taula, perquè sap que si tanca el grifo... Fa un mes estaven 1 a 10 en homes i en municions. Els sí, sí. Russos estan portant i tenen, per ells, els dona igual. Els ucranians, nosaltres tenim molts ferits. Ahir m'escrivia Oksana, una dona, que aquí el seu marit l'han estat atenent aquí. Va estar molt greu i té unes limitacions molt grans i ha tornat a la primera línia. No tenen gent en aquest moment. En aquest moment s'està mobilitzant a les dones també. Un dels ferits que tenim aquí, que torna la setmana que ve amb nosaltres, té la seva dona, que és metgessa, i no pot sortir del país. No tenen gent i no veuen que, de moment, això pari. O sigui, jo crec que Putin no és de fiar, però Donald Trump tampoc és de fiar.
0: No, no.
1: I bueno, pues aquí hi ha tot un tema d'un negoci que és claríssim. Europa s'està armant per la guerra i està comprant molt armament. I està comprant l'armament fonamentalment en Europa. Donald Trump havia dit que deixaria d'enviar armament a Ucraïna. Mai s'ha deixat d'enviar armament. El que passa és que abans lo enviava Biden com un obsequi i arribava els armaments. Avui, no sé quines condicions tindria aquest obsequi, avui surt més armament que abans pagat per la Unió Europea. Europa està comprant els armaments que està enviant a Ucraïna als Estats Units. Per tant, el senyor Donald Trump el que està fent és el gran negoci dels armaments. Europa compra els armaments per enviar. Abans les enviava als Estats Units. Lo cert és que quan nosaltres anem i ens toca un convoi, hem arribat a comptar 70 camions amb armament i amb explosius quan estem arribant a la frontera. I són els convois que et fan anar molt a poc i tot això és armament. I per això hi veus que està ja en les carreteres del costat. Per tant, no es veu. Ells mateixos parlen de que ens queda molt temps de guerra.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Contra sí. Això...
2: És un tema ideològic, eh? Sí? És voler defensar...
1: El problema també és que Kirill, aquí s'ha aliat Kirill, que és el patriarca rus,
0: sí.
1: De la KGB, que ha mobilitzat els monestirs. Durant aquest Nadal, les monges dels monestirs de Rússia es passejaven pels mercats de Nadal d'Europa i alguns països les van expulsar perquè feien propaganda. I el que ha fet Kirill és dir que aquesta és una guerra santa, que és una guerra contra l'Occident cristià que s'ha degradat en els seus costums i perquè tant en nom de Déu han de fer el que estan fent. És una barbaritat, però hem vist com, de fet, Ucraïna vol separar-se de l'Església ortodoxa i fins i tot acostar-se a l'Església catòlica en tot el que fa al calendari litúrgic i tal, perquè l'Església ortodoxa, malgrat molt petites excepcions, s'ha alineat a l'exèrcit de Putin.
2: Sí, sí.
1: Volen dir que aquesta és una guerra santa.
0: Sí, deixem que vol dir alguna cosa.
2: Que Déu ho fan servir com un comodí, no? Com un joker, no? Ara toca parlar de Déu, ara no, però en el fons sí que hi ha també aquesta doble vertent d'influir espiritualment o religiosament o ortodoxament amb el personal en general, de dir aquests són els bons i aquests són els dolents. Aquí també és una altra capa subliminal de la inconsciència, que la gent no tenim massa informació.
0: Dedicarem més temps, més temps en aquests temes d'Ucraïna, aquesta guerra tan injusta, com totes les guerres, com totes. Però recordem el Bizum Sor Lucía per ajudar a Ucraïna. Ens el pot dir?
1: 05122.
0: Molt bé.
1: Però si s'entra a la pàgina web de la Fundació, que és fsantaclara.org, també és molt fàcil col·laborar a partir d'ahir.
0: Perfecte. Doncs molt bé. I encara abans d'acabar la tornarem a d'això. Vol dir alguna cosa?
2: No, jo m'encanta o voldria involucrar-me més, no? Però és que som limitats. Els voluntaris o les persones que d'alguna manera tenim un sentiment, tenim un ventall tan gran on hi ha mancances, des de... que vull dir que us segueixo, us admiro,
0: no cal,
2: i
0: no cal.
2: Us apoio.
0: Cal fer. Més que admirar, Sor Lucía.
2: Us apoio amb tot el que
0: puguem. Molt bé, molt bé. A mi m'agradaria, amb aquests 7 minuts que ens queden, que aquestes dues convidades, l'Aurora, la Teresa, que déu-n'hi-do el bé que analitzen la geopolítica d'aquesta guerra, ens poguessin explicar, igual que Sor Lucía, una mica què deu fer ara en Zelensky. Jo el vaig estar seguint de fa ja bastants anys, part de la seva carrera d'actor, quan va començar a ser un gran polític, i no sé amb quina... No l'he sentit a entrevistes, no em dona, etc. Però què deu pensar aquest senyor? Vostè ha tingut oportunitat d'escoltar-lo, Sor Lucía?
1: A qui? A Putin?
0: No, a Zelensky.
1: Zelensky, jo he parlat amb Zelensky en dues oportunitats. Ell ha de ser molt prudent a l'hora de el seu comentari respecte a Estats Units, perquè ell en aquest moment pràcticament està de genoll demanant i suplicant ajuda.
0: Sí.
1: Ell té clar que vol un alt al foc, però no a qualsevol preu.
0: Clar.
1: O sigui, vol una pau que sigui una pau digna.
0: Sí, això ho ha dit.
1: I no volen renunciar al territori. Evidentment, quan es dona una negociació, ha de renunciar a alguna cosa. I la gent que ha perdut els seus fills, o els mateixos soldats ferits que nosaltres hem estat tractant, o amb els que tracto cada cop que vaig allà, que aquests soldats són població civil que han estat mobilitzats, estan dient que tanta sang, tot el que han perdut, perquè després acabin perdent el mateix, i que saben que avui és Ucraïna i que demà serà Europa. Per tant, la situació de Zelensky no és fàcil.
0: No.
1: Jo crec que hem d'agrair-li a ell la capacitat que ha tingut de viatjar per tot Europa, per tot el món, buscant suport i explicant el que està passant. No veig que el camí sigui una rendició. Crec que hauria de ser una taula de diàleg, però el tema és que ells no es fien de Putin i desconfien de l'amistat entre Putin i Donald Trump. Jo vaig estar en una pregària interreligiosa per la pau que m'havia convidat el president Zelensky en el mes d'agost. I la sensació que tenia ja, havia molts americans, i era una pregària de Nuestro Señor Donald Trump perquè continués ajudant. Aquesta és la realitat. Estan depenents totalment de l'ajuda americana, i han posat totes les cartes ahí perquè saben que són els que realment els poden ajudar pel poder econòmic que tenen. Però desconfien d'ells, però no el poden plantar cara. Per tant, és una situació bastant complicada.
0: Bastant difícil,
1: no?
0: Sí, sí.
1: No veig final a la guerra jo de moment i veig que els ànims de la gent, el que volia Putin era doblegar-los i que claudiquessin, i el que ha fet amb tots els atacs que està fent i el fred que està passant la gent, la resistència ha augmentat encara més.
0: Molt bé. Teresa Gutiérrez, ens queden 5 minuts 4. Una bona valoració, una valoració curta.
3: Sí, doncs jo per la meva part crec que també aquestes expectatives de la guerra que ha traslladat Sor Lucía són importants per també la proximitat a la guerra i tota l'ajuda proporcionada que ha donat. I sí que coincideixen en la pau que ha de ser digna. Llavors, per la part de Zelensky també, doncs, que es pot reflectir, no?, una mica en l'actuació que també hauria de donar la Unió Europea, és actuar per prioritzar i impulsar negociacions de pau.
0: Amb més força.
3: Sí, exacte. Clar. Sí, jo crec que sí que pot ser una via lenta.
0: Hem d'anar acabant.
3: D'acord. Bueno, sí. Sobretot era això. I també, bueno, com a última menció, crec que és important les desercions també que s'han produït, que és rècord de desercions, que ho vaig estar consultant i també doncs, des de la invasió s'han comptabilitzat més de 300.000 casos de desercions. Llavors també crec que és un missatge clar de la voluntat de la ciutadania del país també per aquest desgast dur i devastador que també doncs, pesa durant la generació, però sobretot impulsar les vies diplomàtiques.
0: Molt bé.
3: I ja està.
0: Aurora, una valoració breu?
4: Sí, jo estic bastant d'acord amb Sor Lucía que els acords de pau han de ser justos i han de ser efectius, perquè al final moltes vegades ens quedem amb que s'ha signat l'acord de pau i que el conflicte ha acabat, però tenim molts casos, en el meu cas, el Mediterrani, el cas de Bòsnia, que tècnicament tothom es pensa que hi ha pau i llavors dins el país la sensació no és aquesta.
0: Molt bé.
4: Que a vegades un acord de pau fa que el món deixi de parlar dels conflictes,
0: però, no.
4: Però el que volem és que es resolgui no, i que al final es trobin solucions efectives.
0: Molt bé, Aurora. Ens tornarem a retrobar per parlar del projecte aquest d'Escola de la Pau, que dius que vosaltres teniu, feu funcionar, col·laboreu, etc. Marcià, vols afegir alguna cosa?
2: Bueno, jo, encantat de poder compartir i desitjar el millor per tots.
0: I vostè, Sor Lucía?
1: Agrair-vos que doneu veu a aquesta realitat d'Ucraïna i del món que està ferit de mort per causa de les guerres i que res, que tots els que escoltem, que treballem al quilòmetre zero per mantenir la pau, perquè si no arribem massa tard i després és impossible acabar amb conflictes amb aquestes dimensions.
0: Sí, sí, això és ben veritat, eh? Molt bé, doncs moltes gràcies per haver participat en el programa d'avui. He de dir que el nostre company Emili Pacheco volia venir, però un constipat no l'ha deixat arribar fins aquí, per tant que res. I per tant que ens tornarem a trobar la setmana que ve, dilluns, amb un nou Cruïlla d'Europa, d'acord? Moltes gràcies per donar a conèixer, per ser la veu dels ucraïnesos. Us ho agraeixo molt. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Bon dia.
4: Moltes gràcies.

0: Són les 5 de la matinada.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de la municipal, des de Ràdio Rubí. Sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns a 9 o 10 del vespre, des d'aquí, des de l'estudi número 2. Programa meitat country, meitat pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

Avui hem començat el programa amb la música country. Es porta Brent Hill des de Utah. Això es diu One Hand in the Rigging. Temps a Country, a Musical Express. Temps a Country a Ràdio Rubí. Els dilluns de 9 a 10 del vespre. Tens una cita amb la Country Music. Ell és Tracy Lawrence, des de Texas. Això és My Second Home.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinks? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Estem escoltant música de Blackie Valberry. La seva peça American Coal Miner. La country music protagonista els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a Ràdio Rubí. També es pot sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ell és Kenny Rogers. Aquesta peça la dediquem al Vicente, des de la Seu d'Urgell. Això és The Gambler. So we took turns staring

que et va enviar un correu electrònic. musicalexpressrubi@gmail.com es va dedicar, es va demanar The Gambler, el gran Kenny Rogers. Dilluns a Country, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. La millor country music. La tens aquí assegurada. Ella és Ella Langley. Això és Cowboy Friends.

Cowboy Friends. Ella, Langley. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Ràdio Rubí. Des d'Atlanta, des de l'estat de Geòrgia, ens arriba la banda de Zac Brown. Això és la gran Toys.

T'agrada més el country de Melony Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett.

Hem tingut un petit problema amb una cunya publicitària, però ja ho hem arreglat de seguida. Jason Scott, amb la seva banda, els de Hi-Hat, des d'Oklahoma. Això és la gran Bernadette.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hem deixat de banda ja la country music per adentrar-nos a dintre del pop rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant a Billy Preston, el gran Billy Preston. Nothing from Nothing, del 74. Ell és Billy Joel. Això és Don't Ask Me Why.

William Martin, més conegut com a Billy Joel, cantant, compositor i pianista estadounidenc. Va néixer un 9 de maig de l'any 1949 a la ciutat de Nova York. 75 anys té ara. Un dels seus clàssics de la seva discografia, Don't Ask Me Why. Deixarem la música de Billy Joel cap a anar, cap a... Anirem a la música del quartet de Liverpool. Tens un secret? Do you want a secret? Són els Beatles.

musicalexpressrubi@gmail.com és el nostre correu de contacte, al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. Musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Nascut un 20 de maig de l'any 1944 a Sheffield, a Regne Unit, i va morir un 22 de desembre del 2024 a la ciutat de Crawford, a l'estat de Colorado. Estem parlant de Joe Cocker. Això és Unchained My Heart, d'un clàssic cap a un altre. Paul Simon, amb possiblement, per mi, amb una de les seves millors cançons. Això es diu Kodachrome.

Segueix a sintonia. Musical Express. Segueix a sintonia. Ràdio Rubí 99.7 de la FM. Els dilluns a 9 o 10 del vespre toca Musical Express. Mitja hora de country i mitja hora del millor pop-rock dels 70s i 80s. Sent el seu amic Argon Funkel, Paul Simon, en solitari, la gran Coda Chrome. Tot un clàssic de la discografia de Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Bateria dels Air, Wind and Fire i bateria dels Genesis. Philip Bailey, Phil Collins. Això és Easy Lover.

hem tornat a recordar la música que ens feia i que ens fa Billy Joel. Això, It's Still Rock and Roll to Me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. I amb la música de Rod Stewart ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un clàssic que a mi m'encanta. Això és You Are In My Heart. Rod Stewart en directe. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana i ens tornem a retrobar aquí el proper dilluns, aquí a la sintonia de Ràdio 20, 99.7 FM, aquí a Musical Express, el teu programa. Que passeu una bona setmana.

Bona tarda i benvinguts i benvingudes una tarda més a l'Inspira't de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM. Som Cuca Fernández i Carmen Moreno i avui us portem un programa carregat d'inspiració. Per atenció i que la inspiració t'agafi treballant o no.

0: Avui a l'Inspira't ens preguntem què vol dir realment alimentar-se bé. És només comptar calories o és alguna cosa més profunda que ens connecta amb el nostre entorn? Per parlar-ne avui de tot això tenim amb nosaltres l'Esther Sagarra, dietista, formadora d'alimentació i hàbits saludables a les empreses. Benvinguda, hola Esther.
1: Moltes gràcies.
0: Sovint veiem la nutrició com una llista de prohibits i permès. Des de la teva visió, com hauria de ser la nostra relació amb el menjar per ser realment inspiradora?
1: Home, doncs no hauríem de pensar en què ens prohibim i en què no. Ens hauríem de pensar què ens aporta nutrients i què ens fa estar amb l'energia a tope, no? De dir, aquells aliments que majoritàriament naturals, no? Doncs que ens aporten vitalitat.
2: Quins serien aquests aliments que ens aporten vitalitat? Si haguéssim de fer una llista al top 5?
1: Bueno, són molts grups d'aliments, eh? No me'n vull deixar cap, però bàsicament són aquests aliments que des de la dietètica es diu que són densos nutricionalment. Que això el que vol dir és que per unitat d'aliment porten doncs, molts nutrients. Val? I això ja deixa de banda tot el que són doncs, la bulleria, els embotits, els processats, totes aquestes coses que tenen molts sucres, tenen molts greixos que no són saludables i llavors això no ens aporta tots els nutrients que ens ha de portar. Llavors aquí ja hi ha carn, peix, ous amb el tema de les proteïnes, els cereals integrals, llegums i sobretot el món vegetal, la verdura, les hortalisses i les fruites.
2: Mm. El pa també, perquè el pa trobo que ha guanyat com una mica de mala fama, com el tema de la glucosa. I... També està bé menjar pa?
1: A veure, el pa jo crec que se n'abusa bastant, no? Ja només fa falta veure tots els forns de pa que han sortit, no? I realment estem bastant enganxats al que... Al final, si les farines són integrals, el pa és de qualitat, d'aquests com els que es feien abans, no? Que es deixaven fermentar, que es deixaven reposar, aquests... En principi, amb un consum moderat, doncs és super saludable. El que passa que el pa avui en dia molt no és així. És molt refinat i llavors no és aconsellable consumir-lo diàriament i amb les quantitats que consumim.
0: Mm-hmm. Com a dietista, tu tens un valor diferencial molt, molt interessant, que ens has obert un meló, que a nosaltres ja ens agrada aquí, a l'Inspira't, pues donar aquesta visió diferent, no?, d'aquesta forma de divulgar el que és la nutrició. Ho fas amb empreses?
1: Doncs sí. A veure, també tinc consulta, faig consulta, però em dedico més a fer divulgació nutricional de bons hàbits i ho faig a les empreses. Bueno, voleu saber per què
0: sí,
1: vaig
0: clar,
1: triar
0: clar.
1: A les empreses? Doncs perquè penso que allà s'arriba molta gent diferent, no? Quan es fa consulta o t'arriba gent amb molts problemes i que realment necessita una intervenció, i en canvi quan vas a una empresa potser enganxes aquesta gent en un estat molt abans, diguem, i pots prevenir que passi això, que després tinguis malestar. Llavors arribes a un col·lectiu que potser mai a la vida havia pensat en l'alimentació saludable i vas a fer una xerrada d'algun tema i així i fan, ui, doncs mira, vaig a cuidar-me.
0: I a partir de quin punt vas trobar que aquesta necessitat, perquè tu formes part de l'associació Teixint Sabadell.
1: Sí,
0: va ser a partir d'aquí, d'Emprenedores Teixint Sabadell, va ser a partir d'aquí que tu vas veure una necessitat necessària, no?, dins del sector de les empreses o que tu vas veure que arribaries a més gent. Va ser a partir d'aquí o...?
1: No, mira, jo quan ja vaig... O sigui, jo, abans de ser dietista, treballava en una empresa en tema de comunicació i jo ja m'agradava molt el tema d'alimentació i ja vaig veure allà a l'empresa que era un tema que tothom està interessat en nutrició i que si xarxes socials, que si la veïna m'ha dit, que si no sé què, o sigui, era un tema que a mi m'agradava i veia que hi havia com una necessitat de saber-ne més i llavors vaig començar a fer... Em vaig posar en tema de l'empresa saludable allà a l'empresa, vaig conèixer diferents proveïdors d'aquest sector i ja quan vaig decidir deixar l'empresa i muntar-me jo pel meu compte en temes d'alimentació, tenia molt clar que volia anar a empresa. Vull dir, no era només focalitzar-me en l'empresa, però tenia molt clar que era un camp per explorar, que les empreses cada vegada estan fent més coses per la salut dels treballadors, i era un camp que m'agradava molt. Perquè...
0: I el formar part de l'Associació d'Emprenedores d'Eixin Sabadell a tu t'haurà donat també una riquesa, no? O t'ha aportat moltes coses que per lo que és el teu projecte, que no sé quant temps portes amb el teu projecte, 5 anys, clar, és poquet temps, no? O sigui que tot això també t'estarà ajudant a que el teu projecte evolucioni i la gent el conegui més, no?
1: Sí, la veritat que l'associació és un gran suport a nivell de Sabadell, de dones, d'emprenedores, empresàries, és una passada, perquè quan emprens realment necessites un suport, perquè et penses que només tens tu un problema i ho parles i dius, ostres, no, i llavors hi ha molta creativitat, molt companyerisme i està superbé. Sí.
2: Creus que avui dia ens falta una mica aquest esperit de comunitat? Que ens hem tornat molt, molt individualistes?
1: Ai, sí. Jo sí que ho penso, això, sí. Bueno, només fa falta veure la gent com anem pel carrer amb els mòbils, oi? Cadascú molt, molt individual, sí. Això sí.
2: Llavors recomanaries a qualsevol emprenedor o emprenedora unir-se, no? A fer xarxa per poder créixer, per poder evolucionar.
1: I tant. Sí, perquè sí que hi ha els moments que vols treballar tu més sol, però és que aquest acompanyament, aquest veure què fan els altres, enriquir-te, no? Aportar tu també la teva experiència i que t'aportin a tu és bàsic, és una passada.
0: Ara has mencionat les pantalles, clar, relacionem últimament molt teletreball, pantalla i menjar davant de l'ordinador.
1: Fatal.
0: Tot això, m'imagino que ho estàs treballant molt, no?, a dins de les empreses.
1: Sí, vaja, és que bueno, tothom, tens el descans, inclús quan estàs a l'empresa, no? A vegades vas a menjar, tens el teu dinar allà amb el tàper, el que sigui, i et poses amb el mòbil, et poses a... Sí, tenim aquest fer. I això, a nivell de digestió, ja no dic a nivell social, que és un drama, no? Però a nivell de fisiològic, de fer una bona digestió, d'assimilar bé els nutrients... És que no es pot estar amb la pantalla, és que el nostre... Estàs amb alerta.

0: aquesta nutrició conscient, no?
1: Exacte, exacte. Seria, bueno, molts problemes digestius que hi ha ara, jo penso, n'hi ha molts que no, que molts són per al tipus de productes que ingerim, etc. Però també n'hi ha molts que són perquè hi engullim, no masteguem. Llavors, això, estem maltractant el sistema digestiu, o sigui, posar atenció a mastegar bé, amb tranquil·litat, respirant, etc. Tot això ens ajuda molt a digerir bé.
0: Imagino que és el primer que recomanes quan entres dins una empresa, no?
1: Sí, sempre ho dic. Vull dir, no sé si és el primer que recomano, però dic que és superimportant i, a més, a vegades penso, dic, tant estudiar per acabar dient això sembla una mica contradictori, sí, perquè és molt bàsic, però realment és bàsic. És, abans vas amb els problemes de la feina, del que sigui, però en el moment que estàs amb el menjar davant, tres respiracions, tranquil·litat...
0: No, no creus que hauria estar inclòs en els riscos laborals?
1: Bueno, clar, tantes coses, sí, sí.
0: No, però clar, per lo que està dient, estàs fent una mala digestió, no estàs aprofitant... Tampoc estàs aprofitant la teva estona de descans, que és una estona, com dius tu, per sociabilitzar o per estar tranquil·la. Si tot ho lliguem, al final, jo considero que estàs maltractant el teu cos, no?
2: I a mig i llarg termini, al final, això afecta la salut.
1: Sí,
2: i per tant,
1: sí, sí,
2: afecta baixes laborals o problemes mèdics. Bé, jo vaig una mica a
1: sí,
2: l'extrema,
1: no? Estem,
2: fumant en el
1: estem
2: futur,
1: enllaçant
2: eh?
1: El mastegar sí, sí, no, home, no, al és... final, el gota a gota, el mastegar malament, sí, bueno, podríem dir que podria acabar amb aquest drama.
0: Nosaltres
1: sí,
0: donem
1: sí.
0: idees.
2: Sí, a les empreses. Per això dic com això de les baixes, eh? No, millor que no, doncs hi ha coses que potser les podríem preveure, no? Mm. Cuidant-nos una mica més. També tot és una suma d'hàbits, oi? No,
1: exacte.
2: No tot és l'alimentació. Jo ara vaig aquí, no? Ara estem en l'era dels ultraprocessats, el que diem, que tot és cuina ràpida, menjar ràpid i tot molt ràpid. Mm. Si ens haguéssim de quedar amb un hàbit, allò, una cosa que podem començar a fer a banda de deixar la pantalla si estem dinant, no? O un canvi que podem aportar.
1: En alimentació, m'estàs dient, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs, bueno, aquest que he dit de fer tres respiracions i centrar-te en el que estàs menjant, mastegant bé. Si a vegades menges molt ràpid, serveix, doncs, deixar el cobert entre que mastegues i empasses, deixes el cobert a la taula i així com vas més a poc conscientment. I llavors, sobretot, també triar els aliments. Triar aliments naturals, vegetals, a saco. I després, bueno, clar, tota la part una mica del plat saludable, de tenir la proteïna que toca en cada àpat, els vegetals, i llavors la part de l'hidrat, que li hem donat molta importància en volum, doncs minimitzar-lo una mica. Mm-hmm. Aquesta és la meva recomanació.
2: Hidrat al final o al principi? Que aquí tenim molt aquest el costum, no?, de menjar... No, menges pasta, per exemple, no? Doncs primer fas la pasta, després la carn. Però després, no?, i han anat sortint veus que diuen que no, que la pasta, els hidrats, tot al final.
1: Clar, el que passa és que amb els hidrats així tan simples de la pasta o de la patata així bullida, tot això, si no s'acompanya amb fibra, amb vegetals o amb proteïna, no?, que seria la carn, tot això, s'assimila molt ràpid. La nostra sang, en la nostra sang hi ha una pujada molt, molt ràpida de glucosa, i llavors això és el que ens fa, doncs, aquestes pujades i baixades de glucosa que, si són molt contínues al llarg del dia, dels mesos i dels anys, et pot agafar, doncs, una diabetis tipus 2, perquè el nostre organisme al final fa treballar molt el pàncreas per secretar la insulina, i al final, si és molt sovint, doncs pots acabar malaltint, no?, amb temes d'aquests de diabetis. Mm. Si tens, al final, no és tenir-li por als hidrats, és combinar-ho, i sempre, doncs, això, sempre vegetals, la típica amanida al principi, o també amb la carn, i llavors, doncs, pots menjar també hidrats.
0: Ara que es porten molt els woks, per exemple, això és un plat ideal, no?, potser, que porta una mica de, jo no sé, m'invento, una mica d'arròs, una mica de salmó, una mica d'advocat. Fer una barreja així és l'ideal?
1: Sí, sí, sí, a vegades pequen una mica de tenir pocs vegetals, eh? Jo posaria més vegetals, no? Però, per exemple, un plat, començar dinant, per exemple, amb una amanida verda, també amb altres coses, no?, amb pastanaga, amb enciams, rúcules, tot el prote, tot el que sigui verd,

0: I després, doncs, aquesta proteïna del salmó que dius, amb una mica d'arròs integral i tot això, doncs pot ser això.
1: Però llavors, parlem de què és més idoni, un plat o fer primer i segon?
0: Jo penso...
1: I postre, com fem aquí, que estem acostumats.
2: Sí. Mediterranis que som.
0: Clar, el postre, mira, no sé, podem prescindir del postre, però el tema d'un plat únic o de dos, al final, mentre la proporció sigui... O sigui, al final depèn de cada persona i de si necessita menjar més o menys per quedar-se tip, però bueno, que tampoc cal quedar-se tip al 100%. Vull dir, també es recomana que allò que acabis de menjar quan encara pots menjar una mica més.
1: Allò que diem, em queda un foradet pel postre, això malament. Queda't amb el foradet.
0: No? Queda't amb el foradet seria ideal, perquè segurament si no el postre serà alguna cosa molt dolça, no? Però sí, quedar-te... I llavors, doncs, te'n fa un plat com així que tingui de tot o primer i segon, això, el gust del consumidor, penso.
2: Sí, però almenys això, que si és un plat combinat, vull dir que al final sí, combinat de tots aquests elements que estem parlant ara,
0: sí,
2: no? És igual
0: sí,
2: si estan en un mateix plat o estan un darrere de l'altre, però que hi siguin
0: exacte,
2: tots aquests aliments.
0: Exacte,
2: sí, I si parlem d'hàbits que no són alimentaris, què recomanaries? Tothom ha d'anar al gimnàs o si caminem i fem els 8.000 passos ja anem sortits?
0: No, jo crec que hem d'augmentar l'activitat física. Sí, a veure, jo no sóc especialista en activitat física, però està clar que quan veus alguna persona que comença a fer intervenció alimentària, si va acompanyat d'esport, ja sigui anant al gimnàs o anant a córrer o fer a casa qualsevol cosa... No serveix anar a veure paradors i passejar, no? Si vas a caminar has d'anar ràpid, t'has de cansar, i això, si es fa cada dia, millor. És que es nota molta diferència, és que s'avança molt més. I no és qüestió de pes, perquè a vegades, i sobretot les dones, estem, ai, m'he engreixat no sé quants quilos, no? I al final no és qüestió de pes, és qüestió de tonificació. A vegades pots pesar el mateix i que el cos t'hagi canviat radicalment i és perquè estàs fent una bona alimentació i una bona activitat física.
2: Mm-hmm. I suplements, sí o no?
0: A veure, jo quan vaig començar era molt reàcia amb el tema dels suplements, però he vist que en alguns casos estan molt, molt ben encertats alguns, eh? No suplementar-te de tots i cada cas, això no puc dir, pren-te un suplement d'això, és veure el cas. Veure el cas, sí que a grosso modo pues, tenim deficiències, no? La típica vitamina D o bueno, moltes coses així que podria dir-vos, l'omega 3, el magnesi, però... s'ha de mirar cas per cas, no puc dir així.
2: Clar,
0: suplementeu-vos.
2: Sí. Tothom, no. Clar.
1: Sí, perquè ara està sortint molts crítics en aquesta pressa de vitamines o complements que ho fem d'una manera com molt casolana, nosaltres a casa, sense saber el que estem fent, igual ens diuen el magnesi, el col·làgen, igual no és el que necessitem.
0: Clar, és que al final no ens hem de suplementar sempre, crec. Jo crec que t'has de suplementar potser en el teu cas, en algun moment, però no. I llavors, el que fem moltes vegades és, bueno, em prenc la pastilleta i no cal que faci cap canvi, no? I això no va així, realment és revisa el que menges o més aviat el que has de deixar de menjar i després, si pots aconseguir aquest canvi i menjar més saludable, doncs després veure si et falla alguna cosa, com la podem repulsar.
1: Perquè hi ha aliments que ens poden engreixar més que uns altres per a cada un de nosaltres? O sigui, per exemple, hi ha algun estudi que et digui a tu la patata, jo és que això ho he sentit, a tu la patata no et convé perquè és un producte que t'engreixa. Això es pot saber, eh?
0: A veure, és que hi ha molta... Jo crec que m'estàs parlant més d'altres... No tema de dietistes i nutricionistes, no solem fer això. Sí que és veritat que la patata, pues, acabada de bullir, pues, és això que t'estava explicant del pic de glucosa en sang, no? Igual que una pasta, un pastís o un pa blanc sense així sol, això et fa pujar la glucèmia. Llavors, si tens excés de sucres, aquests sucres s'acaben convertint en greix.
1: És que hi ha tantes llegendes en el tema de l'alimentació que jo crec que a vegades també ens despistem una mica.
0: Sí, jo crec que ens perdem molt en els detalls i no sabem les bases a vegades, no? Perquè si et dic, ostres, quanta proteïna... Jo no m'agrada comptar calories i el que m'agrada és veure doncs, que hi ha de tot en el plat, que és natural, que està ben cuinat, que no té greixos dolents, o perquè clar, hi ha greixos, vull dir, hi ha molts greixos que són molt bons i molt necessaris, eh? Més que començar a comptar calories i no saber què t'estàs menjant. Però sí que és veritat que saber una mica quina quantitat de proteïna necessitem cada persona i les proporcions, no?, d'això de la meitat vegetals i tot això, jo crec que sí que és important, que només fent això canviaria molt.
2: I si parlem de dones, hem de tenir una alimentació més cíclica, que també ara es parla molt d'això.
0: Sí, no, la veritat és que, clar, mira, quan s'està en el cicle menstrual, no?, durant la fertilitat, sí que, clar, hi ha un ball hormonal, i si podem tenir una alimentació com més adaptada a cada etapa, perquè no ens faltin aquells nutrients, doncs no tindrem, o sigui, potenciarem una mica cada part, no? La part, doncs, més, la part que estem així com amb més energia, doncs en aquesta podrem menjar una mica més de hidrats de carboni de qualitat, no? Els greixos així bons, i les èpoques que estem, doncs, amb la menstruació una mica més baixes, anímicament també per la baixada d'estrògens, doncs aquests, doncs aliments, doncs, potser que tinguin més aport de magnesi o que siguin antiinflamatoris, doncs ens poden ajudar a estar millor. Sí, sí.
2: Jo prenc nota, eh?
1: Sí, sí, et veig que estàs...
0: Ben fet.
1: Esther, un repte pels nostres oients de Rubí, que avui et coneixen i...
2: Rubí o d'on sigui,
1: eh? Bueno, de Rubí o d'on siguin. Estarà... Perquè volem començar aquesta setmana per cuidar-nos. Què hem de fer? Per on comencem?
0: Doncs fer una llista del que volem treure de la nostra alimentació. O sigui, jo recomano, tema begudes, que no n'hem parlat amb el tema de la hidratació, basar-nos en l'aigua i en les infusions, val? Més que no amb refrescos, només, vull dir, canviant aquest tipus d'hàbits, no?, de les begudes, de què bevem, doncs ja notarem un canvi. Llavors, depèn, si veieu que no mengeu prou verd, no?, prou de verdura, amanides, etc., doncs intentar que cada àpat tingui alguna cosa. Millor les amanides es digereixen millor al migdia, i al vespre, doncs, una verdura més cuita, més, o alguna crema, alguna cosa al vapor. I això, tenir la quantitat de proteïna en cada àpat, ja sigui vegetal o animal.
2: Mm-hmm. I què t'anava a preguntar, que se m'ha anat del cap?
1: Li pregunto jo, que tinc una.
2: Cielo. Vinga, doncs,
1: i productes de proximitat, millor que no...
0: Ah, sí, sí, totalment.
2: Ah, molt bé. Aquí anava jo també.
0: Sí, clar, tot el que envolta l'alimentació, doncs jo, clar, els productes de proximitat, doncs si són vegetals o animals, tot això, clar, viatjat menys, està més fresc, doncs tindrà més nutrients de proximitat, de temporada... I jo tinc una creuada així personal amb el tema de reduir plàstics, perquè...
1: Però això, tu tens una creuada, però és que a casa tu arribes de la compra i tot és plàstic.
0: Sí, doncs a veure si ho podem reduir, perquè també en els aliments i sobretot els cuinats i tot això, els microplàstics els ingerim i no ens fan cap bé tampoc, i el medi ambient tampoc, evidentment.
2: I la manera en què cuinem també, oi? O depenent del tipus de paella que utilitzes...
0: Sí, evitar els plàstics amb calent, no? Llavors sí que les paelles que estiguin en bon estat, sobretot, que no estiguin ratllades...
1: Parlem poc de les paelles, eh?
2: També, perquè un dia hauríem de parlar d'això.
1: Perquè és tot un misteri, també, com s'han de rentar, perquè moltes vegades pues, li passa... Bueno, però això ja ho parlarem un altre dia.
2: Sí, aprofitem que està l'Ester aquí i se'ns acaba el temps.
1: Ester, se'ns està acabant el temps, i abans de marxar, parlem de la sobirania alimentària, que és un concepte que a mi jo no l'havia sentit mai. Què vol dir aquest concepte? I per què hauríem de mirar més d'on ve el que mengem al plat? Que ja ho has comentat una mica,
0: sí.
1: Però tindríem que mirar també a l'origen?
0: Sí, va bé mirar l'origen, eh? Perquè, clar, a vegades vas al supermercat i mires, ostres, els fruits secs, tenint fruits secs d'aquí al costat, els estem comprant xinesos, no? Dius, cal tot això? Clar, al final, a part que potencies el consum i la gent que del teu voltant, doncs també estàs fent que els productes que consumeixis tinguin més nutrients.
1: O sigui, reivindicar, com comentàvem, lo nostre.
2: Sí, la sobirania alimentària i sobretot això. També organitzar-nos millor, perquè moltes vegades diem és que jo només puc anar al súper, és que no tinc temps, no? I potser dius, a veure, mira l'agenda i potser...
0: Clar,
2: sí que tens temps d'anar al mercat, no?
0: Mira, compris el que compris, no? O un compris, vull dir, intentar comprar així. Però jo el que recomano és, el dia que cuinis, no cuinis només una cosa. Ja que estàs amb els fogons i t'estàs allà i et pot agradar més o menys, posa't a cuinar més coses i així en tindràs per més dies.
1: Doncs, Esther, amb aquesta recomanació marxem. Encantades que estiguis aquí. T'esperem un altre dia.
0: I tant, quan vulgueu.
1: I, Carmen, marxem amb un tema molt especial.
2: Sí, presenta'l tu. Avui et toca, avui et deixo a tu.
1: Pues un tema de la Mariona Escoda que es diu Et deixo la mà.
2: Preciós. Preciós.

0: Seguim a l'Inspira de Ràdio Rubí amb Cuca Fernández i Carmen Moreno. Després d'aquesta entrevista que hem tingut tan inspiradora, que hem après sobre, molt sobre alimentació saludable,
1: amb l'Esther Segarra. Moltes dubtes, eh?
0: Però sempre, exacte, sempre ens queden molts dubtes per cuidar-nos cada vegada millor. Però mica en mica, tu, que tenim molts dimarts per endavant. Ara canviem completament de tema. De fet, avui tenim una convidada que ens fa molta il·lusió que estigui aquí. És jove, per tant té un esperit jove i necessitem molt això a l'Inspira't. Té un estil molt personal i a Instagram la coneixem com a Coloraina. Darrere d'aquest univers ple de colors i emocions hi ha l'Aina Duc, una il·lustradora emergent que està fent-se un lloc amb molta naturalitat i molt de talent. Aina, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
0: Com comença tot?
2: Doncs jo sempre m'ha agradat molt pintar, des de petita. Aleshores, era una nena ja que tot el que era la plàstica, això, jo tocava una estona plàstica i pensava, mira, una estona com per deixar fluir el que surti de dintre. I m'ho passava ja molt bé. I el que passa és que no m'hi vaig posar tant a dibuixar, perquè jo tenia dues grans passions, que eren el dibuix i la cuina. I igual la cuina, durant la meva infància, va predominar una miqueta més. I després va arribar un moment que jo crec que als 19 anys que vaig començar a mantenir llibres d'esbossos. I els llibres d'esbossos, doncs, és com que t'animaven a seguir millorant, perquè tenies tot el teu progrés en un mateix lloc. I era molt fàcil tirar enrere i veure al cap d'unes pàgines enrere com ho feies i com ho fas ara.
1: T'anava a dir què és un llibre d'esboss.
2: És un llibre, és el que en anglès tothom li diu com a sketchbooks, no? Un llibre que tu t'emportes amunt i avall i que vas fent allà els teus esbossos i vas practicant i aleshores et permet tenir tot el teu progrés en un mateix lloc i veure molt fàcilment el que vas millorant. Aleshores, jo me'ls emportava tot arreu, me l'emportava a la universitat, me l'emportava al tren, me l'emportava a les vacances, jo anava dibuixant totes les coses. I una mica pues, del progrés natural d'això, vas desenvolupant una miqueta més el teu estil i després va haver-hi un moment que vaig veure un vídeo que em va agradar molt de com fer llibretes. I vaig dir, mira, anem a juntar les dues coses i vaig començar a fer llibretes amb els meus dibuixos com a portades i després, una mica més endavant, llibres de dibuixos per pintar. I una mica d'aquí va sortir la idea de Coloraina com el que és ara.
1: Parles de cuina, de dibuixar, però ets mestra de primària.
2: Soc mestra de primària, sí, sí. A mi el que una altra cosa que sempre m'havien agradat molt eren els nens. I llavors, quan vaig començar a pensar en sortides laborals que tinguessin la infància com a centre, doncs la part de mestra és per on va sortir en allà. També m'hagués agradat, anar per una altra, però diguéssim que dintre de les coses que m'agradaven era una cosa que et donava certa estabilitat i que, en canvi, començar l'art és molt més difícil.
1: És que l'art a vegades és una mica complicat.
2: Costa més. Aleshores vaig dir, bueno, això m'agrada, anem fent això, i intentem-ho per l'altre costat paral·lelament, a veure si, perquè a mi, per exemple, m'encantaria algun dia poder il·lustrar un conte, poder fer coses així d'alguna petita animació, i bueno, algun projecte hem tingut que ha arrencat però no ha acabat d'aterrar, i aleshores jo vaig dir, bueno, mentrestant, jo vaig fent altres coses, faig llibres de dibuixos, faig llibretes, faig il·lustracions per vendre làmines, faig encàrrecs de gent que em demanarà retrats de la seva família, de la seva parella, del seu grup d'amics, i bueno, i aquí estem.
0: Com definiries el teu estil? Per algú que no hagi vist mai les teves il·lustracions encara, ara com li desvetllem aquest estil que tens?
2: Jo crec que, igual sense saber-ho, perquè jo no era una nena, per exemple, que mirés molt el Super 3, sí que de tant en tant el posava, però sense saber-ho jo crec que el que són les tres bessones i els dibuixos de la Pilarín Vallès m'han acabat inspirant molt, perquè al final tinc un estil que és bastant similar a nivell de simplicitat, a nivell de colors, de dibuixar coses que són tendreses, centrats una mica en la infància. Aleshores, sí, jo diria que igual de manera
0: inconscient, no?
2: Han tingut més impacte del que jo inicialment t'hagués dit fa un parell d'anys.
0: Dono fe totalment, pel que he estat mirant jo, sí. I ara que tenim també aquestes imatges que van sortint de fons perquè ens
1: són
0: miri.
1: Maquíssims.
0: És maquíssim, però estava pensant justament amb les dues referències que has dit.
2: Sí,
0: sí, l'he encertat.
1: I Aina, tens algun ritual creatiu? Perquè dius que a vegades pintes fins i tot en el tren.
2: Sí, no, jo em costa, o sigui, em canso molt ràpid. Hi ha gent que es pot agafar, començar a pintar i estar-se en hores, i a mi el que em passa és que em canso molt ràpid. Aleshores, el que intento fer és que si ara ve de gust, ara es fa. S'ha de tenir les coses disponibles, perquè clar, t'agafar al mig del tren ganes i has d'estar llest. Aleshores, el que faig jo ara, per exemple, porto, a vegades faig a mà i moltes vegades també faig digital. També molt enfocat, depenent de si ho faig per mi o ho faig amb la intenció de que pugui estar disponible a la botiga. Perquè si fas una cosa per tu, és més fàcil tenir-la a mà, però si l'has de reproduir diverses vegades, clar, no en faràs 20 iguals a mà. Els has de poder imprimir. I per poder imprimir et va millor en digital. Aleshores, intento tenir les dues coses disponibles i ara, per exemple, la motxilla, tornant de l'escola, porto la tablet de dibuix.
0: Mm. En què estàs treballant ara mateix, si es pot saber?
2: A nivell de dibuix?
0: Sí, o no. A nivell de dibuix i el que sorgeixi.
2: Doncs ara tinc una fira aquí a Mollet del Vallès aquest dissabte, que és la primera vegada que hi participo, perquè tot això és tot molt nou. He començat a anar a fires el 2025. I aquesta fira no hi he participat mai, però és una fira que és només d'il·lustració. Aleshores, a veure
1: estem
2: què
1: veient,
2: tal.
1: Per als que ens estiguin veient pel vídeo, per l'instreaming, estem veient aquí la seva paradeta, eh? Ho tens
2: sí,
1: tot molt mono.
2: Això és la parada de Valldoreix. A Valldoreix, el grup d'artesans de Valldoreix munta una parada d'artesania el primer dissabte de cada mes.
1: Ah, molt interessant.
2: I la fira està cada setmana, però cada setmana només hi ha el que és menjar, venda de fruita i verdura, i una vegada al mes també hi ha artesania, a més del menjar.
1: I podem, o sigui, pot anar qui vulgui,
2: pot
1: no?
2: Pot anar qui vulgui, sí, no hi ha...
1: Primer
2: no
1: dissabte
2: entrada.
1: De cada mes, està molt bé.
2: Està en el pàrquing de l'estació. Si tu vas a l'estació, baixes amb el tren i estàs allà.
1: A part, és una oportunitat, no?, per la gent que comença com tu.
2: Sí.
1: El poder estar en puestos així.
2: Sí, la veritat és que a mi em va anar molt bé. No, per entrar en una cosa que miren moltes vegades aquí i a totes les fires, el que m'estic adonant és que és una cosa bastant universal, és que miren que no solapis el que tu fas amb altres persones que també estan allà. O sigui, que si ja tenen una persona que fa il·lustració, doncs no agafin una altra persona que també fa il·lustració perquè es trobarien que el públic quedaria dividit entre dues parades. Llavors, per exemple, arracades i tal, costa molt entrar. Si tu fas arracades, perquè a totes les fires ja hi ha algú que en fa. Però em vaig trobar que a il·lustració em van dir no en tenim ningú, així que pots entrar endavant. I bueno, vaig tenir molta sort, perquè a Sant Cugat, per exemple, que a mi em queda més a prop, no va passar el mateix. Em van dir, no, ja tenim algú que és més o menys d'aquest món de la il·lustració, que també fa llibres i tal, i per tant està omplert, diguéssim.
1: I ara parlant d'oportunitats, a quins reptes t'estàs enfrontant tu com a emprenedora jove? Perquè ets molt jove.
2: Sí. Bueno, el repte d'anar trobant una mica el meu camí, no tenir informació específica d'això, perquè jo al final m'he format com a mestra, no com a il·lustradora. Estic fent un curs així de màrqueting digital per aprendre aquestes coses. Després, a compaginar la meva feina, que és a jornada completa, amb el tema de la il·lustració i intentar anar trobant moments per fer-ho tot. I a intentar tenir com idees originals i anar construint a sobre del que ja tinc, a veure si així, doncs, cada vegada arribem una mica més lluny.
0: T'ha costat sortir, és a dir, difondre, mostrar les teves il·lustracions? És a dir, quan, no sé, a vegades quan ets més petita, mostrar les creacions que fas et fa com una mica de cosa.
2: De vergonya,
0: cosa.
2: Vols dir?
0: En quant a vergonya o... Ai, no ho sé, si agradarà, no agradarà. Com ha sigut aquest... Com han sigut els inicis, no? En què tu dius, jo vaig a compartir tot això i...
2: Jo crec que pel que és ensenyar el dibuix, no hi ha hagut mai aquesta vergonya perquè ha sigut tan gradual des de la infància que no he conegut mai una altra cosa, en plan, sempre els he ensenyat. El que m'ha costat més és ensenyar la meva cara. Saps? O sigui,
0: sortir tu, eh?
2: Exacte, sortir jo. Jo normalment no surto mai en el meu Instagram, i si surto és perquè algú m'ha demanat una imatge per això avui, o perquè alguna fira que alguna vegada fan publicitat i posen la foto de les persones que hi participen, ensenyar la meva cara o posar la meva veu. Veus, quan poso els vídeos, moltes vegades no narro el que estic fent. Poso una música de fons i aquí teniu el vídeo.
1: És que costa. Un s'ha d'anar acostumant,
0: a fer això. Té una veu molt radiofònica,
1: sí,
0: em trobo.
1: Sí, sí, a part té molt bona dicció.
0: I té molt bona dicció.
1: Sí, jo també. Aquí t'estem fent un examen.
0: Sí.
1: Aina, ara, digues. Per exemple, molts il·lustradors, com a via de negoci, tenen aquesta possibilitat dels esdeveniments, no? En obert aquesta porta, de fer retrats personalitzats dins dels mateixos esdeveniments.
2: Sí, en bodes ho he vist.
1: Bodes, casaments... Tu t'has plantejat això?
2: És una cosa que he expressat a la meva família i coneguts, que és una cosa que m'agradaria molt fer, però no se m'ha donat l'oportunitat encara. Sí que m'agradaria, perquè és una, a mi, per exemple, una de les coses que més m'agrada dibuixar són persones. I què millor que estar pues, en una boda i anar dibuixant tots els convidats o anar en un concert i la gent que s'ha pensat els vestits durant mesos i se'ls ha fet a mà i tot, pues, anar venent dibuixos de la gent de, amb els seus vestits. O... Però sí, és una cosa que m'agradaria molt. Inclús fer... entrada, bueno, entrades, no sé si els diu, invitacions de bodes, dibuixar el lloc on es farà la boda, dibuixar els nuvis, m'agradaria.
1: També es porta molt lo del storytelling a nivell d'empreses, quan fan presentacions o fan conferències o fan reunions, fins i tot reunions d'empresa, dels comitès de direcció, a vegades, abans es feia només un acte, no?, de final de reunió, ara moltes vegades també demanen a il·lustradors per fer com un resum de la reunió a través dels dibuixos.
2: Sí, això m'ho havia explicat alguna vegada el meu pare, no ho he vist mai en persona. Si sí, ho sé sí, a nivell pues, teòric,
1: pues a nivell és molt pràctic. Interessant això,
0: Sí? Jo ho he vist també això, i ara que estic molt endinsada amb el món de la poesia i dels recitals, fer-ho, recitals amb música i recitals amb dibuix en directe. És a dir, que la persona estigui dibuixant allà en directe una mica el que li inspira, mai millor dit, no? Aquell poema o allò que s'està llegint o aquell llibre que s'està presentant. Això també està molt de moda. I és que, mira, no sé per què m'ha vingut al cap.
2: No ho havia escoltat mai.
0: Sí, doncs mira, no, és interessant, allò, una nova
2: branca per explorar.
0: Branca. Sí.
1: Doncs ara que ha obert la seva porta, que ha comentat, aprofito, Aina, que esteu aquí, l'Esther i tu aquí davant, avui vull fer-vos una recomanació. La nostra companya Carmen Moreno aquesta setmana presenta per segona vegada i a Barcelona, bueno, primer la va presentar aquí Rubí i ara ho farà aquesta setmana el dimecres dia 28 a partir de les 6
0: demà mateix, sí.
1: El seu poemari Tres voltes rebel, un llibre que respira força, sensibilitat, una mirada molt personal sobre el que vol dir resistir, créixer i reivindicar-se. A més, surt publicat amb Edicions Forment, una editorial que aposta de debò per les veus joves i per la poesia que sacseja. Aquella que no només es llegeix, no? Aquella que et remou, sinó que et queda dins. Aquesta poesia que te quedes pensant i dius...
0: Què ha passat?
1: Què ha passat? M'ho quedo per sempre. Si us veu de gust descobrir una autora que escriu amb veritat i valentia, aquest poemari és una molt bona porta d'entrada. I a sobre és la meva companya Carmen Moreno. O sigui que, Carmen... Abans d'acabar el programa i d'acomiadar a les nostres convidades, vull que ens parlis una mica d'aquest poemari.
0: Uau, aquest poemari doncs va ser fruit de molts anys també de neguits, de voler posar paraules a coses que sentia, que volia entendre millor, o de coses que viscudes i que necessitaves posar-hi paraules per explicar-te-les, no? També per superar-les, no? Coses que et passen. Llavors és un recull poètic que no té un fil temàtic, però són tot temes diferents. És a dir, hi ha un fil conductor que, com que el llibre es diu Tres voltes rebel, doncs és aquesta rebel·lia, però no la rebel·lia entesa només com una lluita, sinó també com una reivindicació de la fragilitat humana, de la sensibilitat, de les coses que ens connecten, que al final venen a ser això, no? Els moments que acabem tots vivint, no? Amors, desamors, el tema de la mort també hi és molt present, el tema de la dona. Doncs són diferents temes, però que al final tenen doncs, aquest nexe comú i és aquestes ganes doncs, de trencar una mica amb on ens porta una mica tota aquesta societat, no? Desconnectar-nos, no? Quan el que necessitem és connectar-nos entre nosaltres i connectar també doncs, amb nosaltres mateixos. I això, les paraules, vull dir, què faríem sense les paraules, no? Necessitem paraules.
1: Que no se les emporti el vent.
0: Que no se les emporti el vent, exacte.
1: Carmen, torna a estar de moda la poesia?
0: La poesia és un gènere... Jo feia... el primer llibre que vaig treure era una novel·la en castellà, perquè és la meva llengua materna, i a l'hora de publicar aquest poemari em va fer molt de respecte pel fet de ser en català i per fer de ser poesia, perquè la poesia és un gènere que jo crec que s'associa molt a una cosa, podem dir, deixeu-me dir aquesta paraula, així que rinclona, o molta gent diu, ai, és que a mi no m'agrada perquè és que no l'entenc, no? I moltes vegades no necessites entendre tant amb la ment, sinó que és el que explicaves tu ara, no? Igual que a vegades un quadre o és... tu llegeix això o escolta-ho i què et passa? Et mou alguna cosa per dintre? És a dir, què et ve al cap o quines imatges se t'han despertat, no?
1: Sí, perquè moltes vegades, jo me'n recordo quan estudiava a la classe de literatura, la profe sempre et deia, aquesta poetisa o aquest poeta, què vol dir? Jo crec que la poesia s'ha d'interpretar i cada un la interpreta com vol, no? Com tu dius, quan veus un quadre hi ha gent que no li agrada i a tu t'encanta. Jo crec que la poesia és una mica, per explicar-la, una mica això, no?
0: És que a part la poesia és lliure, és a dir... D'acord, la poesia ha de seguir... No ha de seguir. Molta poesia segueix estrofismes, d'entendre, no?, dels versos, etc. Això és el que ens ensenya normalment a les escoles o als instituts. Però la poesia és lliure, vull dir que tu pots jugar amb tot això i trencar-ho. O jugar a crear amb aquest ritme i començar a comptar síl·labes i començar... I és molt divertit quan estàs creant això, buscar paraules. I a banda que és una cosa que és com molt universal i alhora molt atemporal. La poesia, perquè tu et poses a llegir, jo recordo a l'escola amb els poemes del Gustavo Adolfo Bécquer, no? Aquells poemes, allò...
1: Jo quisiera ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas, estercolas, compañero del alma tan temprano.
0: Bécqueriana, també, eh?
1: No, que tens Miguel Hernández.
0: Ai, perdó, molt bé, Miguel Hernández. Molt bé.
1: És que hi havia unes poesies que deies, mare meva, i tu, jo tenia, no sé, tenia 13 o 14 anys, que el que tu dius, que et queda, que et marca i et sacseja, perquè jo aquell poema vaig dir... Això què és? Pues, igual va ser la primera vegada que vaig començar a pensar en l'amor.
0: Doncs, però aquests poemes, si tu te'ls poses a llegir ara i no mires l'època, al final són temes universals. Vull dir, aquests temes no... És que no moren. Sempre ens han preocupat les mateixes coses. I seguim escrivint sobre això. Per què? Perquè suposo que continuem amb ganes d'entendre moltes coses, no?, que ens passen.
1: I escolta, amb aquesta presentació, Ona Llibreria a Barcelona, dimecres 28 a partir de les 6. Serà molt diferent aquesta presentació que la que vas fer aquí a la ciutat?
0: He volgut fer-ho diferent però similar. A part, com que el llibre es diu Tres Voltes Rebel, m'agrada molt jugar amb el 3. És a dir, tres persones que estem fent el col·loqui. Aquí ja ho vam fer així. Tres persones que venen a recitar. M'agrada com jugar això. Hi ha una persona, hi ha un músic que ve, que és només ell, però jo dic que és ell, la seva guitarra i la seva veu. Llavors ja són tres. Però aquesta...
1: I es pot saber qui és?
0: Sí, mira, es diu Jordi Montañez. De fet, properament el tindrem aquí a l'Inspira't i és un cantautor de nova cançó catalana. Escolteu-lo, Jordi Montañez.
1: M'estàs posant les dents llargues, es diu així en català, no, també?
0: Sí, sí, sí.
1: Però és que jo no sé si podré, no sé si arribaré, perquè com estan les rodalies, els trens, i just de temps que aniré, i m'estàs posant aquí, que no sé jo, eh?
0: Mira, l'altre dia, pensant, no?, definint aquest esdeveniment, perquè per mi no és només una presentació de llibre, és anar a compartir i anar també a barrejar, doncs, perquè per mi la música també és poesia pura, o sigui, si et fixes, no?, les cançons estan plenes de poesia, no?, si les et poses a revisar la lletra. Llavors, és com una celebració al final, i m'agrada molt que hi hagi la música per aquesta part de, que potser tu comences llegint un poema i costa més connectar, però si comences amb una cançó, ja està. Ja t'has obert i a partir d'aquí ja pots començar a entendre, però amb el cor, no amb el cap.
1: Ja estàs escrivint un altre llibre?
0: Estic amb una història, estic amb un conte. Jo m'agrada així tocar tots els pals, tots els gèneres.
1: Necessites il·lustradora?
0: I en aquest cas no, però tinc alguns al cap i que estan ja alguns també així a paper, en esborrany.
1: T'ho dic perquè et puc presentar una.
0: Sí, exacte. Jo ho he pensat, eh? Quan n'estava parlant deia, em guardo el contacte de l'Aina. Sí, sí, sí. Propera presentació de llibre també.
1: O sigui, aquest llibre ja el tens al forn, no?
0: Aquest llibre està al forn, està al forn.
1: Perquè si no necessites il·lustradores, que això ja està molt cuit, eh?
0: Aquest està... No està acabat de fer, però està... El conte està escrit i ara la il·lustració està fent la seva. No vull desvetllar molt més, però aquest projecte em fa molta il·lusió. Però primer, ara estem gaudint del Tres Voltes Rebel i aquest, doncs, ja mica en mica.
1: Com deia l'Esther, de manera conscient, païnt, sí, i mastegant.
0: Sí, eh? S'ha de païr de manera conscient.
1: Avui,
0: i s'ha de gaudir,
1: Carmen,
0: Cuca, s'ha de gaudir.
1: Tu veus que tot es lliga?
0: Sí, tot.
1: Has vist quines dues entrevistes hem tingut, sí, i s'han, sí, lligat menjar, sí, crear, pensar, pair, mastegar... Ho veus? Sí, sí, com flueix tot l'ambient? Què et sembla?
0: Buscant connexions, la Cuca.
1: L'Inspira't és un viatge.
0: Sí. A veure, Cuca, jo no sé quant de temps tenim, però he de dir que faltaràs tu en aquesta presentació,
1: Perquè jo, per poc que pugui, ja t'ho he dit.
0: Vam estar allà, o sigui... vas estar allà al meu costat. I és que era com estar a l'Inspira't. Jo vaig tenir aquesta sensació de com si estigués a l'Inspira't parlant de...
1: Jo tinc moltes ganes, però tinc por de no arribar. Perquè sí, no, tinc una reunió prèvia i no sé si... És que, clar, les 6 de la tarda per mi és molt d'hora.
0: Sí, és una hora per entre setmana. Sí. Però això, jo recomano a tothom que ens estigui escoltant, esteu tots i totes convidades. La llibreria Ona, que és al carrer Pau Clarís 94, està just al costat d'Urquina Ona, vull dir, no té pèrdua, i és una llibreria preciosa, o sigui, entres allà i si t'agraden els llibres, és un paradís, és un paradís. I l'espai de la presentació també...
1: Que maco.
0: És preciós.
1: Bueno, jo ja et dic que no et prometo res, però per poc que pugui ja estaré.
0: Molt bé.
1: I si no, estaré d'espírit. O sigui que...
0: Tu sempre d'espírit.
1: Acomiadem a les nostres superconvidades d'avui. Inspiradores, sí. No, lo següent.
0: Sí, totes dues. Jo me'n vaig, allò, amb entrevistes que et quedes allò, pensant, pues avui me'n vaig així també.
1: O sigui,
0: també,
1: t'hem sacsejat una mica.
0: Una mica, sí. Hi ha dies que vens potser així amb la sensibilitat més a flor de pell, no? El que dèiem, que les dones som cícliques, escolta.
1: I tant.
0: I hi ha dies que estàs més així, més...
1: Però elles ja queden,
0: connectada.
1: Elles ja queden per sempre, sí. En la història de l'Inspira't. Sí. Esther Segarra, moltes gràcies per haver vingut i haver fet del nostre espai. Bueno, un plaer. Encantada de conèixer't i esperem que no sigui l'última vegada. Ja ens han quedat moltes preguntes. Aina Duc, Coloraina... Ah, no hem dit l'Instagram de l'Esther, no l'hem dit. Verdes_tips, sí. Que la podeu trobar allà. I si no tens web també, Esther Segarra, o és
3: no,
1: Verdes...
3: No, és Verdes amb
1: dos. Verdes amb dos es, /tips, que sempre...
3: No, la web és verdes.com.
1: Ah, vale. Jo ja dic només a l'Instagram. I Aina Duc.
4: Jo estic amb... La web l'estic creant, està en
1: marxa.
4: Tu estàs
1: creant la web, sí. Però tens un Instagram preciós i meravellós que podem veure com treballes
4: i diuen igual.
1: Com és la teva forma de crear. Doncs, Carmen, amb què em sorprens avui?
0: Ah, mira, marxem de Coloraina total, perquè és que aquest nom m'encanta també. I parem de posar molts colors a l'hivern, que l'hivern continua aquí, ha passat Nadal i aquí fins a la primavera posem-hi colors. I mira, vinc amb aquest tema que segur que no ha escoltat ningú, perquè és un tema que es diu La Perla, de Rosalía. Et sona aquest tema?
1: No em sí? sona aquesta noia, no em sona de res. Aquest any no hem parlat gaire d'ella.
0: No, gens. Doncs mira, aquest tema... La veritat és que a mi m'encanta, o sigui, no puc parar de quan sona la ràdio, pujo el volum, i m'encanta aquesta combinació de no, òpera i coses, però en el fons té una lletra que dius, és molt de, que li està dient de tot, no?, al seu ex, o no, jo aquestes, les faràndules te les saps més tu que jo, però m'agrada molt.
1: Jo quan vulguis et parlo que vaig estar a Fito Fittipaldi i la setmana que ve et poso un tema.
0: Ai, vinga. No, però no m'avanci res.
1: Vale, et sorprendré.
0: Ara us deixem doncs amb aquest tema tan reivindicatiu i alhora amb una veu així tan dolça, que és tot una contradicció i és fantàstic. Com que guai jugar amb l'art, Dimarts que ve us esperem aquí a l'Inspira't, de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Aquest mes d'abril, la revista Valors dedica el seu monogràfic a preguntar-se si vivim més tranquils en la ignorància. Especialment després de la pandèmia, s'ha detectat a tot el món benestant un augment de la desconnexió informativa. El bombardeig d'informació a les xarxes, les notícies catastrofistes o la polarització són factors que ens allunyen de l'actualitat. Per saber-ne més, avui en parlarem amb Sílvia Major Vázquez, que és investigadora sobre comunicació política a l'Institut Reuters per a l'Estudi del Periodisme. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó i recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon. I, a més, analitzarem la dada amb Núria Radó i tindrem suplement IE, Intel·ligència Espiritual, amb Bernau Oliveres, qui ens parlarà de la trobada internacional de la United Religions Initiative. Per acabar, dedicarem el like a parlar del dol perinatal, de l'amor en les relacions humanes i de bruixes. Ho farem a través de Tanit, que és l'última pel·lícula de Pep Garrido, una història que transcorre les muntanyes del Montseny i que és l'adaptació cinematogràfica del conte homònim de Núria Albó. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
3: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Avui parlarem de Ripoll, perquè dos regidors del PSC, Enric Pérez i Anna Belén, han dimitit després que el partit els censurés per haver-se abstingut en la votació dels pressupostos i haver permès que Aliança Catalana els aprovés. Una votació que va ser molt polèmica i que ha acabat amb aquesta resolució.
1: Sí que és cert que sembla contradictori, no?, que el PSC permeti que Sílvia Orriols governi o tiri endavant uns pressupostos.
3: Ho és, però també és cert que els dos regidors es van abstendre per evitar una nova qüestió de confiança que, segons ell, s'hauria saldat amb l'enèsim fracàs per desbancar la líder d'Aliança de l'alcaldia per la falta d'acord que hi ha entre les forces de l'oposició. I és que durant el mandat de Sílvia Orriols, tots els líders de l'oposició o han plegat o no es presentaran a les properes eleccions.
1: No sembla el que diríem una bona notícia per canviar el rumb polític d'aquest municipi.
3: Doncs no. De fet, Enric Pérez, un dels dos regidors que han marxat, va dir fa poc que a Ripoll estan instal·lats en el dia de la marmota després que s'intentés una vegada i una altra fer fora a Orriols. De fet, ell ha estat alcaldable en dues ocasions i portava 15 anys sent diputat i era una figura forta en la política del municipi. De fet, va ser un regidor que el 2011 ja patia per la possibilitat que Plataforma per Catalunya, la formació d'Anglada, aconseguís els vots necessaris per entrar al consistori.
1: Amb això vols dir que no era a files polítiques del partit d'Orriols, doncs?
3: No pas, de fet, no s'hi trobaríem mai, em penso. De fet, jo crec que tenien els seus motius per abstindre'ns, com he dit abans, però l'endemà de l'aprovació dels comptes, la Federació Gironina dels Socialistes es va desmarcar de la decisió adoptada pel grup municipal i va deixar clar que no l'havien avalat ni en sabien res. Després de cridar-los a consultes, els dos regidors doncs, van assumir l'error, que significava l'abstenció en el ple de pressupostos de l'Ajuntament, i van posar el càrrec a disposició del partit.
1: I a l'altra banda, què n'ha dit Sílvia Orriols?
3: Clar, ella ben cofolla, no? Per ella és com si hagués guanyat. De fet, el que ha dit ha sigut que en la creuada contra Aliança Catalana el PSC ha decidit decapitar fins i tot els seus. Potser aquests cessaments us interessen per mantenir el relat al Parlament, però a Ripoll heu fet el ridícul i m'agradarà veure com aconseguiu fer llista a les properes municipals. I mira, per poques vegades a la meva vida, puc arribar a dir que puc arribar a estar una mica d'acord amb això que ha dit, sobretot perquè, clar, ara el PSC ha de confeccionar unes llistes municipals amb només un any d'antelació.
1: Sí que és cert que van una mica contracorrent, no?, en temps de descompte.
3: Sí, la meva conclusió amb tot això és que em sembla que hi ha partits, no només el PSC, sinó que és una cosa general, que utilitzen els municipis per obtenir interessos nacionals i fer política nacional. Crec que el que és més important és que es respecti la democràcia, la llibertat del vot dels ciutadans de cada municipi i que no interfereixi els interessos, per exemple, partidistes de a veure si el Parlament aconseguim més vots, a veure si el govern també, perquè això va en depriment a la llibertat de les persones de cada municipi. I també, clar, Ripoll és un exemple. Si la política que fem és només nacional, potser des d'altres ripolls poden sortir futurs partits d'extrema dreta que després ens faran molt la guitza i serà molt complicat doncs treure d'allà.
1: Una reflexió interessant que ara mateix podria obrir molt de debat. Carles Bancs, moltes gràcies. Fins ara. De moment és torn de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: Fins fa dos anys, Peter Màgier era pràcticament un desconegut a Hongria i fora del seu país era totalment desconegut. Màgier, que feia més d'una dècada que tenia càrrecs de segon nivell en el govern de Viktor Orbán, va dimitir arran de l'indult d'un condemnat per encobrir delictes de pederàstia. Fora del govern, va assumir lideratge d'un partit gairebé tan desconegut com ell, amb el nom de Respecte i Llibertat, que abreviat porta el nom del segon riu més gran del país, el Tisza. A les eleccions europees de fa dos anys, amb Màgier de cap de llista, el Tisza va ser la segona força més votada a Hongria. Des d'aleshores, la seva popularitat no va parar de créixer i de seguida es va convertir en la gran esperança per posar fi als 16 anys de govern de Viktor Orbán. Finalment, el 12 d'abril passat, encapçalant una coalició en què s'hi barrejava gairebé tot l'arc parlamentari, des de la dreta fins a l'esquerra, va aconseguir la victòria a les eleccions legislatives i ben aviat es convertirà en el primer ministre hongarès. Encara que pugui sorprendre, la ideologia de l'home que ha destronat Orbán no és pas tan diferent de la del fins ara primer ministre. Defensor de la família, la nació i el cristianisme, és nacionalista i conservador, com Orbán. Però Màgier no ha fet campanya posicionant-se sobre grans qüestions ideològiques, sinó parlant de temes més propers al ciutadà, com el mal estat dels serveis públics o l'alt cost de la vida. D'estil juvenil, té 45 anys, té un discurs crític amb la corrupció i és més europeista i més liberal que el fins ara primer ministre. D'estil juvenil, té 45 anys, té un discurs crític amb la corrupció i és més europeista i més liberal que el fins ara primer ministre. Però per sobre de tot, la seva gran virtut és molt simple. No és Orbán. És això el que li ha permès recollir suports tan diversos, generar la il·lusió que ha generat i el que li ha proporcionat els vots que l'han fet guanyar les eleccions. Però també evidencia que li serà molt difícil governar sense decebre ningú.

vegades sembla que aquelles persones que estan menys informades són més felices. De seguida desenvolupem aquesta teoria, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: És un dels, millors músics que tenim al país.
1: Realment és un gran dilema, eh, Carles Bancs? Gràcies, Pere, com sempre, per aquesta fantàstica selecció musical. Què vols tu, la veritat o ser feliç?
2: A mi m'agradaria ser veritablement feliç, però sí que és cert que hi ha molta gent que prefereix sempre la felicitat i tampoc els culparé. Tot plegat bé perquè després de la pandèmia s'ha detectat a tot el món benestar en un augment de la desconnexió informativa. Gent que ha preferit ser feliç o potser no està tan relacionat. Avui potser en parlarem una mica. Segons un informe de l'Institut Reuters, en col·laboració amb la Universitat d'Oxford, el 2022, la caiguda de l'atenció global vers l'actualitat era del 38%, una dada que suposa un augment notable de persones que prefereixen no informar-se, ja que 5 anys enrere aquest percentatge era del 29%. Per aquest motiu, la revista Valors d'Abril es pregunta si vivim més tranquils en la ignorància. La mateixa pregunta que em feies tu, avui descobriríem què en pensa Sílvia Major, professora de Comunicació Política a la Universitat Lliure d'Amsterdam i experta en el tema.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada. Ella és, com ens avançava en Carles, Sílvia Major. Sílvia, benvinguda, com està?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a vostè per acceptar la invitació i ser avui amb nosaltres a Valors a l'Alça. Expliqui'ns d'entrada què és aquest fenomen de news avoidance, és a dir, l'evitació de notícies.
3: Bé, ho diem en anglès, però podem dir en català, no? Evitar les notícies. Jo crec que molts dels oients que ara mateix ens estan escoltant ho experimenten en el dia a dia i és intentar no estar en contacte amb fonts d'informació que et mantenen connectat amb l'actualitat, no? I això és un fenomen que pot ser sistemàtic o sistèmic, és a dir, que les persones ho fan de forma sistèmica, sempre, o pot ser estratègica, evitar certes notícies, evitar certs temes que per molts motius poden causar estrès o poden tenir un impacte en el benestar de les persones. I bàsicament és això.
1: Mm-hmm. Com és que la gent cada cop evita més la informació? Ara comentava que a vegades certes informacions ens generen un impacte, no?, o un estrès que ens juga una mica a la contra, no? Per què més les evitem?
3: El tema d'evitar les notícies, com a tema de recerca, bé, jo diria, jo sóc professora de comunicació política i treballo en l'àmbit també de journalism studies, estudis de periodisme, i aquest tema específic és un tema enorme. Hi ha moltíssims investigadors arreu del món que toquen aquest tema i que estan intentant entendre aquest tema, aquest fenomen, des de moltes vessants. Hi ha alguns investigadors que ho intenten mirar des de la vessant de les opinions i les actituds dels consumidors de notícies, els usuaris de les notícies, i volen explicar-ho des de la perspectiva dels usuaris de les notícies. Altres investigadors ho estan intentant explicar des de la perspectiva del context informatiu, a on ens trobem amb notícies, a on consumim les notícies. I altres investigadors ho miren i ho estudien des del context en el que les notícies s'emeten, no? El context social, el context polític, el context a molts nivells, no? Els factors contextuals que envolten les notícies. Llavors, si ens posem en aquest primer nivell que us comentava al principi, des de la perspectiva de l'usuari, què ens diuen els usuaris o què ens diuen els ciutadans que estan actualment evitant les notícies? Doncs ens expliquen moltes coses, ens expliquen des de que té un impacte en el seu benestar, com deia abans, però també ens diuen que hi ha moltes notícies sobre un determinat tema i aquell no és un tema que a ells els interessi. Curiosament, també ens diuen que hi ha moltes notícies sobre política i que aquest és un tema que no els interessa, específicament, per exemple, aquest. O, per exemple, que no entenen el que s'està explicant. I això, jo he treballat molts anys al Regne Unit i en el Reuters Institute for the Study of Journalism ens havíem trobat molt en estudis qualitatius que fèiem allà, que les persones els hi preguntàvem per què evitaven les notícies, el primer que ens deien és que no entenc res. No entenc res del que m'estan explicant. I és una cosa que nosaltres allà a l'Institut teníem molt contacte amb periodistes, perquè una de les activitats de l'Institut és portar periodistes de tot el món per formar-los. I en les nostres converses amb els periodistes el que sabem és que en moltes redaccions de notícies s'està treballant de forma molt intensa en intentar fer les notícies el més accessible possible al ciutadà mitjà. aquell ciutadà que no

0: altament educat, que no té un alt interès a les notícies, que no té un alt interès en la política, però que també vol saber mínimament què està passant, no? I hi ha molts elements aquí que, en els que es poden treballar, des de treballar que les informacions contextuals siguin més accessibles, el llenguatge, els referents, les fonts que s'inclouen en les peces, que facin que aquelles peces ressonin més amb l'audiència. Això ens diuen molt els joves, sobretot. Ens diuen molt els joves, no entenc de què va aquesta peça. Doncs si és una peça sobre corrupció d'un cas de fa 10 anys, és molt probable que un jove no recordi de què anava aquella peça. Llavors, tota la part contextual d'aquella història és molt important, però no la pots presentar d'una manera que sigui feixuga i que sigui difícil de digerir per aquell jove. L'hauràs de presentar d'una manera que apel·li a les seves, als seus interessos i a les seves tendències de com s'informa, no? Per tant, els nous llenguatges aquí són molt importants, però també el tipus de llenguatge que utilitzem, un llenguatge que probablement sigui menys especialitzat, menys elaborat, ajuda a fer les notícies més accessibles. I aquí només estic tocant aquest primer nivell, el nivell de l'usuari, no? Que us deia que ens deien totes aquestes coses. No m'interessa el tema, em crea un malestar, es parla molt de política o de la guerra, i aquests són uns temes que a mi m'angoixen molt. També ens diuen que és difícil d'entendre, no entenen les notícies, però hi ha un element molt important aquí, que també ens diuen moltes persones que hem entrevistat amb aquests estudis qualitatius que us comentava, i és el tema de la desesperança. Mm. És a dir, molts ciutadans ens diuen que quan veuen notícies s'enfronten a una pregunta essencial, i és: què hi puc fer jo? Què hi puc fer? Mm. Si a mi m'ensenyen la franja de Gaza i el que està passant, què hi puc fer jo com a ciutadà? I que aquesta pregunta els genera una frustració enorme perquè no saben què hi poden fer. I que això els porta a evitar les notícies com un mecanisme de protecció. I això ens ho diuen, per exemple, amb les dades de l'últim Digital News Report del 2025, fins a un 18% de la gent ens deien, perdona, fins a un 20% de la gent ens deien que what can I do? Què puc fer-hi jo? Em pregunto quan veig les notícies. I això em frustra tant, em genera tanta angoixa que em porta a no mirar les notícies, no? Aquests serien alguns dels factors a nivell de l'usuari de notícies o a nivell del ciutadà, però n'hi ha altres factors, per exemple, a nivell contextual. Us deia que per exemple, a nivell contextual, no, o sigui, les notícies no operen en el buit. Les notícies operen en un context social, en un context polític, en un moment en el temps, no? El moment que estem vivint ara, de fa uns 10 anys cap aquí, és un moment altament polaritzat a les diferents democràcies occidentals. És un moment en el que, sobretot des de la primera administració del president Trump als Estats Units, s'ha popularitzat molt l'etiqueta de fake news, no? De informació falsa, l'utilitzen dreta i esquerra de forma indiscriminada per qualificar no informació falsa, sinó informació amb la que no estan d'acord. I això ha fet que es popularitzi tant aquesta etiqueta que la gent, i això no és res, no? Les persones que ens esteu escoltant segur que ho viviu en pròpia persona, que la gent es enfronti cada dia amb informació que ja no sap si és verdadera, si és falsa, quina part de veritat hi ha en aquesta informació. I aquí ha tingut un rol molt important l'etiqueta, la popularització d'aquesta etiqueta i l'acció activa dels polítics d'esquerra i de dreta en desacreditar l'esforç d'informació de qualitat. I hi ha altres elements que potser alguns que ara escolteu aquesta entrevista us pregunteu, no? I què passa amb els social media, amb les xarxes socials? Mm. També és també un factor. És també un factor, però no hem d'oblidar que les notícies no només es miren online, les notícies es miren online i offline. Hi ha una població encara molt important de persones a l'Estat i a Catalunya que miren les notícies offline, les miren a la televisió i les escolten a la ràdio. Val? Per tant, quan parlem d'evitar notícies, parlem d'evitar notícies en general. I no us ho he dit al principi, no? Però, per exemple, jo crec que les dades que tenia, sí, per Espanya, per l'estat espanyol, tenim que un 37% de les persones sovint o molt sovint eviten les notícies. Per tant, és un índex alt en el context dels 46 països que recull el Digital News Report, que és l'estudi que es fa cada any al Reuters.
1: Un 37%, doncs jo soc, deia?
0: un 37%. Doncs jo sóc investigadora associada. I aquestes xifres reflexen també un element d'infraestructura, de per on s'envien les notícies, es fan arribar als usuaris a les notícies. Aquest tercer factor, després de parlar del context, després de parlar de la perspectiva de l'usuari, aquest tercer factor, que és l'estructura en les que s'emeten les notícies, s'envien i es fan arribar als ciutadans les notícies, té un rol molt important per explicar per què un 37% eviten les notícies. Llavors, el que no podem explicar des d'un punt de vista de les opinions, les actituds, les emocions dels usuaris, o no podem explicar des d'un punt de vista del context polític i social i cultural, podem explicar-ho des d'aquesta perspectiva de l'estructura en la que les notícies es distribueixen. I què li passa a aquesta estructura? Què ha canviat aquí? Bé, el fonamental que ha canviat és el fet de que els mitjans de comunicació tradicionals han deixat de ser o han deixat de tenir el monopoli de la distribució de la informació. Abans eren només els mitjans d'informació tradicionals. Parlant d'informació de mitjans tradicionals, em refereixo a vosaltres mateixos, Ràdio Mataró, però també als mitjans de comunicació en paper, les ràdios locals, les televisions, doncs els mitjans que existien abans d'internet han deixat de tenir el monopoli de la informació. I ara, de la distribució de la informació i de la creació de la informació. Llavors, en aquest impàs hi han aparegut actors amb un fort control de la distribució de la informació, que són aquests intermediaris, com els agregadors de notícies, els buscadors de notícies com Google i les xarxes socials com TikTok, Instagram, Facebook, X abans Twitter. I què passa dins d'aquesta estructura? Per què tenen tant de control sobre la distribució d'informació? Bé, perquè ells decideixen si aquesta informació arriba als seus usuaris. És veritat que l'algoritme té un component important quan es dissenya que té en compte les preferències dels usuaris, però hi ha un altre component molt important que té en compte els interessos del propietari de l'algoritme, no? De la xarxa social. Llavors, si un usuari mostra interès per les notícies, potser li mostrarà més les notícies, però si un usuari mostra un interès relatiu o molt poc interès per les notícies, l'algoritme el que farà és un dir-rang, no? Anirà baixant la importància d'aquest contingut en el timeline, en el feed, en el mur de o sí, en el mur de l'usuari. Per tant, cada vegada tindrà menys rellevància aquesta informació. I això no és una teoria, això ja va passar el 2018, després de l'escàndol de Cambridge Analytica, que es va desvetllar, que una consultora del Regne Unit treballava amb estrategues electorals dels Estats Units i que s'estaven fent matching i connectant dades de social media amb dades de profiling dels electors per fer targeting advertisement, per fer publicitat més precisa i per altres temes estratègics de la campanya electoral. Des de llavors, tant Facebook en aquell moment com moltes altres xarxes socials han vist que distribuir notícies pot ser un problema també. Pot ser un problema perquè fa que tot sigui molt més complicat. Com moderem aquestes notícies? Com les distribuïm? Com les posem més amunt, més avall, etcètera. Llavors, per exemple, Facebook va decidir a partir d'aquell moment fer un dir-rang, baixar la importància de les notícies en tots els feeds, en tots els murs dels usuaris. I això fa que les notícies siguin menys accessibles a les xarxes socials. Això és una decisió que va prendre Facebook, però que s'ha vist replicada en altres xarxes socials, no? Llavors, això seria un altre factor que explica per què les notícies o les persones que utilitzen sobretot les xarxes socials per estar en contacte amb el món vegin més notícies o si sigui més fàcil evitar les notícies dintre d'aquestes estructures, no? I s'explica per les seves pròpies preferències, però també per com es fa tota l'enginyeria al voltant de la distribució de notícies dintre de les xarxes socials.
1: Un debat importantíssim, com interessant està sent tota aquesta conversa, Sílvia, però l'he anat tancant i m'agradaria fer-li una pregunta abans d'acabar, que entenc que serà molt complicat de respondre i que hi entendrem perfectament que no hi hagi una resposta absoluta, que és si una societat tan desinformada també té menys valors.
0: Doncs sí, no te la puc respondre. Jo no, com a científica, jo intento respondre a aquelles preguntes que, en base a l'evidència que jo recullo o l'evidència que he pogut veure de les investigacions dels meus col·legues científics, puc respondre. Aquesta és una pregunta molt difícil que no et puc respondre. Et puc dir que és preocupant que creixi el nivell d'evitar les notícies, perquè sabem que això repercuteix negativament a les democràcies, i és preocupant que no es mantingui un debat obert sobre quin és el rol que han de tenir els grans mediadors de l'espai informatiu en les democràcies. I això és preocupant. Ara bé, també, i no hem de perdre, dic, no hem de només, i això és una cosa que també fan molt les notícies, no? No només hem d'enfocar-nos a qui evita les notícies, també hem de fer una mirada positiva sobre l'activitat que és la de consumir notícies, i és que és cert, un 37% de les persones diuen que molt sovint o sovint eviten les notícies, però tens la resta de persones que en algun moment, en l'última setmana, que això és la pregunta que fem servir en el Digital News Report, s'han connectat a les notícies. Per tant, encara hi ha una àmplia majoria de persones, sobretot a partir dels 35 anys, que es mantenen connectats amb les notícies. Ens ha de preocupar aquesta desconnexió dels joves? Sí, no, és completa? No, no és completa. Podria donar a dades a nivell de grups d'edat, que no tenim temps, però no és completa. Hi ha una proporció molt important de joves que sí que es manté connectat a les notícies, i no és, evidentment, a través dels mitjans tradicionals, però és a través dels mitjans que a ells els agrada, perquè s'hi senten reflectits, s'hi senten identificats i es senten que es parla a un llenguatge i amb uns rols o amb uns exemples que ressonen amb ells, no? Per tant, sí, un 37% evita les notícies, però encara hi ha tota la resta que es manté connectat amb les notícies, i això encara és un punt d'esperança.
1: Sílvia Major, professora de Comunicació Política a la Universitat Lliure d'Amsterdam, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per tot aquest desplegament de dades i de reflexions que han extret de tots aquests estudis tan interessants i tan necessaris que duen a terme, i esperem poder coincidir més endavant per veure com va evolucionant tot plegat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista el productor i guionista de Valors a l'As, Carles Bancs. Què n'ha subratllat, Carles?
2: De l'entrevista m'agradaria subratllar-ne que les notícies generen desesperança perquè la gent creu que no poden fer res per canviar les coses i prefereixen no veure-les. I crec que el problema és que tenim tants fronts oberts que no sabem per on començar.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A Valors a l'alça sempre tenim ganes d'obrir espais de reflexió, i a vegades aquesta reflexió sorgeix d'una dada, així de simple. Hi ha tres persones que s'encarreguen mensualment de recollir dades i, sobretot, de posar-les en context a la revista Valors. Una d'elles és la Núria Redó, doctora en biomedicina i membre d'aquest equip de la secció La Dada, i també ens visita al Valors a l'alça. Núria, com estàs?
4: Hola, moltes gràcies, bon dia.
1: De quina dada ens vols parlar avui?
4: Mira, avui vam xocar una mica per casualitat amb una dada que ens va portar molta reflexió interna a nivell d'equip i després a l'hora d'escriure la dada, i és que el 28% dels usuaris d'una aplicació alemanya de cites del col·lectiu LGTBI votaria al partit d'extrema dreta. Això tenint en compte, això era una enquesta, era una dada hipotètica, diguéssim, però que el partit d'extrema dreta a les últimes eleccions alemanyes va obtenir el 21% dels vots. Per tant, podem pensar que dins del col·lectiu LGTBI el suport a l'extrema dreta és més elevat del que és en la població en general. I això, que evidentment no volem estigmatitzar ningú, només faltaria, però sí que ens va portar a la reflexió de, ostres, podem acabar votant, podem arribar a votar donant suport a partits que van contra els nostres drets com a col·lectiu, perquè es coneix que l'extrema dreta no dona suport al col·lectiu LGTBI, i això també podem trobar altres exemples, no només del col·lectiu LGTBI, com es diu que la classe treballadora, la segona força més votada a la classe treballadora és també la dreta, que històricament no ha defensat els drets dels treballadors. I això ens portava a diverses reflexions. Una és, és contradictori, en realitat, enlloc està escrit que nosaltres haguem de votar aquells partits que ens defensen a nosaltres de manera individual o de manera col·lectiva. Ideològicament pots votar algú que no defensi estrictament els teus propis drets i òbviament, hi tens tot el dret, valgui la redundància. D'altra banda, sí, també potser podríem pensar que era purament circumstancial, que és el partit en concret a qui vota, no el partit a qui es deixa de votar, qui s'ha de preocupar de les seves pròpies estratègies. Però també ens ha portat una reflexió com una possible interpretació d'una banda potser optimista, i és que bueno, ja s'ha generat tanta confiança amb els drets, en aquest cas del col·lectiu LGTBI, que ens podem permetre el luxe de votar a algú que no els defensi, perquè ja estan clarament incorporats, diguéssim, a la societat. Podrien haver-hi altres explicacions, altres temors, potser, que per fer... hipotitzàvem que potser un temor a la immigració, que aquesta immigració podríem suposar que estigués en contra dels teus propis drets, seria una manera indirecta de defensar els teus drets votant un partit que potser no els defensa explícitament. No sé si m'estic explicant o si l'audiència... però estic convençuda que l'audiència sap per on vaig.
1: I tant, de fet... De motius n'hi pot haver tants com de persones, no? Però sí que és veritat que xoca aquesta aparent contradicció de votar, sembla que en contra dels teus propis interessos.
4: Sí, i acabàvem el text qüestionant-nos la conseqüència d'això. Estan realment garantits els drets individuals? Ens podem permetre el luxe de deixar de defensar-los explícitament? I d'altra banda, una altra conseqüència que també deixàvem d'anar a l'article, ja més una pregunta cap als propis partits polítics que han acompanyat, ja no només el col·lectiu LGTBI o la classe treballadora, però que han acompanyat lluites socials que han de fer per, un cop assolides, no perdre, no erosionar-se com a partit. Però això ja suposo que ja s'ho preguntaràs, persones que s'hagin de preguntar.
1: Són algunes de les reflexions que sorgeixen d'aquesta dada que avui hem posat sobre la taula, que diu que el 28% dels usuaris d'una aplicació alemanya de cites del col·lectiu LGTBI votaria el partit d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.

0: La diversitat del món fa que en el nostre dia a dia ens trobem persones amb creences diferents a les nostres. Això és un escenari que ens fa, o que ens hauria de fer, molt més rics. De fet, això és el que treballa l'URI, la United Religions Initiative. És un projecte que aplega entitats de diàleg interreligiós d'arreu del món. I també és la protagonista de la secció Suplement IE, Intel·ligència Espiritual, perquè entre el 29 d'abril i el 3 de maig, Barcelona acollirà una trobada europea que se centra a trobar respostes contra la violència i el prejudici. Per parlar-ne, qui ens acompanya és Arnau Oliveres, codirector d'UDIR, que és l'entitat anfitriona d'aquesta trobada. Arnau Oliveres, benvingut, com està?
1: Hola, molt bon dia, encantat d'estar amb vosaltres.
0: Igualment. D'entrada, per situar-nos una mica, m'agradaria demanar-li que ens faci 5 cèntims sobre quina és la funció de l'URI, d'aquesta United Religions Initiative, i com de necessari és que hi hagi, que existeixi aquesta xarxa global de diàleg interreligiós.
1: Molt bé, doncs, a veure, la URI, la Iniciativa de les Religions Unides, o en anglès United Religions Initiative, és una xarxa d'entitats de diàleg interreligiós d'arreu del món. O sigui, estem parlant d'una xarxa que plega 1.200 grups aproximadament arreu del món de 114 països. O sigui, nosaltres des d'UDIR a Catalunya només hi fem una petita contribució, perquè imagina't l'abast d'aquesta entitat, que cada entitat té les seves singularitats, com tenim nosaltres des d'UDIR, per tant, són moltes entitats diferents, però totes elles treballen per, com has dit, la cooperació interreligiosa, que les comunitats religioses mantinguin bones relacions entre si, també amb les persones que no són de comunitats religioses, perquè al final el diàleg interreligiós també ha de ser interconviccional, perquè no serveix de res que només les religions parlin entre elles, sinó també amb les persones no religioses, i afavorir espais perquè aquestes comunicacions i aquestes cooperacions, aquest treball compartit sigui diari, sigui durador, i, per tant, puguis devenir, aquest seria el primer objectiu, la cooperació interreligiosa i interconviccional. El segon seria intentar que això reverteixi la violència provocada per les religions, que ja sabem que les religions són eines de pau, però també eines de guerra, i, per tant, es tracta de minimitzar aquest dany. I, tercerament, doncs, intentar crear espais amables, saludables per la terra, per tots els éssers vius, i generar cultura de pau i de diàleg. Aquest seria l'objectiu compartit de totes les entitats, que després cadascuna treballa a la seva manera en el seu àmbit territorial.
0: Una bona síntesi que ens porta a parlar de la trobada que té lloc entre el 29 d'abril i el 3 de maig a Barcelona i que se centra, dèiem, en buscar respostes contra la violència i el prejudici. Com d'important és parlar-ne ara que el conflicte sembla que forma part del nostre dia a dia, i quin paper juguen en aquest context les religions?
1: Bueno, doncs sí, és un moment en què aquest tema és punyent d'actualitat, no? Sembla que les qüestions identitàries essencialistes en redueixin a només alguna pertinença, i totes les persones són bastant riques i complexes, no? Aleshores, que ens posin amb diferents blocs té bastant poc de sentit. Ara m'has fet venir al cap una dita àrab que diu que jo a casa meva em barallo amb el meu germà, després el meu germà i jo ens barallem contra els meus cosins, després els meus cosins i nosaltres ens barallem contra els veïns, i amb tots els veïns ens barallem contra el barri o el poble al costat, etc, etc. O sigui, al final els conflictes, hi ha estratègies, hi ha identitats, però que poden fluir. I avui en dia el problema que les identitats es tanquin està generant una gran violència, i les religions, doncs, encara hi posen més llenya al foc. Per desgràcia, minories de persones religioses, i la majoria no, però es tracta que la majoria pacífica i pacifista, doncs, faci coses. I aleshores, aquest any el tema és justament aquest: prevenir violència, prevenir discursos d'odi, prevenir totes aquestes guerres i genocidi que tenen lloc actualment. I aleshores, doncs, la trobada del 29 al 3 de maig posarà focus en aquesta temàtica. Llavors, bueno, compartirem visions sobre aquest tema i a veure si dona alguns fruits.
0: Com ens hem d'imaginar, Arnau, aquestes trobades? Quin és l'objectiu? Com es plantegen? Què és el que feu?
1: Bueno, aquesta trobada concretament és d'àmbit europeu, o sigui, vindran entre 50 i 60 persones de diverses entitats i diversos països d'Europa. Són trobades molt cordials, perquè hi ha molta gent fent coses molt maques arreu del món. Aquesta trobada es fa cada dos anys. Recordo que fa 2 anys vaig anar a Àustria jo mateix, fa 4 anys el meu company, el Sergio Arévalo, va ser a Bèlgica, i aquest any, doncs, per nosaltres és un privilegi poder ser anfitrions. Tothom està molt content de poder venir a Barcelona, que és una ciutat que resulta molt atractiva. I aleshores doncs, ens toca la responsabilitat de ser-ne anfitrions. I la veritat és que representa un aprenentatge mutu molt, molt intens, perquè descobreixes coses que a vegades són més senzilles del que et penses i que els altres les estan fent en altres llocs i que funcionen de meravella. I aleshores t'enriqueixes molt perquè segueixes, quan s'acaba aquesta trobada, segueixes fent la teva tasca, però en reformules bastantes coses. És un intercanvi molt, molt productiu. Conèixer iniciatives similars però diferents és molt positiu.
0: I ha de ser ben enriquidor. De fet, ara parlava de la trobada de fa 2 anys a la que vostè va assistir a Àustria. Com ha canviat la situació global des d'aleshores? Quins reptes afrontem ara?
1: Sí, doncs ha canviat francament. Sembla que tot és més contundent, més dràstic, que aquestes fronteres entre blocs identitaris són cada cop més fermes, i buscar espais que permeabilitzin una mica i comuniquin doncs sembla més necessari que mai. Veure que hi ha persones amb una altra religió, amb un altre país, amb una altra regió, i que defensen una altra identitat, que en veritat són bastant semblants d'on a tu. I aleshores he intentat així, aquests grups humans, amb persones de totes les generacions, de totes les nacionalitats, de totes les religions, o sense conviccions religioses, penso que és un bon exemple que avui en dia s'ha de difondre. És un exemple de pau i de silenci, i aleshores intentarem que tingui la seva visibilitat, no? Per això que diuen que tot un bosc creix en silenci i, en canvi, un sol arbre, quan cau, fa molt de soroll. Doncs intentar que aquestes majories de persones d'arreu del món, sense exclusió de cap país ni cap religió, i que volen treballar per la pau i que volen viure respectant les diferències i les diverses diversitats, doncs tinguin una mica de ressò, que avui en dia el que té ressò és tot el contrari, per desgràcia.
0: I tant. Ens quedem amb aquest missatge. Arnau Oliveres, codirector d'Audir, anfitriona d'aquesta trobada que tindrà lloc a Barcelona entre el 29 d'abril i el 3 de maig, i que plegarà desenes de persones, entre 50 i 60, ens deia, que són representants de diferents grups, entitats de diàleg interreligiós d'Europa, en aquest cas. Que vagi molt bé la trobada, que la gaudeixin.
1: Moltíssimes gràcies, Sara. Laura, perdona, esperem que sigui així.
0: I tant. Gràcies per estar amb nosaltres avui a Valors a l'Alça. Una abraçada.
1: A vosaltres, un plaer.
0: El dol perinatal té unes connotacions especials. D'entrada, és un dol que sovint es silencia, que està desautoritzat socialment, i les mares i els pares es poden sentir poc validats i també poc acompanyats en aquest procés de pèrdua. És la fase per la qual haurà de passar la família de la Tanit, una nena que viu a les muntanyes del Montseny, que esperava una germana petita que mai coneixerà. En aquest moment convuls coneix la iaia Perona. És una dona que viu al bosc i que la gent del poble pren per bruixa. De seguida posem una mica d'ordre a aquesta història, perquè avui volem dedicar el like del programa compartint uns minuts amb Pep Garrido, que és el director i guionista de Tanit, una pel·lícula produïda per Atiende Films que es basa en el llibre homònim de Núria Albó. Pep Garrido, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: D'entrada, deixa'm preguntar-te, com és que vas decidir portar aquesta història al cinema? Què et va enganxar?
3: Doncs mira, el llibre. El llibre Tanit, que és una novel·la juvenil escrita l'any 1984, publicada a Vaixell de Vapor. Quan va néixer la meva filla, que es diu Tanit, però no pel conte, una amiga em va regalar una segona edició d'aquest llibre. I el vaig rellegir, jo ja l'havia llegit als anys 90, i vaig dir, en aquell moment estàvem acabant de rodar la nostra pel·li anterior, i estàvem buscant una nova pel·lícula, diguem, i teníem moltes ganes de que fos una pel·lícula que la poguessin veure nens i nenes, nois i noies amb les seves famílies, i vaig dir, aquí hi ha uns personatges i una potència brutal, no? I em vaig posar a fer l'adaptació al guió. Primer vaig trucar a la Núria Albó, de fet. La vaig trucar, va ser dificilíssim trobar-la, i clar, la vaig trucar i li dic, tu no em coneixes, sóc el Pep Garrido, et truco de Barcelona, i això et semblarà molt estrany, però m'agradaria fer una adaptació al cine de la teva novel·la. I ella em va dir, sabia que no em moriria sense que algú em fes aquesta proposta. O sigui que, sí, hi vam arrencar així. Sí, sí, sí.
0: Que devia al·lucinar, segurament, no? Després de tants anys.
3: Va al·lucinar, però alhora, com que és una mica bruixa ella també, hi havia algo que ella ja sabia que d'alguna forma allò passaria. El que passa és que això va ser gairebé el 2018 i han passat gairebé 7 anys fins que no l'hem rodada. Vull dir que són molt lents els temps del cine i jo ja li vaig dir, no és segur que la puguem acabar fent possible aquesta pel·li. L'estat natural de les pel·lícules és no existir. Totes les pel·lis que existeixen són un petit miracle, no? I per sort al final ens n'hem sortit.
0: Una de les claus d'aquest petit miracle, Pep, és la pèrdua de la Lola, no? Que havia de ser la germana petita de la Tanit, la protagonista. La Lola mor al ventre de la seva mare. Com de complicat, ja m'avanço segurament amb aquest judici, però ha estat plasmar una experiència com aquesta sense caure en el dramatisme.
3: Clar, és la frontera és molt subtil, no? Perquè és una cosa realment molt trista, però alhora una de les coses que ens proposàvem en aquesta pel·li és poder-ne parlar i intentar que no fos una qüestió invisibilitzada, que és el que ha estat durant molts anys, no? Aleshores, restituir aquesta tristesa amb una pel·li que la puguem veure amb tota la família sense passar-nos de melodramàtics era un dels reptes de la pel·li. Això, de fet, ja hi és en el llibre. A la Tanit, en el llibre, al principi de tot, li passa això, no? Se li mor una germaneta. I nosaltres en això li vam donar com un lloc més central, no? I aleshores ens vam ajudar. Per exemple, una de les coses que nosaltres sempre fem, que això ve molt de que vam començar a treballar amb documental fa molts anys a Tiende Films, és que ens hem documentat molt i hem treballat molt amb especialistes, no? Aleshores, tant amb l'Esther Valls, que és l'especialista a l'Hospital Clínic amb dol perinatal, no? I amb nous protocols que són relativament recents, no? De com s'aborda això des dels hospitals, com s'acompanya les famílies, etc. I això ens va donar com molta legitimitat, no? Com per tractar-ho tal i com ho fem el 2026 i no el 1984. No? Que és fonamentalment, es fan moltes coses, a la pel·lícula ho podreu veure, es fan moltes coses molt diferents, però fonamentalment del que es tracta és de no fer veure que no ha passat. No? Que fins no fa massa, clar, quan una família perdia una criatura, és gairebé com que aquella criatura no havia existit. Perquè com que de sobte, doncs, a vegades ni tan sols havia nascut, doncs és com que no se li donava clar. I hi havia una família que havia estat esperant durant molts mesos, que havia generat il·lusions, i que de sobte ningú podia acompanyar aquest dol. No? I això és el que fonamentalment ha canviat els últims anys, per sort.
0: Nosaltres al llarg de la pel·lícula, Pep, podem veure, en certa manera, quines conseqüències té aquesta experiència per la Tanit. No? Com és aquest procés per una nena com ella?
3: Clar, és un procés realment complex i la nostra intenció no era en cap cas fer un documental sobre això, sinó fer-ne una ficció, no? Però una de les coses que passa en el cas de la Tanit i amb molts infants és que, clar, la família, ni que sigui momentàniament, queda devastada per una gran tristor, no? I la Tanit, en aquest cas, la por que té com dues grans pors. Una és, què passa si els meus pares es queden així de tristos per sempre? Què passa? Què vol dir exactament? Vol dir que ja no m'estimen? Vol dir que jo no sóc suficient? Jo què faré? I, de sobte, en certa manera, la pel·li va de que en aquest moment que es queda, entre cometes, sense pares o amb pares no disponibles, és quan troba un personatge com l'àvia Perona i també la seva tieta, que té un lloc molt important en la pel·lícula, que l'acompanyen des d'un altre lloc, no? I des del lloc del saber. I l'altra cosa que li passa és que ella tenia com dubtes, com tots els nens petits tenien, no exactament gelos, però dubtes d'aquest naixement, no? I té com una mena de culpabilitat rara de dir, ai, a veure si això que ha passat perquè jo no la volia prou, diguem, no? Però això és molt subtil, diguem. O sigui, això t'ho estic explicant en paraules, però evidentment el cinema, la potència que té és que això t'ho explica amb colors, amb sons, amb imatges, amb plans i no tan verbalment, no? Perquè el bonic del cinema és això, poder expressar-ho d'altres maneres.
0: És una pel·lícula, Pep, en què com a espectadors hem d'estar molt observadors, hem d'observar molt atentament per poder-ho captar tot?
3: Jo crec que sí, o sigui, és una jo no diria que és una pel·lícula particularment exigent, però sí que és una pel·lícula que proposa uns temps als que potser no estem tan acostumats. És una pel·lícula, en aquest sentit, prou respectuosa amb els temps d'aquesta família, amb els temps d'aquesta nena. I demana estar alerta en el sentit que és una pel·lícula de petits gestos, de petits detalls, de petites mirades, però no és en absolut difícil d'entendre. Jo crec que és una pel·lícula, en aquest sentit, molt, molt diàfana. I així com hi ha aquesta dimensió, que és molt trista, ostres, hi ha una dimensió de joia, d'alegria, d'humor, no? Que és la relació entre aquestes dues bruixes, que són l'àvia Perona i la Tanit, que és espectacular en el sentit de que és el contrari de lo dramàtic. No? Li donen un sentit realment molt ple i molt ric i molt divertit a la pel·li, no? Que això també hi és.
0: Parla'ns d'aquest vincle que es genera entre la Tanit i l'àvia Perona, perquè crec que és molt especial, que ens ensenya moltes coses, no? Perquè, a més, l'àvia Perona podríem dir que és una font de coneixement de dites populars, de remeis, que potser estem perdent.
3: Totalment. O sigui, aquesta és la figura de l'àvia Perona. L'àvia Perona és aquesta figura gairebé màgica, no? Que el poble, tothom la tracta com si fos una mena de bruixa, però en el mal sentit, i el que passa és que l'àvia Perona és una bruixa en el bon sentit. És una dona que té un gran coneixement sobre el món, sobre la vida, sobre les plantes, sobre la natura, però és un coneixement que no neix de la ciència, que això en la pel·lícula està encarnat amb la figura del pare de la Tanit, sinó que neix com dels sabers populars. No? I en aquest sentit, i és un personatge que també és molt, molt vella i està en un moment molt delicat de salut, i com que ella és una existència salvatge, diguem, que viu sol al mig del bosc i fa el que vol i no vol que ningú la lligui, aquesta forma de vida està en perill també, perquè tot d'una la seva salut aviat no li permetrà. I la peli, sobretot, també és una pel·lícula sobre la transferència de sabers i de coneixements i d'intuïcions d'una bruixa que ja està en el seu final de vida cap a una bruixeta que és la Tanit. I la peli, en certa manera, explica com la Tanit es converteix en aquesta mena de bruixa, no? Que és una dona de saber i una dona dissident i una dona plena d'intuïció. Acaba siguent això.
0: Una història... No sé si li podem dir conte, en certa manera.
3: Sí, és totalment conte? Un conte. És, de fet, és més encertat dir-ne conte que dir novel·la.
0: Que a vegades, sí, quan parlem de conte, sembla que rebaixem, no?, el nivell de les coses, i tot el contrari. Els contes són espectaculars.
3: Clar. Els contes són riquíssims i són complexos i són emocionants. I, sí, sí. Això és un conte en el sentit que és una història molt petita i molt rodona, diguem. En aquest sentit és un conte. I jo diria que podríem dir-ne també relat, però jo penso que està bé parlar d'un conte de bruixes. Això es diu conte de fades. Saps que es parla de vegades de conte, sí, de fades? Com una cosa ensucradeta, amb final feliç, amb moralina. Doncs això no és un conte de fades, això és un conte de bruixes que passa als boscos del Montseny.
0: Ens encanten els contes de bruixes i sobretot si passen aquí al costat de casa. Pep, on podem veure Tanit?
3: Doncs mira, de moment estem en aquest moment, hem estrenat el DA, va ser una estrena super emocionant, perquè com que estrenàvem a casa va venir tot de persones que estimen la pel·lícula i que han format part del procés. Ara estarem en alguns quants festivals d'Europa i de Catalunya, encara no es pot dir perquè encara no es publica la selecció, però jo diria que els vols de l'estiu, abans de l'estiu o immediatament després de l'estiu, l'estrenarem a sales, val? I se sabrà, perquè una dels suports que té la pel·lícula és 3CAT i A Punt a València. És una coproducció valenciana amb Daxa Produccions, no? I aleshores, quan arribi el moment de l'estrena, diguem, jo penso que comunicativament aquestes televisions se'n faran molt ressò.
0: Doncs estarem ben pendents per poder veure i gaudir de Tanit, aquesta pel·lícula, aquest conte de bruixes que passa a les muntanyes del Montseny, que ha dirigit i ha escrit Pep Garrido. Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: Adéu, una abraçada.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
4: El flamenc era present a Catalunya al segle XIX i s'hi han escrit i cantat cobles en caló català, la llengua dels gitanos catalans. Aquests dos fets els explica Rafael Vallbona al seu darrer llibre Catalunya Flamenca, per demostrar que el flamenc és una música pròpia de Catalunya. El primer espectacle d'aquest art, provinent del sud d'Espanya, es va fer el 1827 amb l'estrena de La Gitanilla al Teatre Principal de Barcelona. L'antropòleg Martí Marfà diu que els gitanos catalans del tombant del segle XX eren persones grans i desconeixien el castellà, i per això cantaven en català. i l'escriptor i dramaturg Juli Valmitjana va incloure tres d'aquestes cobles a la seva novel·la Sota Montjuïc, el 1908. A Barcelona, el flamenc va tenir el màxim esplendor entre les dues exposicions universals i fins a la Guerra Civil. Era un art interclassista i es diu que molts senyoritos, després de la funció del Liceu, anaven a veure flamenc en alguns dels molts locals que hi havia a la ciutat. La guerra va trencar la relació de Catalunya amb el flamenc i el franquisme se'n va apropiar per intentar reduir-lo a una expressió folklòrica i nacionalista per crear un relat cultural. D'aquí es va generar l'antiflamenquisme que encara perdura en alguns àmbits culturals catalans. Vallbona cita tres generacions de flamencs catalans de després de la guerra. La de les grans bailaores de pur sentiment, com Carmen Amaya i la Chunga, la del renaixement del flamenc un cop mort Franco, amb les fusions musicals que van fer Lola i Manuel, Camarón, Maite Martín, Chicuelo, Miquel Poveda i Duquenque, entre altres. I la de les joves avantguardes que no tenen por a experimentar sense complexos, en la que ubica Queralt Lahoz i Rosalía. Tot plegat sense oblidar en l'èxit actual de la música flamenca el paper de les penyes, el de les casets de benzinera de Los Chichos i Los Chunguitos, a Ricardo Romero i el seu tocadiscos flamenco i a Luis Cabrera, fundador del taller de músics. Tampoc hi falta l'eterna discussió entre els orígens de la rumba, si va ser Peret o el Pescaïlla el seu creador. Vallbona considera que la rumba va renéixer pels Jocs Olímpics de Barcelona perquè el públic la va aclamar com l'autèntica música de la ciutat comtal. Catalunya flamenca és una crònica, un assaig i un dietari que serveix a Vallbona per endreçar, contextualitzar i divulgar la història del flamenc a Catalunya. L'autor barreja dades objectives i vivències personals i crea un relat amè i àgil en el qual molts lectors poden trobar referents i memòria. Aquest llibre és, com diu Luis Cabrera, una declaració d'amor al flamenc.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, ben fàcil, però també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passeu una bona setmana.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
4: Són les 8 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 9, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la retirada almenys que no preveu retirar la mesura, com diem, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn cap al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per a la jornada d'avui, pel que fa al balanç d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos a Oliana. Els bombers han rebut una trentena d'avisos també relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi ha hagut persones ferides. Pel que fa a les xifres, a la Redona, a la Vall d'Aran, s'han acumulat 38,5 mil·límetres en 30 minuts. A Boí se n'han acumulat 36,1 i a la Seu d'Urgell 27,2. Les tempestes han anat acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que han arribat als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o als 110 al Montsec d'Ares, totes dues poblacions al Pallars Jussà. I en cultura, Marc Parrot i el Quartet Bros han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. Parrot i el Quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: Una nova secció d'en David Cantó obre el programa d'avui.
4: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells.
3: Continuarem amb una autora consolidada, Neus Canyelles, per presentar el recull de contes Sales d'Espera, publicat per Empúries, on novament ens captiva amb la seva sensibilitat i mestria narrativa.
5: En el llibre no només és això, sinó que perquè hi ha alguns contes que no, on no apareix una sala d'espera realment, però sí que són moments d'espera. O sigui, la metàfora podria ser aquesta, no? Aquests moments en què no saps molt bé per on tirar, no saps molt bé el que passarà a la teva vida, que voldries que passessin unes coses però que no saps si podrà ser, no? Vull dir, moments d'espera, més que només únicament un espai físic, que també n'hi ha, que també surten.
3: I premi Joanot Martorell, Eileen, retrat d'un matrimoni d'en Miquel Berga, publicat per Edicions 62, és una porta oberta a la vida més personal d'en George Orwell i de la seva esposa, Eileen, una dona magnífica que ens captivarà per la seva força.
6: Era una dona, doncs, que va viure durant 10 anys, pràcticament, al costat d'aquest George Orwell. D'un George Orwell que era, doncs, algú que aquest sí que tenia una claríssima vocació d'escriptor i que tenia la seva carrera d'escriptor com una prioritat claríssima a la seva vida, no? I que va generar una obra perfecte, memorable.
3: Acabarem amb unes veus joves i curioses. Júlia de la Fuente, Eva Castaño i Abril Quesada són les autores del treball Un viatge a la ment dels assassins de Caldes.
7: La veritat que sí, vam començar la recerca amb internet i vam veure que ni internet ni intel·ligència artificial sabia res del tema. Llavors ens va tocar acudir doncs, als arxius municipals, a llibres, documents, en paper, i al final va ser un procés llarg, però ens vam acabar sortint.
2: I ara sí, posem-nos de ple amb els continguts de El Calaix en la seva edició número 331 de la temporada 7, capítol 26. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
2: It's really, a tribute to New Line Cinema.
1: Jackson deia que, de fet, era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai: pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides, abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Neus Canyelles va començar la seva trajectòria literària amb Neu d'Agost, un llibre de memòries, Premi Bearn de Narrativa 1998. Després va arribar a les novel·les Cap d'Hornos, Premi Ciutat de Palma, Llorenç Villalonga, L'Alè del Búfal, Premi a Lector de l'Odissea 2006 i finalista al Premi Llibreter. La publicació de Les vacances de la meva vida, autobiografia autoritzada, Premi Lletra d'Or i Milady l'han situat entre les veus més interessants de les nostres lletres. A Sales d'Espera hi trobem un refugi familiar i els personatges inadaptats que també retrata Neus Canyelles, però també les rutines socials incomprensibles, el món atzarós de psicòlegs i psiquiatres, la crueltat gratuïta i l'absurd, tot amb aquell estil net i precís, amb l'humor a flor de llavi. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: Avui estem d'enhorabona perquè tenim una de les nostres autores de referència, de Neus Canyelles. Torna a la literatura amb Sales d'Espera, publicat per Empúries. Aquesta literatura que ella diu del jo, que nosaltres diem d'estar a casa, i que jo dic Caliu, personalment. Una autora de referència per a moltes altres autores, precisament en una tertúlia que teníem la setmana passada, ho vam comentar, i la veritat és que és un goig, no, veure com coincidim. Neus, ben

0: En aquest cas seria un espai físic, però en el llibre no només és això, sinó que perquè hi ha alguns contes que no, on no apareix una sala d'espera realment, però sí que són moments d'espera, o sigui, la metàfora podria ser aquesta, no? Aquests moments en què no saps molt bé per on tirar, no saps molt bé el que passarà a la teva vida, que voldries que passessin unes coses però que no saps si podrà ser, no? Vull dir, moments d'espera, més que només únicament un espai físic, que també n'hi ha, que també surten aquests espais, no?
1: Sales d'espera molt intenses.
0: Sí, bastant, suposo.
1: Algunes?
0: Algunes, sí, n'hi ha més que unes altres, unes més que unes altres.
1: Sí, jo diria que algunes són del voltatge. Ella parlava de contes, evidentment. Trobem 17 contes que ens parlen de moltes coses, no? Amb unes protagonistes que a mi em sorprenen, perquè a vegades diem que la intensitat va unida, Neus, a persones exclusives, a persones sorolloses, a persones que no tenen por, a extrovertides, no? I realment les sorpreses, la intensitat, també es poden trobar en els silencis, en els petits moments, en detalls que potser no esperes. I això és molt bonic de llegir.
0: Ja, gràcies. Sí, jo crec que el personatge que és el protagonista pràcticament de tots els contes, perquè sempre és la mateixa veu i sempre és la mateixa persona. És una persona que és com tu dius, no li agrada fer soroll, no és una persona que mai tindria un lloc rellevant en qualsevol escala o en qualsevol feina, perquè és una persona molt normal, bastant insegura, que sempre veu una mica més la part negativa que la positiva, però que se'n sap enriure de tot això. Crec que, diguéssim, el punt important o destacable d'aquest personatge és que té un sentit de humor i de ironia que li permet enriure's d'ella mateixa quan se troba en aquestes situacions que van passant i que a vegades no saps molt bé per on tirar, no? I crec que és això, no? És una persona que viu en el món i és una persona d'avui en dia, evidentment, no és una persona rància, però que se troba rara dins el món, no? Que hi ha moltíssimes coses que no les entén i que se troba com a molt perduda. Normalment.
1: Però precisament és una protagonista de la que te n'enamores, no? Perquè et provoca un nivell de tendresa enorme. O sigui, jo, per exemple, per mi com a lectora és aquelles ganes de dir-li perdona, som més. Hi ha molta més comunitat que tampoc entenem, perquè és surrealista tal com està el món. No podem dir que entenem el món perquè no es pot entendre.
0: No. No,
1: llavors empatitzes en seguida amb aquesta veu narradora, amb aquesta protagonista.
0: Sí, suposo que això és una part positiva, no? Però és que ja no només és que no entengui res, és que jo crec que li és igual. Arriba un moment que, com que veu que tanmateix no se pot fer res, que és una persona desesperançada realment, amb poques il·lusions. Li és igual, vull dir, arriba un moment en què ja és com si diguessis mira, ja desistes i ja que ho faci un altre. Jo faré el que podré i el millor que sabré, però si no arriba a uns mínims per entendre aquest món, tant se val, jo no sé què, ja no sé què més he de fer, saps? És una persona, crec, un poc així. No sé si tu ho veus així.
1: Però, en canvi, amb humor, amb ironia i amb aquesta... Doncs mira, jo ja passo de tot i que sigui el que Déu vulgui. Al final, sempre li acaben passant cosetes i aquestes petites coses tenen una rellevància molt important. Hi ha alguns contes, jo per exemple, jo destacaria molt Desconcert, perquè la literatura hi és molt present.
0: Sí, perquè la protagonista és una escriptora que ella diu del jo, no? Que ha anat a Barcelona per participar en unes conferències sobre la literatura del jo, i clar, com que ella és experta en literatura del jo, l'han convidat, no? I es ve que sempre li passen coses una mica rares. Ja ho diu ella, que du una llibreteta a la bossa i que cada vegada que li passa una cosa un poc diferent, encara que no sigui gens important ni res de l'altre món, però una cosa curiosa, si més no, l'apunta i l'utilitza per després escriure. I crec que aquesta podria ser l'autora de

0: Deixen de tots els contes, perquè en tots, o en quasi tots, hi ha una part d'aquestes, no? De veure que per molt que vulguis tu no pots controlar el món, que no pots fer res. T'has d'aguantar i conformar amb el que te toca.
1: Però a més és que aquest punt de vista que ens presenta aquesta narradora, jo penso que moltíssimes... És una reflexió, Neus, que actualment moltes persones tenim. Perquè, clar, sí. Obres la televisió, veus les notícies, que jo no ho aconsello, ja últimament... No ho aconsello. Però, clar, tu t'estàs al sofà de casa teva veient tot allò i penses, i jo? Però què puc fer, jo?
0: És que és això.
1: Sí, sí. És aquesta sensació, i al final ella doncs, li dona un tom i diu, bueno, doncs, com que ja tenim això, i per això és meravellós també llegir-la.
0: Pot ser, no sé. No sé quin és aquest punt, però sí, és bo que m'ho diuen que hi ha més gent que se troba així. Jo, és que és molt normal, vull dir, jo trobo que el que no seria normal és pensar que tu pots fer alguna cosa per canviar el món. Així. Bueno, mai, no? Mai s'ha pogut, però ara ja és tan gran el nivell d'absurd i de desastre que jo crec que l'únic que pots fer és intentar aprendre tot com millor puguis i ja està, perquè has de tenir analitzar-ho, és que te pots emmalaltir.
1: Mira, és que nosaltres... Començat 2026 de la forma més absolutament surrealista. Inaudita i a més que penses, és que el món se'n va avall, per no dir una altra paraula, perquè no me la deixen dir per la ràdio, Neus.
0: Bueno, ja sabem quin és.
1: Ja sabem quin és. Sí, sí. Parlàvem de literatura, tornem a encarrilar una mica i us llegiré un fragment perquè Vida, que és un relat, diu, inspirat en un relat de Catherine Mansfield, comença així i m'agrada perquè és extrapolable a molts altres oficis. Diu, com que un escriptor és un individu que no pot viure del seu ofici, és a dir, el seu és el pitjor ofici que existeix, em vaig haver de cercar una feina per pagar les factures, que cada dia són més nombroses i més absurdes, i els medicaments. Puja el nivell de vida, puja tot, però els escriptors continueu cobrant, ja ho dic jo, l'euro, l'euro per llibre.
0: Sí, sí,
1: com que sóc la periodista, ja ho dic jo.
0: Ja, no, però és que és la pitjor ocupació que puguis tenir, escriure, perquè és que jo crec que és de les poques que no donen per viure, no sé.
1: I això també és molt surrealista.
0: Sí, perquè sempre un escriptor sempre té una altra feina que va davant de l'escriptura, diguéssim, per poder pagar les factures. L'altre, mira, ho vas fent perquè supos que perquè t'agrada tant i tens tantes ganes de fer-ho, que ho fas, però si ho mires bé és una mica estrany, no? Que mos posem a escriure, no sé...
1: És un debat que s'ha generat en moltes de les entrevistes que he fet. Potser per això tiro una mica Neus cap aquí, cap a la literatura, perquè hi ha molts autors i autores que utilitzen la plataforma per reivindicar-ho.
0: Ja. Yeah.
1: Però quan la llegiu és que la Neus té aquest art per explicar les coses. Jo sabeu què pensava? Dic, està escrivint tot això dels escriptors i li publicaran els contes.
0: Sí.
1: Sí, sí. És així? Sí. No, no li publicaran, ja estan publicats.
0: Sí, però vaja, no me donarà per llibre, no?
1: Per molts llibres que comprem, no sé si li donarà.
0: No, això se dona... Bueno, hi ha alguns casos, evidentment, tots coneixem gent de supervendes i això, que viuen d'això, però...
1: No sé, cada vegada és més comptat, això.
0: Sí, molt comptat. En les professions artístiques ja passa bastant, no? També hi ha música. Però jo crec que els escriptors són els pitjors. Els que estan més malament.
1: De totes maneres, us encoratgem a que, sisplau, la literatura no decaigui, Però...
0: No.
1: S'ha de reivindicar.
0: És igual, si no dona.
1: Però és un acompanyament. També, i és molt present en els contes, l'amor amb les seves diferents vessants, però sobretot, i això també existeix molt a la vida, aquest amor frustrat, aquestes cuirasses, no? Perquè no et facin mal. Perquè no et facin mal no només a nivell sentimental, perquè hi ha un relat que parla del bullying, i el llegireu, que jo l'he trobat magistral per una banda, però tremendo per l'altra.
0: Sí. Jo aquest conte és que no, És que cada vegada que llengis plor, mira, és que ja paresc tonta, no? Però
1: no, jo també vaig plorar, que ho sàpiga.
0: L'he escrit jo mateixa, però crec que no el llegiré més.
1: En certa manera, jo penso que és un cant i una rebel·lió a tot el que passa, no? El conte, quan el llegiu, és el naixement de la maldat, i ja és que amb el títol és com... Realment és així, no? Però sí, penso que significa molt bé el que ara es reivindica molt Neus i sí, en un passat no es deia, s'amagava.
0: No, ara sí, ara se diu molt, però no veig que millori la situació. Jo crec que cada vegada n'hi deu haver més i que cada vegada deu ser pitjor, perquè, clar, abans, quan sorties de l'escola, arribaves a casa teva, tenies un lloc segur, un lloc on descansar, no? Però ara, amb els mòbils, les xarxes i tot això, jo crec que han pitjorat, segurament, no? Perquè no hi ha moment de descans, de treva. Està tot... Suposo que els infants que ho pateixen, quan arriben a casa seva, allò continua i ha de ser terrorífic. Per això és un dels problemes més terribles que hi ha en el món.
1: Jo penso que has fet un bon compendi d'una mica del món, no? A través del món interior d'aquesta autora, d'aquesta narradora que està desesperançada. Has fet també una radiografia una mica de la nostra societat, de molts temes que ens envolten.
0: Sí, hi ha bastant, sí. No està fet a posta, no? Fa més que dir, vull tractar això, vull tractar allò. Va sortint així com surt. A més que són contes que han estat escrits al llarg de molts anys. Hi ha hi ha alguns que tenen més de 10 anys, hi ha altres que són de 2025, vull dir, tampoc no els escric pensant que no els vaig escriure, o no vaig començar a escriure'ls pensant que serien un recull i que estarien tots junts, vull dir, això s'ha anat fent després amb l'espai dels temps i veient que sí que podria haver un nexe d'unió.
1: Hi ha un nexe d'unió en aquests 17 contes, que és la mestria de la Neus Canyelles a l'hora d'explicar aquestes coses tan quotidianes, però alhora que ens afecten, no? Que a nivell individual ens afecten tant. Per això potser també m'agrada molt llegir-te, perquè és molt intimista, molt d'un mateix, no, Neus?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Jo convidaria tothom a llegir Sales d'espera de la Neus Canyelles, publicada per Empúries, però qui no l'hagi llegida mai, sobretot descobriu-la. Mira, et diria des de Neu d'Agost, no? Sí. Un llibre de memòries, i aquests últims que han passat per l'estudi, Autobiografia autoritzada, que va ser Premi Lletra d'Or, Milady, també. Descobriu l'obra, descobriu-la amb ella com a autora, perquè és meravellosa. Jo sé que li costa concedir entrevistes i, per tant, estic molt agraïda, Neus.
0: No, gràcies, jo també estic molt agraïda a tu. A vosaltres.
1: No deixis d'escriure i espero que ens retrobem aviat.
0: Sí, tant de bo.
2: Miquel Berga és professor honorari de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Ha escrit nombrosos estudis sobre literatura anglesa, especialment sobre George Orwell. És autor, entre altres títols, d'Un aire anglès i Una educació. El 2019, en aquesta mateixa col·lecció, va publicar Quan la història et crema la mà, Auden i Orwell entre dues guerres. L'any 1935, Eric Blair, un jove escriptor anglès que ja signa com a George Orwell, coneix, en una festa, una divertida noia irlandesa que és poeta. Eileen O'Shaughnessy és brillant, intel·ligent, una mica descarada i té un fi sentit de l'humor. L'Eric en queda immediatament captivat i el juny del 1936 es casen. Un llibre que posa veu a una dona extraordinària que es veu immersa en el corrent tumultuós dels grans esdeveniments que sacsegen Europa. Un retrat de la seva intimitat, del dia a dia i la convivència amb un escriptor dedicat de ple a consolidar el seu projecte literari. Miquel Berga, ja amb Mònica Socies. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Diuen que la literatura alimenta l'ànima, però també alimenta el saber. Avui us portem un llibre que a mi m'ha sorprès i m'ha fascinat alhora. I molts de vosaltres, quan jo digui George Orwell, segurament us vindran molts llibres, sobretot de l'institut, de les escoles, i que, a més, penso que són superactuals avui en dia. Doncs, afortunadament, en Miquel Berga va presentar Eileen, retrat d'un matrimoni, al Premi Joanot Martorell. I ja sabeu, i es podeu imaginar, que va ser el guardonat. Està publicat per l'edició 62 i avui ens acompanya. Benvingut.
3: Hola, què tal? Com esteu?
1: Escolta, però la sorpresa més gran, Miquel, no és en George Orwell. És l'Eileen.
3: Eileen. El títol del llibre no surt la paraula George Orwell, no?
1: No.
3: El que passa que un més o menys... La portada és molt explicativa en aquest sentit, no? Per allà darrere l'Eileen surt un burinot que sabem que és en George Orwell, no? És una cara coneguda. Però el llibre està deliberadament titulat Eileen, no? Tot i que el subtítol és Retrat d'un matrimoni.
1: Nosaltres, bé, jo he estat indagant i sabem que has estudiat molt. Jo penso que hauràs estat molt al costat, no?, tant d'en George Orwell, de la seva obra, com en aquest cas de l'Eileen, i que hi ha tota una sèrie d'investigació al darrere. És una novel·la que encara que en diguem novel·la, hi ha molta realitat. Està basada absolutament en el seu matrimoni. Vull dir, quin punt de ficció podem dir que hem trobat, perquè gairebé és real tota?
3: Bueno, si anem de dir novel·la, que en castellà, sobretot, l'edició en castellà està en una... a Tusquets, a Andanzas, que és una col·lecció clarament de ficció, per tant, hi ha voluntat de presentar-la com una novel·la, però si en diguem novel·la, en podem dir novel·la, però, com has insinuat, està basada en fets reals i en molta recerca biogràfica de la vida de tots dos, no? Sí.
1: Bé, l'Eileen, no m'estranya que fascinés el George, eh? Jo. Perquè és un tros de dona.
3: És un tros...
1: I molt desconeguda.
3: No, esclar, bueno...
1: Jo parlo per mi era molt desconeguda i a partir d'aquí he estat xafardejant molt.
3: Clar, és que el normal és que sigui desconeguda perquè ella no va publicar mai especialment res ni d'això. Era una dona, doncs, que va viure durant 10 anys pràcticament al costat d'aquest George Orwell. D'un George Orwell que era, doncs, algú que aquest sí que tenia una claríssima vocació d'escriptor i que tenia la seva carrera d'escriptor com una prioritat claríssima a la seva vida, no? I que va generar una obra memorable. Quedaria parat el pobre Orwell si veiés que al segle XXI de tota la gent de la seva generació és clarament l'autor més recordat. És una... George Orwell, contra pronòstic, contra tots els pronòstics, ha quedat a dintre del nostre imaginari sobre la literatura anglesa com un nom tan reconeixible immediatament com Shakespeare o Dickens o tal. Un diria Orwell, no? Això, ell hagués quedat totalment parat de que s'hagi produït aquest fenomen, no? I bé, el tòpic és que darrere d'un home hi ha una gran dona, no? I l'Eileen, doncs, és una... Els que hem estudiat una mica, doncs, les biografies, que se n'han publicat moltes, d'Orwell, doncs, sempre hem anat trobant que encara que se la mencionava molt de passada, un s'acaba enamorant. Jo crec que jo mateix crec que estic més enamorat de l'Eileen que el mateix Orwell, la veritat.
1: És que jo ara t'anava a preguntar, i com és que vas decidir doncs, agafar l'Eileen i fer aquest retrat, no? Però ja m'acabes de contestar, la vas anar trobant i te'n vas enamorar.
3: Sí, però també amb aquesta voluntat, el llibre, com tu saps, estableix una mena de joc, no? Entre dues veus, no? La veu que seria en tercera persona, bastant distant, d'una biografia literària, que és la veu dels capítols en els que representa que expliquem coses de la vida d'en George Orwell, la vida i l'obra, sobretot. Però això està... A cada capítol té un contrapunt que és la part, diguem-ne, més novel·lesca del llibre, que és la creació de la veu íntima de la dona que està allà al seu costat, no? I aquest és el joc essencial del llibre, no? Que el lector se n'adona de seguida, no? Al cap de llegir una mica els primers capítols, i ara part de l'Aileen, no? I això jo ho he fet amb un petit mecanisme o estratègia literària que és que el lector va tirant, però que clarament la veu de l'Aileen és la veu d'una carta a una amiga íntima, no? Però les cartes de l'Aileen no estan ni datades ni res, ni són cartes que he anat creant jo a partir de dues coses, a partir d'algunes cartes que van aparèixer fa uns anys de l'Aileen, que van ser una sorpresa i una sorpresa molt agradable perquè veies el tipus de registre i sobretot el tipus d'humor britànic i salvatge que té aquesta dona, no? I per l'altra banda, doncs, tota la investigació biogràfica sobre la vida de la parella, no?
1: Bé, és que, és clar, es comença en aquest inici, no?, com es coneixen, com en George Orwell decideix dir, és la dona de la meva vida, jo mai em casar amb aquesta dona, que això suposo que és real, és cert, sí?
3: Sí. No hi ha res en aquest llibre que jo no pogués, diguéssim, documentar d'alguna manera, explicar per què és versemblant, no?, perquè o bé hi ha unes memòries d'algú que reprodueix aquella anècdota, o pel que sigui, eh? Tot el que hi ha és pràcticament el 99% de les coses que hi ha són coses que, diguéssim, podrien tenir suport documental si convingués, però crec que la gràcia, està malament que ho digui jo, però crec que la gràcia del llibre és que t'ha d'atrapar la narrativitat de les coses que els hi van passant, perquè estem parlant de dos joves, relativament joves, de 30 anys. Ja saps que hi ha un moment que l'Aileen diu, bueno, el 30, quan hagi fet 30 anys, el primer tio que es presenti per aquí que em digués vull casar amb ell, m'apunto, ja està, perquè no donem més voltes a aquest tema, no? I llavors són dos joves de 30 anys, tots dos, revolucionaris, idealistes, i que s'embarquen en aquesta vida en comú en la qual un d'ells, ell, el marit, clarament doncs, té la dèria de l'escriptura, però, i això és molt important, té la dèria de l'escriptura, però quan es produeix la Guerra Civil Espanyola, per sobre l'escriptura hi ha la militància política. I aquest escriptor, en aquell moment, decideix deixar la ploma, diguéssim, per agafar el fusell, cosa poc habitual i molt especial. Si ens situem a l'any, quan ell va venir, que ell va arribar a Barcelona per Sant Esteve de l'any 36. Bé, ja et dic jo que venir de Londres, aquí, aquest país, als anys 30, era l'altre cantó dels Pirineus, és a dir, pràcticament on començava l'Àfrica, no? Diguéssim, per l'època, és un país extraordinàriament remot, aquella Espanya de l'any 37. I venir en un país estranger per oferir literalment la teva vida per una causa en una guerra, a veure, ho hem de posar en valor, ho hem de d'això. I, a més, la teva companya, la teva dona, també ve a Barcelona i està ajudant a la mateixa causa, no en el front, però sí des de les oficines de les milícies del PUM a Barcelona. Per tant, estem parlant d'un escriptor que al final té molta autoritat moral perquè no va a la Guerra Civil a escriure articles o fer-se fotos, sinó que va literalment a lluitar i en surt ferit pràcticament d'una manera mortal.
1: És espectacular perquè, a més, jo hi afegeixo que van passar la lluna de mel, o sigui, era la seva lluna de mel i van venir aquí, o sigui, estaven recent casats, portaven molt poquet, quan van decidir venir aquí i podien haver quedat-se, podien haver quedat. Però això ja és tota una declaració d'intencions, perquè al llarg de la novel·la, o jo diria del llibre, al llarg del llibre anireu veient tota aquesta posició ideològica d'en George Orwell i com ella defensa, però està molt documentada, molt tots els motius, el per què, vull dir, està molt reflexionada. Era un home que tenia les idees molt, molt clares.
3: Sí, sí, sí. Ell és claríssim, que lluita per ideals, com diguem, no? Si posem una perspectiva aquí, un no se'n va, com dius tu, de lluna de mel, pensant que canviarà el curs de la història perquè agafa un rifle i se'n va a les muntanyes de l'Aragó a lluitar al cantó d'una gent que la majoria dels quals eren, segur que eren analfabets, el que sigui, però ell allà viu en aquestes muntanyes de l'Aragó durant 5 mesos, viu un microcosmos de el que és l'essència de les seves idees, que és la llibertat, però també el sentiment de justícia i, sobretot, la igualtat, la igualtat entre tots. Ell està en unes milícies, no està en un exèrcit regular, està en unes milícies de voluntaris, de sindicalistes que s'apunten a la lluita en el bàndol republicà estan allà d'una manera molt, molt idealitzada, no? Després, naturalment, com en totes les guerres, les coses es compliquen, no? I moltes de les coses que es compliquen les veu més i directament l'Aileen des de la rereguarda a Barcelona que no pas el pobre Orwell a les trinxeres de l'Aragó.
1: Creieu-me que les cartes de l'Aileen és que totes són per emmarcar, perquè retraten, o sigui, aquí Miquel ha retratat a la perfecció com és ella, no? Tu ho has dit, aquest humor anglès, aquesta ironia, aquesta manera de fer. Però abans d'entrar potser una miqueta més en aquestes cartes, hi ha un fragment, n'hi ha molts que els he marcat, perquè els he trobat molt significatius, però diu, Whale i Orwell són de l'estirp d'escriptors capaços de denunciar els mètodes dels seus perquè pensen, com Thomas Mann, que a la llarga és millor una veritat dolorosa que no pas una mentida útil. Per tant, tu veus aquí,
3: sí.
1: Ho sacrifico tot, tinc el meu ideal.
3: Clar, és que amb els anys, amb els anys, jo ja tinc una edat, m'imagino, però amb els anys un s'acaba adonant que, escolta, el que és realment a vegades heroic, el que necessita, el que demostra un gran coratge intel·lectual, no és seguir cegament unes consignes, no? Sinó és aquesta gent que té la capacitat de dir i dir-ho públicament i actuar en conseqüència de dir allò on que creia, aquells que em pensava que eren els meus enemics o companys de viatge no poden ser-ho perquè fan servir els mateixos mètodes que uns altres, no? Aquesta gent que és capaç de reconsiderar la seva actitud en el passat. Són gent que lluiten per una cosa que és molt difícil en les nostres vides, que és acoplar bé la veu pública amb la veu privada. Allò que tu dius a tu mateix i allò que publiques o això. I Orwell, i Auden també, però Orwell seria un cas d'aquest. És un home que va permanentment, com si diguéssim, amb el pas canviat. I l'experiència decisiva és la de Barcelona i la Guerra Civil. És quan s'adona d'una cosa que sembla de sentit comú, que és a veure, mai una causa, la bondat d'una causa, justifica els mètodes, no? Si els mètodes per arribar a una causa són mètodes dolents, doncs la finalitat finalment queda contaminada d'això, no? I ell ve dir, no? Si a mi... Ell ve la guerra, com saps, com un antifeixista precoç, de lluitar contra el feixisme, clarament, com tants altres joves del moment, i tal. Però surt de la Guerra Civil igualment antifeixista, igualment idealista en relació a la igualtat, etc. i tal, però amb una altra cosa. Surt també antistalinista. Aquí el que descobreix és que si en nom del comunisme del moment, que vol dir l'època de l'Stalin, no? A tu et maten, escolta, diu, aquest m'ha matat i per tant és un feixista, però si un altre et mata i es diu comunista, no serà més bo que el feixista, perquè el seu mètode és exactament el mateix, no? I també, doncs, surt d'aquesta guerra aquell diu, no me l'hagués volgut perdre per res, no? Perquè va tenir experiències molt positives, però en surt també convertit en una antistalinista precoç, i això marcarà les dues obres més famoses de la seva trajectòria literària, que són La revolta dels animals i 1984.
1: Dos llibres magnífics que, afortunadament, hem llegit moltes a les escoles, i és un gran regal, no? Perquè és aquest sentit crític. No entrarem a explicar tot el llibre, perquè realment l'heu de llegir vosaltres, però sí que tota la trajectòria, no?, entre aquesta narrativa de les cartes de l'Eileen, que són boníssimes, i aquest narrador, no?, que parla, doncs, d'en George Orwell, una mica hi ha aquest retrat, no?, i conflueix en aquesta obra final i ens ajuda a entendre tot això que estem llegint, com arriba ell, no?, a polir aquestes obres. No deixen de ser una mostra, no?, del que ell ha viscut, el seu llegat, podríem dir, Miquel.
3: Totalment, no? I el que he intentat fer aquí és mostrar això que en dèiem, aquest contrapunt, el que s'explica biogràficament sobre l'Orwell o sobre alguna de les seves obres, no?, de les coses que li van passant durant aquests 10 anys que van estar junts. Podem dir que el matrimoni no va durar més per una circumstància tràgica, que és que l'Eileen va morir inesperadament als 39 anys, no? Però vull dir que tot el que va passant, tot el que seria la biografia, diguem-ne, oficial, per dir-ho així, de l'Orwell, l'escriptor, doncs està ponderat per aquesta visió íntima de la vida de parella, no? I les visions que té l'Eileen, que sempre són lleials en relació a l'Orwell, però també són crítiques i amb un... O sigui, no podem oblidar la gràcia d'aquesta parella, d'aquest matrimoni, és que l'Eileen era una noia que tenia una llicenciatura d'Oxford. Un dels seus professors va ser en Tolkien, per exemple. És a dir, que era molt estrany per l'època, era una dona amb molta més formació acadèmica que Orwell. Orwell només va fer estudis de secundària, diguéssim, no? Per tant, era una dona que a l'Orwell li interessava de seguida, perquè era una dona que podia parlar de tu a tu amb ell, que es discutien, que de vegades sigui, no? Per tant, hi havia molts components de similituds. I tenien també una altra característica que explica que com saps tu, que vivien en unes condicions bastant patètiques, en una casa que en l'Orwell deia, amb un seu amic li deia, aquesta casa, diu, el vàter és a fora, no hi ha electricitat, no sé, feia una llista de desgràcies, i deia, diu, és a dir, diu, té totes les comoditats, no? Hi ha aquesta mena d'humor anglès, perquè és una cosa que també tots dos comparteixen, i jo en diria una actitud estoica davant les dificultats de la vida.
1: Brutal.
3: Sí. Són dos personatges que sembla que com més patètica és la situació, més la disfruten, no?
1: Hi ha fragments absolutament magnífics. És que us ho dic de debò, l'heu de llegir, perquè és que és sorprenent. Jo penso que molts també canviareu aquesta mirada i us els mirareu molt diferent. A banda, Miquel, no, això que diem, de descobrir aquesta Eileen que uns ja coneixeu, però no té el nom, evidentment, d'Orwell. I com tu deies, clar, intel·lectualment ella estava preparada. Vull dir, en aquella època ja estem parlant d'aquesta gran diferència, no? I el caràcter.
3: I també aquesta mena de crònica, és una crònica d'un matrimoni, però és un matrimoni que tots els seus anys de matrimoni, la guerra està allà a sobre, no?
1: Present.
3: A la Guerra Civil Espanyola, però esclar, a la que tornen a Anglaterra, es troben amb la Segona Guerra Mundial, 5 anys més de guerra, i justament l'Eileen mor abans que s'acabi la guerra.
1: Al final no l'explicarem, ja el llegireu, però és tremendo, també. És que, de veritat, és un llibre que... Jo sé que cada llibre té els seus lectors i que no connectem amb tots els llibres, i és normal. Però jo, m'escolteu amb passió perquè penso que són dos títols, aquest de 1984 i La revolta dels animals, molt actuals, molt necessaris i que molts hem llegit i que és molt bonic poder llegir Eileen, retrat d'un matrimoni, perquè dibuixa, no?, també tot aquest d'on te ve tot. I penso que has fet una feinada espectacular, ben guardonada, Premi Joanot Martorell, vull dir, ja no cal dir res més.
3: Faré cas de la recomanació i miraré de llegir-lo, eh? No ho dubto.
1: Miquel, llegeixes, és molt bo.
3: Sí? Igual m'agrada. Sí. Però a mi hi ha una cosa que m'afascina molt d'aquesta operació, diguem-ne, literària, que és nosaltres estem acostumats, tu mateix, a dir, George Orwell, 1984, tal, no? Un dia d'aquests estrena ara una pel·lícula que diuen que està molt bé a les grans pantalles sobre, precisament, l'escriptura de 1984, etc. És a dir, són personatges que el nom ens queda com d'actualitat, George Orwell, no? Val, eh? I aquí el que tenim és abans de ser George Orwell. Tenim l'abans i el tenim això, una parella amb les seves històries, infidelitats, problemes, el que sigui, desgràcies i dificultats a la vida, no? Mentre encara no saben que serà George Orwell un autor realment famós i reconegut.
1: Bé, el Miquel li acaba de posar a la salseta, eh? Parlant de les infidelitats i totes aquestes coses. És que és un llibre intens en tots els sentits. Intel·lectual, polític, personal... Jo penso que ho hem fet bé, no, Miquel? Ho hem venut molt bé, això.
3: Sí.
1: No. Sí.
3: Bueno, ets molt simpàtica, sí. No? I com dius tu, no, el llibre encara li queda com una mena de coda o de final en la que finalment també sentim la veu íntima de l'Orwell, que no l'hem sentida com a veu íntima, però el vidu Orwell al final també parla en el lector i crec que és tanca aquesta aventura, no?
1: És un molt bon final. Nosaltres des d'aquí esperem que el gaudiu, que descobriu també moltíssimes coses com ho hem fet amb aquesta lectura, jo mateixa. Ja sabeu que m'encanta llegir-me els llibres per poder fer les entrevistes. Espero que aquesta intensitat em duri molts anys. I escolta, Miquel, agrair-te l'amabilitat, la paciència i aquest bon feeling, no? Perquè és molt bonic.
3: Moltes gràcies, eh? I moltes gràcies pel teu apassionament que contamina. Adéu-siau.
2: Júlia de la Fuente, Eva Castaño i Abril Quesada són les autores del treball de recerca Un viatge a la ment dels assassins de Caldes. Una investigació pionera a Caldes de Montbui que ha obert les portes dels arxius a aquestes tres joves. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
4: Moltes vegades ens trobem sorpreses quan anem recorrent el territori català. Molts sabeu que veníem a Caldes Criminal i la primera taula rodona ha estat magnífica, impressionant, i no podia marxar d'aquí sense fer l'entrevista a aquestes tres joves que jo penso que ja són futures promeses de tot el que ha de ser el gènere negre. No sabem d'aquí uns anys on seran elles, però us asseguro que avui han deixat a tot l'auditori amb la boca oberta. Això sé que és un atracament, no? Directe. Per fer l'entrevista, m'agradaria que us presentéssiu.
5: Hola, jo sóc la Júlia de la Fuente, tinc 18 anys i estudio criminologia a l'Universitat Pompeu Fabra.
6: Hola, jo sóc l'Eva, estic estudiant un grau superior de màrqueting i publicitat a Barcelona.
7: Hola, jo sóc l'Abril, tinc 18 anys i estic estudiant un cicle superior de màrqueting i publicitat al grup Ramar de Sabadell.
4: Doncs si barregeu el màrqueting, la publicitat i la criminologia, ja sabeu la bomba explosiva que se'ns apropa ara. Escolteu, la història local, sabeu que jo sempre faig molt d'èmfasi i investigar, buscar arxius. Elles han comentat, i això m'ha fet moltíssima gràcia, que vau començar per internet i heu hagut de deixar les xarxes per anar-vos-en als arxius i a les hemeroteques.
7: La veritat que sí, vam començar la recerca amb internet i vam veure que ni internet ni intel·ligència artificial sabia res del tema. Llavors ens va tocar acudir als arxius municipals, a llibres, documents, en paper, i al final va ser un procés llarg, però ens vam acabar sortint.
8: Bé, perquè la història local, moltíssimes vegades, si no hi ha ningú que iniciï això, aquest camí, després els que venen darrere no el tenen. Vosaltres ens podeu fer una mica de 5 cèntims del projecte que vau triar per fer el treball? Que a més és un treball per buscar nota, jo és que... Sí, sí.
6: Bueno, a partir dels nostres estudis per un futur vam començar, doncs, la Júlia la part criminòloga, l'Abril de dret i jo de publicitat, i vam voler ajuntar en una cosa que ens motivés en aquest treball, i així va sortir.
5: Sí, o sigui, el treball barreja part teòrica i part pràctica. La part teòrica ens centrem més en teories criminològiques, perfils criminals, etc. I després, en la part de recerca, va ser quan ja vam començar a trobar tots els crims d'aquí Caldes, que no va ser fàcil. I juntant les dues, en primer lloc vam fer 3 podcasts de 3 dels casos en què teníem més informació.
6: Entrevistes.
5: Sí, que s'inclouen unes entrevistes també. I finalment vam com juntar la part teòrica amb la pràctica, amb cada cas relacionant amb quin perfil criminal seria, amb quina teoria tindria, etc.
8: Per tant, estem parlant d'un true crime que és una llavor, el projecte, que molt bé us han preguntat, això podria ser... És que un assaig, no? Perquè parlem de casos reals.
6: Sí, sí.
5: Sí, o sigui, a veure... si et refereixes al que ens han proposat de veure si volíem fer algun llibre en un futur i tal...
6: No ens tanquem a res.
5: No tanquem res, o sigui...
8: Editors i editores.
5: Sí,
6: si voleu...
5: Aquí estem disponibles. Sí que és veritat que ens ho van replantejar un cop, ens vam quedar així com, uau, no ho havíem pensat, ara ens ha pillat de sobte això, i vam dir, no és mala? No és mala.
8: No és mala idea.
5: No és mala. O sigui que, llavors hem estat pensant, hem estat mirant i hem dit, si tenim, no ho sé, crec que eren 7 casos.
8: Quants casos heu...
6: 7
5: escrits, i durant la recerca vam trobar més, el que passa és que no teníem suficient informació i per tant els vam deixar a costat, però clar, també ens podríem aplicar en aquells i començar a trobar més informació d'ella.
8: Llavors els casos són casos resolts o n'hi ha que estan sense resoldre?
7: Hi ha alguns que estan sense resoldre o que ben bé no sabem al final, com vam dit a la presentació.
8: Sí, perquè clar, jo tinc que hagi d'escoltar-les abans.
7: Per exemple, l'infanticidi o Joan Bonet i la resurrecció són casos que encara no estan resolts o ben bé no sabem al final. Podríem intentar saber-los, però ens seria molt difícil, llavors el deixem com casos no resolts.
8: Després, clar, perquè nosaltres ara estem parlant, no hi ha llibre, sí que ja el treball està a l'arxiu de la Biblioteca Municipal de Caldes, però també es pot consultar online, veritat? O encara no?
5: O sigui, nosaltres el tenim en format PDF, però no l'hem publicat en cap xarxa ni res, però... Ara que ho has dit, podríem fer-ho. O sigui, ho podríem fer i així la gent tindria l'oportunitat de poder-se'l llegir. Sí.
8: Bueno, jo penso que no sé si sou conscients, la regidora ho ha dit, és un treball que obre les portes perquè hi ha informació que vosaltres heu buscat que no existia, que no constava enlloc i que ara sí que està a l'abast de tothom, no? Parlem de crims, quin és el primer, el més antic? De quin any és?
6: Les jugades i apostes del 1700. El més antic l'anomenem jugades i apostes, el 1876, el 21 de febrer.
8: Podem saber què va passar? Hi va haver morts? No n'hi va haver? 1876, finals del segle?
6: Va ser un doble crim.
8: Un doble crim.
6: Sí. Sortien de jugar, no? D'apostar, i eren dos nois que sortien, els esperàvem, i els van clavar un ganivet. Sí, 3 ganivetades, i un no va sobreviure... I l'altre va sobreviure i va poder explicar a la policia el que va passar i així sí que van poder arrestar.
8: Hi ha una pregunta que jo sempre li faig moltes vegades als autors, sobretot en novel·les que tenen una base o en assaig, no? Que hi ha una profunditat humana, com és el cas del vostre treball. Quan vau començar, a l'inici, teníeu una idea. Després d'haver-vos trobat tot això, crims, problemes familiars, com afecta la família... El que suposa un crim a nivell, no només familiar, sinó també a nivell social, a vosaltres, com us ha canviat la mirada d'abans i després de fer aquest treball? Quina de les tres vol l'Abril?
7: La veritat és que ens va sorprendre bastant, perquè al principi no ens creiem que en un poble com Caldes, en el qual portem vivint tota la vida, i gairebé mai ha passat res, pogués tenir tanta història fosca, per així dir-ho, i la veritat que ens va impactar en el sentit de dir, ostres, això ha passat al nostre poble, que realment gairebé mai ha passat res. Llavors ens va sorprendre aquest aspecte de dir, doncs sí que han passat coses.
8: Bueno, quan rebusquem...
9: Sí, trobem.
8: I elles han trobat uns quants. A mi m'ha encantat escoltar-les, no tenim massa més temps a l'entrevista, els hi he robat així fent aquest atragament de temps. Escolteu-me, noies, moltíssimes gràcies per dir-me que sí, que volíeu parlar, i sobretot, no atureu.
9: No ho aturarem.
7: Deixem les portes obertes.
2: Al Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: Sempre al teu costat.
2: Tu que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder, i una dama blanca que t'espera ordina el gran

tot és ordre i aventura. Si avui ets sense sol i creus que has perdut el teu senderi, et pintarà un camí d'argent sobre el mar fosc. Diu que ella és pura però contamina el teu criteri. Qui s'hi encomana viu per sempre sota una altra llum. Entre l'ordre i l'aventura, entre l'ordre i l'aventura.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern espanyol, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Pel que fa a la jornada d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va atendre 121 trucades pel temporal, especialment a l'Alt Urgell, amb una trentena d'avisos només a Oliana. A més, els bombers també van rebre una trentena d'avisos relacionats amb l'episodi de pluges al Pirineu i Prepirineu Occidental. La majoria van ser per arbres caiguts. Els avisos es van concentrar especialment a la zona del Prepirineu. Segons ha informat el cos, no hi va haver persones ferides. Pel que fa a les xifres, a l'Agredon, a la Vall d'Aran, es van acumular 38,5 litres per metre quadrat en 30 minuts, a Boí uns 36 i a la Seu d'Urgell 27. Les tempestes van anar acompanyades de pedra i fortes ratxes de vent que van arribar als 111 km per hora a Sant Romà d'Abella o els 110 a Montsec d'Ares, totes dues al Pallars Jussà. I en plana política, la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar a ple rendiment el 25 d'agost al Consell Executiu. Així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Pané es troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en plana cultural, Marc Parrot i el Quartet Brossa han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió l'Udinese també per 1-0. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanisca realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

començarem el programa d'avui diumenge, 9 d'agost de 2026, el programa número 2142, tot escoltant a la cobla La Flama de Farners amb la interpretació de la sardana L'avi violí del mestre Miquel Tudela.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge 9 d'agost amb el detall dels aplecs. A Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals, celebració del 6è aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles. Serà amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 4. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, la principal del Llobregat i la principal d'Olot. I pel que fa a les ballades de sardanes, s'anuncien les següents. A la 1 del migdia, a la Pobla de Cèrvoles, a la plaça dels Pins de les Escoles, amb la cobla Vell Puigcobla. També a la 1 del migdia, a Ciutadilla, a la plaça Marquès, amb la cobla Vents de Riella. I a Esterri d'Àneu, al carrer Major, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A la tarda, a 6:15, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 6, a Bescanó, al Pavelló, amb la cobla Maravella. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Foment del Montgrí. A 6:45 de la tarda, a Sant Climent de Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, amb la cobla Sabadell. A Riells del Fai, a la plaça de Riells, amb la Nova Blanes. A Olost, a la plaça de l'Església, amb la cobla Canigó. A les 7 de la tarda, al Vendrell, a la Rambla, amb la cobla Marinada. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, amb la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Mediterrània. A la Seu d'Urgell, a la plaça del Camp del Codina, amb la Vell Puigcobla. A Cervera, a la plaça de Sant Anna, amb la cobla Aires de la Terra. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Xaloc. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Baix Llobregat. A Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla

a llançar a la Casa de Cultura concert de sardanes i música per a cobla i prendrà part la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit donem pas a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Vista Alegre del mestre Bartomeu Vallmajor.

acabem d'escoltar la sardana Vista Alegre del mestre Bartomeu Vallmajor. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 10 d'agost, s'anuncien ballades de sardanes a Sant Feliu de Buixalleu, a Gaserans, i a motiu de la Festa Major. Serà a 11:45 del matí amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 12 del migdia, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Foment del Montgrí. A 12:45, a Botarell, a la plaça de l'Església, amb la cobla Reu Jove. I a 1 del migdia, a Gratallops, amb la cobla Mirantfont. A Llorenç del Penedès, al centre, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 1:45 del migdia, a Preixana, a la plaça Guetxa Segalà, amb la cobla Aires de la Terra. A la tarda, a partir de 5:45, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Salvatana. A 6:45 de la tarda, a Vilalba dels Arcs, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mirantfont. A les 7 de la tarda, a Sant Llorenç,

Savall, a la plaça del Poble, amb la cobla La Nova Vallès. A les 9 del vespre, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de Gambeta, amb la cobla Mil·lenària. I a les 10 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 11 d'agost, ballades de sardanes, a les 12 del migdia, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 6 de la tarda, a Santa Susana, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Montgrins. A Molló, al poliesportiu, amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 7 de la tarda, a Sant Llorenç d'Hortons, al passeig de Marimon Llança, amb la cobla Reu Jove. També a les 7 de la tarda, a Llafranc, al pont de la Riera, amb la cobla La Flama de Farners. A 8:15 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla Vila de la Jonquera. A les 9 del vespre, a Sureda, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Els Casanovas. I a les 10 del vespre, a Puigcerdà, a la plaça dels Herois, amb la cobla Berga Jove. Per al dimecres, 12 d'agost, ballades de sardanes a 6:45 de la tarda a Ceba, als Jardins dels Sors, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 9:15 del vespre, a Hostalric, a Can Llença, amb la cobla Baix Empordà. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Vila de la Jonquera. I a 10:00 del vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Marinada. A l'Escala, a la plaça de l'Univers, amb la cobla Foment del Montgrí. I a Tossa de Mar, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, al passeig del Mar, amb la cobla Ciutat de Girona. Per al dijous 13 d'agost, ballades de sardanes a les 6 de la tarda a Cardedeu, a la plaça de l'Església, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, a Organyà, a la plaça, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 9:15 del vespre, a Amer, a la plaça de la Vila, celebració del 44è aplec de la sardana, i prendran part les cobles Bisbal Jove i La Flama de Farners. També a 9:45 del vespre, ballada de sardanes a Banyuls de la Marenda, de la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Tres Vents. I a 10:00 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Pruna, amb la cobla Els Rossinyolets. A Peralada, a la plaça Gran, amb la cobla La Principal de Peralada. A Llançà, al passeig marítim, amb la cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Terrassa. I donem ara pas a la cobla Montgrins. Els escoltarem interpretant la sardana del mestre Ramon Vilà, que porta per títol Cardedeu Festiu.

Per la Cobla Montgrins, amb en Josep Gispert com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana Cardedeu Festiu del mestre Ramon Vilà i Ferrer. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 14 d'agost i dissabte 15 d'agost. Pel que fa al divendres, a les 5 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 38a trobada sardanista del Ripollès, i prendran part les cobles, la principal del Llobregat i ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Maials, a la plaça de l'Eliseu Sales, amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, a Torregrossa, als Jardins Municipals, amb la cobla 11 de setembre. A 7:45 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla la principal de Cassà. A les 9 del vespre, a Juneda, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Juvenívola d'Agramunt. A Argelers, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Nova Germanor. A Olot, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Flama de Farners. A 9:45 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Mediterrània. I a les 10 del vespre, a Alp, a la plaça Major, amb la cobla Berga Jove. A Guimarà, a la plaça, amb la cobla Vents de Riella. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Maricel. I a Figueres, a la Rambla, amb la cobla Vila de la Jonquera. Finalment, hi ha una ballada de sardanes a 11:15 del vespre a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. I per al proper dissabte 15 d'agost, festa de la Mare de Déu d'agost, s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, amb la cobla Catània. A Sant Boi de Lluçanès, a la plaça Nova, amb la cobla Canigó. A Santa Cristina d'Aro, a Betlloc, amb la cobla La Principal de Cassà. A la 1 del migdia, a Isòvol, celebren la Festa Major d'All i prendrà part la cobla Ciutat de Manresa. També a la 1 del migdia, a El Soleràs, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vents de Riella. I a Guimiana, a la plaça del Mirador de l'Abat, amb la cobla Tàrrega. A 2:15, a Vallmoll, a la sala del Centre Cultural, amb la cobla Rau Jove. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballades de sardanes a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda, i prendrà part la cobla Marinada. A Passanant i Belltall, a la plaça del Fossar de Belltall, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Tarragona. També a les 6 de la tarda, a Camprodon, a Can Moll, amb la cobla Vila d'Olesa. A 7:15, a Calella de Palafrugell, al Passeig de Sant Roc, amb la cobla Baix Empordà. A la Bisbal d'Empordà, a la plaça del Castell, concert amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Solsona, a la plaça de la Catedral, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Badalona, a la Rambla, amb la cobla Sabadell. A 7:45 de la tarda, a Platja d'Aro, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Cassà. A Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla La Flama de Farners. A 7:45 del vespre, a Vilanova i la Geltrú, a la plaça de l'Assumpció, amb la cobla Catània. A les 8 del vespre, a Montmeló, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mediterrània. A Arbeca, a la plaça del Toll, amb la cobla 11 de setembre. A Tarragona, a la Rambla Nova, amb la cobla Cossetània. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla La Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major. Concert Jota per a Cobla amb el Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la cobla Reu Jove. També a les 9 del vespre, a Olot, al final, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A les 10 del vespre, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, centè cicle festiu, i prendrà part la cobla Juvenívola de Sabadell. A Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla La Principal d'Olot. A Sitges, als Jardins del Retiro, celebració de la 42a nit de la sardana, i prendrà part la cobla Maricel. I a la Bisbal d'Empordà, als Jardins Torre Maria, a 10:45 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit escoltarem una sardana del mestre Josep Cassú. És la que porta per títol Maria, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Maria, del mestre Josep Cassú i Serra, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Notícies.

L'editorial Onyx presenta el llibre La nostra estimada sardana. El llibre és un diàleg artístic de Marcel Casellas i Mariona Millà per a la capital de la sardana 2026, amb un CD amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana 2026, l'editorial Onyx publica el llibre La nostra estimada sardana. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Casellas amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Millà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou un CD amb 17 sardanes inèdites creades per en Marcel Casellas, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria agrupats especialment per l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Millà, el volum recull textos on el mateix Casellas reflexiona, sovint amb un toc d'ironia, sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. Un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional que vulguin gaudir de la sardana des d'una mirada contemporània durant les diferents ballades i aplecs d'enguany. I com a contrapunt musical escoltarem la sardana del mestre Marcel Casellas que porta per títol Can Xercavins de Rubí. Ens la interpreta la cobla El salt de la nina.

0: Interpretada per la cobla El Salt de la Nina, acabem d'escoltar la sardana Can Xarcavins de Rubí del mestre Marcel Caselles.
1: Novetats discogràfiques.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui continuarem escoltant sardanes del mestre Francesc Masgerrós, interpretades per la Cobla Mediterrània i que formen part del volum número 2 de sardanes inèdites del mestre. En primer lloc, us proposem d'escoltar Maria del Mar, sardana de lluïment de tenora i fiscorn que ens interpreta la Cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana Maria del Mar, del mestre Francesc Mas i Ros. I la següent sardana que escoltarem d'aquest volum número 2 de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros és la que porta per títol Mercè Vinyoles. És una sardana de lluïment de flabiol que ens interpreta també la cobla mediterrània.

Mercè Vinyoles, del mestre Francesc Mas i Ros, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Mediterrània. Acabarem avui aquesta selecció de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros i que han estat enregistrades per la cobla Mediterrània, tot escoltant la seva sardana titulada Tant si es vol com si no es vol.

en interpretació de la cobla mediterrània, acabem d'escoltar la sardana, tant si es vol com si no es vol, del mestre Francesc Mas i Ros. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: També ens pots veure a radiorubí.cat. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu la retirada de la mesura, almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. D'altra banda, el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha assegurat que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i totalment allunyada de la normalitat i ha demanat el retorn al Marroc de tots els que hi van entrar. La ciutat gestiona més de 1.300 menors, segons les dades del govern, però n'hi ha una xifra indeterminada que continua al carrer sense control oficial. Seguim a l'aeroport del Prat perquè els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force ja acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions de l'any. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions durant els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut fins a 12.143 al·legacions al Plater, segons ha informat aquest dissabte en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. Seguim parlant de política perquè la consellera de Salut, Olga Panés, vol incorporar ple rendiment el proper 25 d'agost al Consell Executiu, així ho ha assegurat en una entrevista a La Vanguardia. Recordem que Panés troba de baixa mèdica des que es va trencar el peroné en un accident domèstic a principis d'abril. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, amb un gol en els darrers instants del partit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí. Hi ha un ingredient que no trobaran mai detallat a les cartes dels restaurants, però que, en canvi, tothom recorda quan marxa. Els parlem d'avui de l'amabilitat, aquell somriure, aquella mirada atenta, aquell gràcies dit amb ganes, que té la capacitat miraculosa de millorar-nos el dia. Perquè darrere de cada taula ocupada hi ha persones amb les seves històries, les seves presses, els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I darrere de cada barra o de cada cuina també hi ha persones que treballen moltes hores, sovint amb ritmes intensos i sota pressió. També amb els seus dies bons i els seus dies regulinxis. I l'amabilitat funciona en les dues direccions, del servei cap a la clientela, però també de la clientela cap al servei. Quan un cambrer és tractat amb amabilitat, treballa millor. Quan un client se sent escoltat, torna. Quan hi ha amabilitat i empatia, el restaurant deixa de ser només un lloc per menjar i es converteix en un espai de convivència. Al final, l'amabilitat és un ingredient capaç de donar gust a tot allò que compartim. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres fa tertúlia amable de xefs.
1: Primer, segon i postres, el programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Saludem, com sempre, abans de començar, el xef del programa, un home que porta amable com a segon cognom, el Blai Ferran. Què tal, com estàs?
1: Molt bon dia. Bé, estupendo. Molt bé.
0: Tu ets un tio amable.
1: Jo sóc un tio amable. Bueno, no ho sé, si tu ho dius.
0: Sí.
1: Jo no puc jutjar jo mateix. Ara, tu ho dius, t'ho agraeixo moltíssim.
0: No, no, ja no trobeu que és... Anem a veure la resta de la taula, la Txili Maia Calgori. Txili, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tu també... tu també ets amable.
2: Ho intento.
0: És però que el Blai ho és molt, sí?
2: Sí.
1: No.
0: Ai, per què dius que no?
1: Vols i tal? No, bueno, no dic res.
0: No, no, exacte.
1: No,
0: deixem-ho estar.
1: Sí, sí, sí.
0: Deixem-ho estar.
1: Deixa-ho córrer.
0: És una persona amable o no?
2: Sí.
0: Molt.
2: Molt.
0: De vegades...
2: Per això som amics.
0: Per això som amics, exacte. En Jonathan Méndez de la... Ai, aquests dos. De la pastisseria Méndez.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Estupendo.
0: Estupendo.
3: Sí que és amable, sí.
0: Sí o no?
1: Ah, l'altre.
0: Sí, sempre sap...
1: Gràcies, Méndez.
3: Més que... És bastant educat.
0: És una persona educada.
1: Ha dit bastant, eh?
0: Bastant.
1: M'ha dit tot, eh?
0: Bueno, tens el teu renec de Lleida, sí, la teva cosa, no? Però en general és una persona amable.
1: Una educació.
0: Una persona amable, una persona educada, una persona que sempre és al seu lloc, no?
3: Que sap... Aquest que entra, bon dia, se'n va...
0: Bones tardes, no?
1: Què menys, què menys.
3: Menys.
1: Avui, justament avui, amb un company estàvem prenent cafè, el coneixeu tots, i parlàvem d'aquestes persones.
0: És el Jordi, fa... el Jordi García.
1: Bueno, però ell és amable, eh?
0: Sí,
1: amable.
0: Sí, sí.
1: Però parlava amb ell, amb l'amable Jordi García, d'algunes persones d'aquest poble que fa, doncs, els coneixes de tota la vida, et passen pel costat, et xafen, et foten un cop i ni hola, ni bon dia, ni res. Bueno, doncs, intent més que se'ls guardin.
0: Deixa'm saludar la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació. Què tal, Marta,
4: bon
0: com estàs?
4: Molt bé.
0: Sí, també és molt amable, la Marta. També diu gràcies i, sisplau, segur que quan puges a l'autobús dius bon dia.
4: Sí, sí, sí.
0: Oi?
1: I tant.
4: Ho procuro fer sempre.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Bueno, no tothom ho fa i aquestes coses s'han de valorar. Després parlarem de l'amabilitat i d'aquells moments que us heu trobat amb gent no gaire amable o amb gent excessivament amable o aquella vegada que heu sigut, com soc jo sempre, una bruta total que no... que diu les coses tal com les pensa, no? Alguna vegada us ha passat?
4: Jo...
0: Ja bueno. està, guarda-t'ho, que això jo vull que m'ho expliquis després. Nois, hem de fer aquest joc de tapes volum... volum 3. Llavors, jo, per raons professionals, no vaig poder fer les tapes del 21 de maig. Em requerien a una altra banda...
1: Vam trobar a faltar, eh?
0: No m'estranya.
2: Sí. Mm-hmm. A més, la teva professionalitat i tot es va notar. I es notarà. Ja veuràs que sí. No, no, no facis així, que és veritat.
0: Ai, que amable que ets, Txili. De veritat. I vaig deixar aquests dos individus sols pel món.
1: Vas deixar aquests aprenents tots sols.
0: Llavors, a veure, resumiu-m'ho. Primer, on veu anar?
1: Ui. Matí. Jo vaig començar al matí, perquè tenim quatre establiments que són matinals, bueno, i dels quatre me'n va fallar dos. Jo pensava, pues, acabar el dijous passat,
0: bé,
1: i vaig començar fatal. Vaig amb un, no, que encara no he començat a cuinar, malament, això a les 11 i pico, vale, bueno, vale, vindré el dijous que ve. Vaig al segon, oh, és que la cuinera, el cuiner, no me'n recordo, s'ha posat malalt, avui no vindrà.
0: Hòstia,
1: com s'ho foten, aquesta gent, com s'ho foten, no?
0: Bueno.
1: Vale. Va el tercer, dic, bueno, ja, que sigui el que Déu vulgui. No, va anar bé, el quart també. Sí, o sigui, tenim dos matinals, que va anar molt bé, i després a la tarda, amb la Txili, doncs en vam fer, si no recordo malament, cinc, no?
2: Cinc només, perquè també vam començar molt tard.
1: Sí, vam començar tard, la Txili també tenia un compromís...
0: Tenia un evento, la
1: Txili, eh? Sí. Però, bueno, el que vam fer està resumit en aquests 5 minuts i poc més, així com les altres setmanes el resumen era uns 10 minuts, avui són 5 minutets.
0: Bueno, perquè vosaltres heu anat a cada cara barraca, heu dit el que calia dir, no us heu... que jo m'enrotllo com una persiana quan em doneu un micròfon i llavors aquest és el tema.
1: Bueno, i portar la càmera i gravar i fer dos, tres coses a la vegada, bueno, les dones potser ho feu, però jo no hi arribo a tot. Faig el que puc, però tot
0: no,
1: és difícil.
0: No, no, no. No diguis coses que no són.
2: No diguis coses
0: que no són.
2: No, ets amable.
0: No diguis coses que no són, perquè tu pots ser dos i tres coses a la vegada, i algunes dones no, vull dir, això...
1: Hi ha de tot, hi ha de tot a la vinya del senyor que diu. Això també és veritat, sí que és veritat, sí.
0: Doncs fem una cosa, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
2: Sí.
0: Teniu ganes de veure-us? Us ha curiositat aquesta setmana com haurà quedat, eh?
2: Home, sí, perquè és que no m'ho... No sé, a veure què has fet, Blai.
1: Jo, com altre, no? Dic que vam riure molt.
2: Ah, molt.
0: Robert, ho veiem i després ho comentem?
1: Vinga, va.
0: Doncs va, joc de tapes, volum 3.
5: Vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos de tapa, vámonos, vámonos, vámonos.
6: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45 i farem 4-5 establiments perquè per qüestions pues, personals, organització d'ells, la tapa tarda-nit ells no ho fan, ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Txili, els seus respectius treballs, i a la tarda pues, analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. Ens estan preparant la tapa i ens l'emportarem per fer la valoració aquesta tarda. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Estem aquí, la ruta ens ho està preparant perquè les havia acabat i esperem una miqueta. I bé, que acabem d'arribar al Dic Bom i ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 10 4 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Txili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
2: La primera parada és el Maset, aquí a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn

0: barba es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
1: Llavors, pau. Anem a menjar un pau.
2: Bueno, Chili, quantes en portem ja? Tres.
3: Aquesta és la tercera.
2: Portem mal ritme, boi, eh? No anem bé.
3: Anem tard.
2: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
3: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
2: Ens fotran dins.
3: A veure, aquí...
2: Vinga, aquí tenim que una brotxeta. Va, busca, quina brotxeta és?
3: Una bioqueta de carn rostida i verdures.
2: Vinga.
3: Espereu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
2: Segurament.
3: Segurament. Allioli,
2: una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
3: Sí.
2: Bueno, vinga, va, anem a provar.
3: Sí.
2: Anem-hi? Vinga, va, fet.
3: La desmunto, eh?
2: Desmuntar, desmuntar. I un minutinto o un vermut. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
3: Jo parteixo.
1: Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
4: Està boníssim el canaló.
5: Boníssima.
6: I la cervesa també.
7: I els ceps, boníssim.
8: Tot molt bo, tot molt bo.
9: Opino el mateix.
1: Sumo. Heu fet més tapes o no?
10: Encara no, estem començant.
11: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
12: Ja sí.
1: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Que sigui a la primavera? Digueu-me el que opineu.
11: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
13: sí,
11: surt al carrer.
13: Ve de gust.
11: Ve de gust sortir.
14: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
15: I així, sí, molt bé, per ser poble.
16: Tot té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
17: Està molt bé, està molt bé. Remuntem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat, així que molt bona iniciativa.
1: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara, tenim un canaló de bolets i ens l'expliques?
18: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
1: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc, però aquí estem tranquil·lets.
19: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara som gairebé les 10 de la nit, em porten 5 ells i jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el Blai i amb la Chili sí que ens el prendrem.

0: A veure, en general, força bé. Però m'has de dir el nom de les tapes, animal, si vas pel puesto. Que si no, després... No sabem, clar, el jardinet.
1: Però si ja teníem prou de feina nosaltres, encara vols noms de tapes.
0: Home, el jardinet, biquini de porta esqueixat a la catalana.
2: Això és culpa d'ell, eh? Jo no vaig anar a calar.
1: Au, vinga.
2: Ah, ah, ah.
0: Clar,
1: el pròxim dia graveu vosaltres.
0: Calarrut. Calarrut, mini clotxa de Terres de l'Ebre. Mm.
2: Això costava poc dir-ho, eh?
1: Vols dir?
0: Aquests dos detallets.
1: El que sí, sí és que porta merengada, m'ho va explicar.
2: Sí?
0: Oh. Què era una mini clotxa? Per la gent que no ho ha vist, que ens hauríeu
1: era,
0: de veure,
1: era com, com un mini entrepà, com un brioix petit, que anava farcit entre d'altres verdures, portava una mica d'esqueixada de bacallà i portava arengada fumada. Estava bé.
0: Clar, la mini clotxa o la clotxa és un àpat típic de les Terres de l'Ebre, de quan anant al camp a recollir...
1: Exacte.
0: Suposo que arròs, no? A l'Ebre, què hem de fer? El que sigui, portes una mena d'entrepà, que és un 3 en 1, ho porta tot, perquè ja porta l'arengada, porta el tomàquet, porta tot. Era un farcit, sí, un farcit que es portava al camp a la bossa de treballar i amb allò esmorzaven.
1: Sí, sí, era l'esmorzar. Una cosa, a mi, era l'esmorzar, exacte.
0: Hi ha una cosa que m'agrada de Calarrut, o de la Ruth, en si, d'ella, és que intenta transmetre coses
1: de,
0: del seu origen,
1: de país,
0: del
1: de
0: que... hi ha propostes, de la ruta d'etapes, hi ha moltes propostes que estan molt bé, eh? Però algunes que tenen un significat que va una miqueta més enllà. En el cas de la Ruth, és una proposta que parla d'ella, que parla...

0: que parla de la filosofia també una miqueta del restaurant i que ens parla de les Terres de l'Ebre i de com ha arribat fins aquí. A mi això em sembla molt interessant.
1: No?
2: Dius que portava arengada?
1: Sí, una mica d'arengada,
2: sí,
1: fumada.
2: Sense espina, no?
1: Esqueixada dintre també, com el bacallà.
2: Ah, val.
1: Amb algunes verdures, imagina
2: sí,
1: que havia...
2: Sí.
0: També esqueixada, no?
2: Devia estar bona,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, era molt bo. Era molt bo, la veritat és que sí.
0: Això només ho vas tastar tu, eh?
1: Contrats de sabors. Jo, i en aquell moment, es va afegir la meva filla i em va ajudar. Li va agradar molt.
0: Ah, d'acord. O sigui, sí. Tenim aquí una ponderació. Sí. Veieu que és un jurat especialitzat? Vamos, uns requisits meravellosos. I que la Ruth i el jardinet, val. El momento bang a mi m'ha semblat meravellós, Txell.
1: Oh, i tant.
0: Què? El moment bang.
2: Ah,
0: no hi ha taula. Ens posem en un bang.
2: Estava a tope.
0: No.
2: Però el bang, quin bang era?
0: Era el bang davant de l'Ajuntament.
2: Sí.
0: S'estava
1: molt tranquils, molt tranquils.
2: Molt bé.
1: Total, estàvem a 50 metres.
2: La temperatura perfecta.
1: Molt bé.
2: Sí, no, perquè... portàvem uns dies...
0: Com a banc, una estructura... unes potes allà enganxades a terra.
3: Una fusta,
0: exacte, tallada. Una cosa.
2: Ho vam deixar net, eh?
1: Sí.
2: Ho vam recollir
1: tot. La forquilla de fusta ho vam llençar als
2: convidats. Sí.
1: A la papelera.
2: Sí, perquè a darrere havia una senyora que ens espiava.
0: Com que us espiava?
2: Home, no, que no ho deixessin viut.
0: Perquè anaves amb el micròfon i devien anar la gent té curiositat, no? Com
2: mira,
0: vas
2: veus? Jo pensava malament.
0: No, dona. Heu provat el segon caneló, home, justament en aquest banc?
1: Aquest caneló ens va agradar força.
2: També.
1: Un caneló de pollastre rostit, amb una salsa de bolets i la miqueta de parmesal damunt. Mm-hmm. I Déu-n'hi-do lo bo que era i bona presència.
2: Sí.
1: I prova està que acceptació en tenia perquè Déu-n'hi-do la cua que hi havia. Per això no ens veiem nosaltres a peu dret amb càmeres, micros i enredos i li menjant caneló. Vam dir, escolta, busquem un lloc tranquil. I vam trobar aquell meravellós...
0: La pàmpara de venir un dia al programa,
1: sí,
0: que no ha vingut.
1: Sí.
0: Vas demanar el telèfon.
1: Que això és rai, els tenim aquí mateix.
0: Això és rai, diu.
1: Ja tenia prou de feina.
2: És que hi havia molta gent.
1: I ells també tenim prou de feina.
2: Sí, i a més vam entrar i només fèiem nosa.
1: Sí.
2: No es posi aquí. I al final dèiem, bueno, però jo haig d'agafar la tapa, no?
1: Sí.
0: Hi ha dos canelons en aquesta primavera de tapes. Sí.
2: Però totalment diferents, eh?
1: Sí.
0: I aquest, el de la pàmpara, teniu clar, no ho digueu, però teniu clar quin dels dos us va agradar més?
1: Jo sí, callo.
2: Sí.
0: Tots dos ho teniu clar, eh?
2: Sí.
0: I es veurà després de les puntuacions, no?
1: Suposo.
2: Sí.
0: Sí?
1: Quan sumem, a veure què passa, no? A veure quin canal guanya.
0: Aviam quin canal guanya. Marta, com ho has vist tu?
4: Bé, molt bé. Jo us volia preguntar si coincidiu molt amb les deliberacions quan tasteu un plat.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, bastant.
1: Sí.
2: Bastant.
1: Sí. Cadascun o cadascuna va pel seu compte i jo fico la maneta al davant.
0: No us estan explicant la veritat.
1: Però després ens ensenyem les puntuacions i la veritat és que coincidim bastant.
0: Sí. Aviam, Mendes, lo que passa és lo siguiente.
1: Venga, Mendes.
0: Ella i jo pensem, ai. I llavors deixem que el Blai faci primer. Sí? Fem així... No? Primer,
2: sí,
0: no porta embol.
2: Sí, però després també posem el que volem.
0: No, perquè després ell s'amaga. Ell fa aquí...
2: Ah, sí, va, és que semblem com al col·legi, eh?
0: Com al col·le.
2: Igual.
0: I no,
2: que comença
0: no
2: a tapar-s'ho i dir...
3: És un bon jurat, eh?
0: Exacte. No, per favor, no copies.
2: Aquest moment de copiar és quan la cosa està... Què dius?
3: Indecisa.
2: Sí.
3: El mires als ulls i dius... I està agradant.
1: A vegades n'hi ha prou, eh?
3: Sí.
1: Una mirada... Sí.
0: No, generalment amb una mirada...
3: Sou de cuina.
1: Amb un moviment de boca.
3: De boca.
2: Sí.
1: Una ganyota.
2: No,
0: el Blai manté bastant la cara de
1: pòquer.
0: La cara de... Sí, la Txell no, la Txell surten subtítols per totes bandes, ella no diu res, però...
3: Se li il·lumina els ulls.
2: És que ho sabia, com diria. Quan ha dit, no, el Blai no se li nota, dic,
1: ja està, ja ho dirà.
2: Sí.
0: A la Txell te la mires i ja saps si ha agradat molt, moltíssim o súper.
2: Sí.
0: Però això ja ho saps, només mirant-te.
3: Les cares parlen molt, eh?
1: Sí, el que passa que després, en muntatge, quan muntem el vídeo... Bueno,
2: intentes borrar aquests moments.
1: O les tapem amb alguna altra cosa.
2: Sí,
0: després les tapem... Hi ha el joc aquest, no? El Blai comença puntuant, després nosaltres ens mirem, fem... I després, amb l'excusa de qui guarda els fulls a la carpeta,
1: sí,
0: mirem les puntuacions de l'altre. Hagis fet la tonteria. Sí o no?
5: Sí, correcte.
0: Hem de dir que sí, coincidim bastant. Tot sí, i que ell s'hagi amagat i hagi fet tot aquest joc, coincidim bastant. De vegades és un punt amunt, un punt avall, però no hi ha hagut cap categoria que ell li hagi posat un 5 i jo un 10. Per dir...
2: No. Som bastant igualats. Sí.
0: Tot és bastant igualat. Sí. Després hi ha un apartat de comentari.
4: I allà hi poseu comentaris?
0: En algun cas, hem posat algun comentari.
4: Positiu o negatiu?
2: No, que ens hem trobat allà.
0: Per exemple, anem a suposar que en una d'aquestes visites a locals de restauració d'aquesta ciutat hem sospitat que la nostra ració pel fet de ser jurat potser era una mica més gran que la que rebia la ciutadania en general. Llavors, hem puntuat sobre el que hem rebut nosaltres, però a observacions hem posat. Creiem que hem rebut una tapa amb més quantitat de la que rep la ciutadania, per exemple. O aquí ens han volgut convidar molt massa a tot.
4: Cosa així. Clar, i ho apunteu allà i ja està. No?
0: Ho apuntem a observacions. Sí, normalment ho apunto jo, no apuntant res.
1: Ets la que portes el boli de parlar.
0: Jo porto el bolígraf de parlar. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure. A Ràdio Rei Pocat. Molt bé, doncs bueno, sí, això. Només ens queda una setmaneta.
1: Espero que siguis, perquè no ens deixem el nom de les tapes, perquè no ens deixem res.
0: No, jo hi aniré. Les que queden... Quantes en queden, Xili, tu que portes la comptabilitat?
2: 12.
1: 12.
0: Vols dir que l'últim dijous hem de fer 12 tapes? 12.
1: Bueno, en farem 10 i jo procuraré fer les altres dues al matí.
2: Sí, aquelles dues al matí són les que...
1: A la tarda com el primer dia, 10.
2: Sí, 10.
1: Que déu-n'hi-do, eh?
0: Val. Sí. I quines ens queden?
2: Doncs tot el que és el centre de la plaça Pearson.
1: Sí.
0: Vale, queda Herbers, queda... Sí, allò...
2: Herbers, el que no és Tagliatelle. Calpaki.
0: Calpaki.
2: El Fogón.
0: El Fogón.
2: El Ferrocarril. El Marfil.
0: Què és Marfil?
2: Sí, és una granja que està a les Torres, molt maca. Fa poc que hi són.
1: Val.
0: Sí. D'acord. Bueno, però més o menys...
2: I després ens falta
1: baixar...
2: La part aquí de...
1: La bàmbola, Catalunya... Sí.
0: Queda Catalunya... Val.
2: Tot això perquè no ho vam poder fer.
0: Però ho farem. Començarem al centre... Només
1: demanem que siguin una miqueta ràpids. Que és una de les petites coses que també m'ha apuntat amb observacions en algun moment, és que, a veure, has d'estar preparat. Estàs fent unes tapes, has d'estar preparat. Sí. I algun lloc fan esperar un pèl massa. Ja no per nosaltres, en general. Allò que te fixes i dius, ostres, hem d'estar preparats, anem per feina.
3: Però n'hi ha moltes de calentes, és molt difícil, eh?
2: No. Has d'estar preparat.
1: No, tens
0: hi ha molts, hi ha molts locals que s'han vist una vegada més sobrepassats per la quantitat de clientela que tenen demanant de tapar.
2: Però suposo que s'han vist sobrepassats perquè és la primera vegada que participen.
0: Probablement.
1: És possible.
2: O són nous. O no són
1: i no s'esperaven tant, no?
2: Sí.
0: I amb gent que s'ha vist amb molta il·lusió, que els has avisat, els has dit, compte que aquí ens tornem... Que la gent no... Tarumba. Que ens tornem molt tarumba amb això de la tapa. Bueno, no serà tant.
3: No,
2: sí,
1: és tant. Per sort és tant, sí.
0: És així.
2: A més, aquest dijous, prepareu-vos que farà calor. I serà un bon final de tapes, amb caloreta, i veuràs tu.
1: Això què vol dir? Més cervesa que aigua?
0: No, aquests dies anem amb molta aigua.
2: No, que hi haurà molta més gent. Jo espero més gent. Més gent perquè amb la caloreta hi haurà més gent pel carrer.
3: Segur. Sí, però sortiran a partir de les 7:30.
2: I ens queda tot el que és el centre, perquè tot el que és de la perifèria, diguéssim,
1: ho tenim fet.
2: Bueno, ja ho veuràs.
0: En tot cas, ho gravem aquest dijous. Vostès ho veuran dimarts vinent, dia 2 de juny, especial, superespecial, requete especial de la ruta d'etapes, aquí el primer, segon i postres, perquè veuran les quatre rutes seguides. En un especial hem decidit, mira, aquest dia no vindrem, i el dedicarem, allò, l'enfocarem només a la primavera d'etapes. Però aniran per ordre. Per tant, per veure la novetat, s'hauran d'esperar al final, hauran de veure el programa sencer,
1: i tant,
0: perquè a tres quarts d'una, més o menys, veuran la ruta d'aquest dijous. I amb això s'haurà acabat. No ben bé, perquè el 4 de juny hi ha el final de l'entrega de premis, en què desvetllarem els premis que haurà decidit la mitjana aritmètica del jurat especialitzat i també les votacions, aquelles de la targeteta amb els 5 segells, les votacions de les urnes del jurat popular o de la ciutadania. I amb això celebrarem que ja haurem acabat la ruta d'etapes, que sé que estem molt cansinos, que deia ella, amb això de la ruta d'etapes.
2: No, cansinos és quan ja anem per la desena o la novena, que estem i és tard.
0: En tot cas, aquesta ruta és, ja ha estat una celebració, la celebració de Rubí, de terrasses, d'etapes, de sortir al carrer, d'anar encarant amb la mirada a Festa Major, perquè això ja ens ha agafat ritme, i per això us posem aquest Miqui Núñez, amb aquest tema musical que es diu Celebrem.

0: I en aquesta segona part del programa de la tertúlia de xefs d'avui, us vull proposar un crossover, així d'entrada. Què has fet, Xili?
1: Va tirar-se.
0: Volant.
2: No s'ha vist.
0: Aviam, és que el Jonathan Mendez ha tingut l'amabilitat de portar-nos una coca de Sant Joan meravellosa, estupenda, fantàstica, que la tenim aquí. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure, www.radioruí.cat.
2: No es veu.
0: No es veu, bueno, ja es veurà. Qui l'ha vist és la mosca. Tenim una mosca d'aquestes de la tele que està per aquí donant voltes tota l'estona.
2: Ara
0: aquí la Xili és la
3: porta. Molt bé, Xili.
0: La portadora de la coca.
3: Bé, i ara tapem la coca.
0: I la tenim tapada perquè ens fa ràbia que se la mengi la mosca abans que nosaltres.
3: Sí,
0: aquest vindria a ser la cosa. En tot cas, que us volia proposar un crossover, que és això de fer programes, fer entrar programes dins de programes, no? Fer com col·laboracions. Avui parlem d'amabilitat i m'agradaria que escoltéssiu aquest fragment de Les Gildes. Les Gildes és un programa que ens agrada molt. És la tertúlia jove de Ràdio Rubí. Elles fan programa cada dos dilluns al migdia, a les 12 del migdia, de 12 a 1, i no fa gaires dies deien això.
4: Que si no li diu gràcies al cambrer, a tu menys.
5: És que
4: no sé,
5: és això.
4: Sí.
5: És això. Són uns mínims que no compleix.
4: Sí, literal, és que és com si Bisma siguis una persona com tu, perquè no li diries gràcies. O sigui, si a la teva mare li dones les gràcies quan et dona alguna cosa, perquè no al cambrer. O sigui,
2: qui
4: no
2: diu al cambrer, diu al metge, diu al
4: botiguer,
2: l'infermer, sí. Mm.
6: Sí, és com un petit gest, però que diu com molt de tu i molt de com penses. Per tant, no és només el fet de no dir gràcies, que ja és prou, sinó tot el que hi ha darrere.
4: És el principi, o sigui, sí. Com el valor fondo allà està amagat. Red flag total, tia.
5: Sí.
7: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
8: Vinga, Sofi, cap problema.
9: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena per fer de la uni.
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
8: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
4: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí.
6: Per fer el vermut amb les Gildes.
10: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
11: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
0: Clar, és que és un programa que té, primer, nom d'etapa. Sí, el seu nom és una cosa que es menja, per tant, ens cauen bé. D'entrada. Després, tenen una sintonia de programa que és d'una pel·lícula icònica com és Hilda. Ens cauen encara millor. I després tenen aquesta veu en off meravellosa que anuncien, que és el Robert Fernández, que forma part de l'equip del primer, segon i postres. Per tant, com ens poden caure malament les Hildes? No,
3: impossible.
0: No? Ells deien, si no diu gràcies, red flag.
3: Red flag.
0: Red flag, que és molt de jove, es veu, Marta.
2: Sí,
0: de
2: sí,
0: red
2: sí,
0: flag,
2: la
0: no?
2: Red flag, sí, sí.
0: Que, és, que havia dit, és idiota, saps? Red flag vol dir, deixa tot això, que aquest home o aquest individu és idiota. Creieu que és important? Trobeu que l'amabilitat en la clientela a l'hora de restauració, vosaltres us diuen sempre gràcies, us diuen sempre bon dia, us somriuen sempre...
8: No.
1: Sempre no.
8: No.
1: Però n'hi ha que ho fa cada dia, sí. Sempre sí. Em diuen bon dia, gràcies, adeu. Fins i tot et porten la tassa o el plat a la barra.
2: Això també n'hi ha de molts.
1: N'hi ha molts que són amores. I n'hi ha que entren, van cap a la vitrina, ni pregunten ni res, giren cua i se'n van. Ni pregunten si tens a dintre, si tens
2: o no,
1: a fora.
2: O t'entren i dius un bocata de chorizo. Dic ara, eh? O un entrepà de fuet. Jo me'ls quedo mirant i el primer que dic, bon dia. Què volies? Perquè és que no.
1: I es queden parats, eh?
2: Sí, sí, es queden parats i diu, ai sí, bon dia. I dic, què volies? És que uns mínims. No, a mi... Igual quan venen allà a les travesses, també...
0: Bueno, el tema de les travesses, el confessionari un altre dia.
2: Això
0: ho parlem un altre dia.
2: Et deixen allà, tirat.
1: Sí, ho llencen així.
2: Et llencen allà i dius...
3: I et tens que imaginar el que has de fer.
2: Sí.
3: Va, és bàsic, no costa res, uns mínims.
2: Uns mínims.
3: Sí, sí.
2: Salutació,
1: a l'hora
2: bon dia, bona tarda. Sí, adéu. A vegades diu... nosaltres tenim que... Han de deixar el diari en un lloc. Clar, si està sobre la taula...
0: Allà on posa, deixeu els diaris aquí. Vull dir,
2: sí,
0: no és una cosa que s'hagin d'imaginar.
1: A sobre n'hi ha un cartell.
2: No. Sí, perquè és que no ho feien. Aleshores ja els hi he posat un cartell. I tot, clar, si se'l deixen a la taula, dius... no saps, i una miqueta de beguda, dius, està en el lavabo, està d'allò, a on és?
0: Han sortit a fumar, han de tornar,
2: sí,
0: no? Què?
2: Sí, doncs almenys uns mínims. Adéu.
1: És molt difícil.
0: Val, bon dia, sí que t'ho diuen. I sisplau?
2: Sisplau, poques vegades. No, és la que menys. El gràcies encara, però el sisplau és la que menys.
3: Clar, aquest sisplau, encara que no es digui, potser va una mica amb el to de com demanes segons què. Pots demanar diferents tonalitats, no? Llavors dius, bueno, t'ho demanen tan bonic que ja t'han dit sisplau sense dir-ho, no? Mm-hmm. Ara, també
0: home,
3: els,
0: tu
3: també
0: han de dir molt bonic, per dir sisplau sense dir-ho?
3: No costa gaire. No costa gaire.
1: Bon dia amb una... Amb...
3: I un petit somriure.
2: És el que anava a dir jo.
1: Bon dia amb un somriure?
2: Demanes el que sigui amb un petit somriure. Al final, aquest sisplau ja queda inclòs.
3: I que et mirin a la cara.
2: O sigui, també.
3: Quan fas la comanda,
0: com,
3: que et mirin.
0: Com que et mirin? Hi ha gent que no us mira?
3: I tant.
2: Estan amb el mòbil allà i dius, bueno, quan em miris ja t'agafaré la comanda.
3: Vas a fer la comanda, t'entren els típics, jo parlo de fa anys, perquè fa anys que...
0: No, però els típics continuen sent els típics. Sí.
3: Però aquests típics hi són i existeixen, que entren, ni bon dia ni res, taula, sí, un moment, és que tenim pressa, perfecte, els hi dones la taula, s'asseuen, els hi portes el menú, comencen a xerrar, no miren el menú, xerren, vas a fer la comanda, quedes plantat allí, sisplau, que ho teniu decidit, anar xerrant.
2: Jo marxo.
3: Jo foto el camp, jo marxava.
2: Sí, jo
3: marxava. Llavors esperava que em cridessin. Oh, que no ens preneu nota, sí, he vingut dues vegades. N'hi ha, sí.
2: Sí
3: que n'hi ha, sí.
0: Clar, perquè vosaltres us dediqueu a servir la gent.
3: Clar.
0: Però no sou servei, però... saps què vull dir?
3: No, exacte.
0: Jo sé, hi ha coses diferents. Hi ha una part de la restauració que és l'hospitalitat. Mm-hmm. Que és que vosaltres rebeu gent a casa, o rebíeu gent,
3: sí,
0: en el cas del Blai,
3: sí.
0: A casa vostra.
3: Exacte.
0: Doncs tu quan convides gent a casa, no? Normal. Mm. És que diguin bon dia i gràcies i sisplau. Sí. Sí. Perquè estan venint a casa teva, per molt que tu cuinis, que tu facis aquella feina i que acabis cobrant.
2: Correcte,
0: no?
2: Sí.
0: Al revés, com a clients, us heu trobat alguna vegada a gent que fa la feina que feu vosaltres i que us ha tractat francament malament?
1: Alguna vegada.
0: Aviam, aquí ara el gremiat, com els gremis, com surten aquí. Tots
1: alguna vegada ni
0: corporativistes.
1: Algun... Que és... que no té el dia, però normalment... Sí. Si entres bé... ho reps bé. Jo n'hi ha una cosa que la faig, i a més la faig aposta.
0: Venga.
1: Quan vaig a buscar ous a l'àrea, jo compro els ous a l'àrea perquè estan molt bé, quan entro, dic bon dia, però bon dia.
3: Que s'escolti.
1: I la gent es gira. I les nenes, com ja em coneixen, foten un fart de riure, però ets l'únic, eh? Entren com... Pup, ni bon dia, ni adéu, ni...
3: Sí, sí, sí.
1: Ni pregunten, ni n'hi ha, ni no n'hi ha. I ho faig a posta, eh? I un bon crit, eh? A mi m'agrada que se senti. Jo, bon dia, adéu, bon dia.
3: I tu tens bona veu, eh?
1: Sí, no, jo... Sí, perquè emprenya molt.
2: Sí.
0: Xili, alguna vegada t'han tractat que dius, uf, aquí?
2: De... com a...
0: Les dues.
2: Bueno, jo, amb el meu lloc, quan no tinc el dia, ho noten de seguida, no sóc gens... estic sèria.
0: Jo, bueno, quan... allò que diem dels subtítols funciona en altres àmbits de la vida, no només a l'hora de puntuar.
2: No, estic sèria i ja està. I vale, ja.
0: No és dolent, això, eh?
2: No, estic sèria i ja no estic tan somrient, però les meves formes segueixen el bon dia, tot, gràcies i així. A mi sí em ve un cambrer que et deixa les coses així mig tirades i d'allò, i dic, perdona, s'ha caigut. No, és que unes formes que el cambrer, per més males maneres que tingui, ha de tindre uns mínims. Si no, no t'hi dediquis. Que després el client és un malcarat, doncs has de saber torejar, és el client. Però fins a un cert punt, no sempre... Allò de que el client sempre té la raó, no.
3: Té raó,
2: no.
3: Si en té.
2: Perquè jo m'he trobat alguna vegada que m'han tornat un plat, que això, no sé què, que està malament, dolent, dic...
1: Dolent, la paraula.
2: El provo i dic...
1: És que no t'agrada.
2: potser el problema... Una vegada em van tornar un costellam que està salat, que no sé què. Dic, perdona. Diu, està fet amb soja. És que, a més, va començar a baixar la gent que havia menjat el costellam i diu, no, no, si està boníssim. Dic, no, no, el problema ha estat en què ha vist el costellam, no li venia de gust, i el primer que diuen és que no està bo. No, sí que està bo, que potser tu no t'entra i no et ve de gust. Això també no costa res dir-ho. Mira, m'he equivocat. No? M'he equivocat, el menjar aquest no em ve de gust, però no diguis que està dolent i a més mig en crits, perquè tota la més gent diu, ostres, ha fet aquest plat i està dolent, no el demano i potser li venia de gust. No sé, són maneres també, no?
3: Trobes de tot, trobes de tot.
2: Sí, trobes de tot.
0: I què vas fer amb el costellam?
2: Ah, no, vaig anar cap allà i vaig estar parlant amb la senyora.
0: I li vas canviar, se'l va menjar?
2: Sí, sí, no, no. Li vaig canviar i li vaig explicar de que no estava dolent i que l'únic que tenia soja i d'allò, i que potser aquest punt de sal que ja t'ho fa la soja sí. I tots els condiments que d'allò, potser estava una mica fort. El que passa que no estava ni salat ni dolent. I ja està, perquè ho vam provar tot i els clients que havien menjat anàvem... A més, un que ho va fer com un espectacle, anàvem baixant i anàvem dient, no està dolent, no està dolent. I dic, ja ho sé. Però clar, tu t'espantes perquè dius, és que si en dones un i està dolent, clar, corres a veure, doncs el retiro. Busques el retiro del menú, ja el retiro, està, clar, i sí. Poso una altra cosa. Però sí, sí, vaig anar a la senyora i vaig dir, per què està dolent? Què és que li troba dolent? És que està salat? No, està fort. Però no és salat. Vigilar el que dius...
3: Després hi ha aquests, per sort se'n troba pocs, però ara m'ha vingut a la memòria que expliques del costellam, jo una de costelles de xai. De fa molts anys, el típic també que et vol deixar malament davant dels altres clients.
2: També.
3: Recordo d'un cas concret d'una persona, venien 3 o 4 a dinar i van continuar venint, i era un home que li agradava molt les costelles de xai i les acostumava a demanar. Va demanar unes costelles de xai, se les va menjar, l'os polit.
0: Que se'l podia posar a la butxaca del...
3: Totalment, del destí, podia ficar una pluma allí i fer de bolígraf. Bueno, i a l'hora de pagar tenia la part de la caixa, pues, que hi havia gent esperant per pagar i li tocava en aquest. Diu, t'he de dir una cosa, digui'm, senyor, tal, que avui el corder, diu, cantava molt.
2: Caram.
3: Home, dic, no cantaria massa, perquè tal com ha tornat els ossos, senyor, tal, dic, no sé, com... I no. O sigui, d'aquests també n'hi ha, també, pocs, per sort, Però quan et trobes algun així, hòstia, t'agafa un atac de...
2: O que també
3: jo aquell dia vaig començar a suar, manera... davant de tota aquella gent vaig començar a suar.
2: Clar, perquè és
3: que... Però li vaig contestar, dic, no estaria tan dolent quan has tornat només als ossos, és que...
0: Però poder et volia fer una broma, no?
3: Mala broma. No, aquell senyor no volia fer
2: una broma. Davant dels altres clients no pots fer aquestes bromes. I si és una broma, l'ha de... deixar clara que és una broma, perquè aquí hi ha una feina d'un hostaler i tot un treball de persones darrere. Clar, si tu dius allò està dolent, és que et carregues a molta gent.
0: Heu fet fora mai algú?
3: Jo sí.
1: Jo també.
3: Jo sí.
0: Va, expliqueu-ho, va.
3: No, bueno, dos casos concrets. Un d'ells d'una entitat, clar, no diguem noms perquè aquí a Rubins coneixem tots.
0: No, ara
3: et parlo de molts anys, també. Et parlo
0: ara,
3: de molts anys.
0: Quan apaguem el micròfon...
3: Una entitat també amb un menú i a l'hora d'acabar se'ls ocorreix dir que a tal lloc els hi haurien posat més menjar i més quantitat. Uah. I més barat. Què feu al gall?
1: Clar.
3: Què feu al gall? Aneu a aquest lloc, si us plau, no vingueu més aquí. Sí.
0: I no van tornar?
3: Sí.
0: Sí que van
2: tornar,
0: no?
2: És que el problema aquest és que torna.
0: Perquè igual a l'altre lloc no li els haguessin fet més barat.
2: No.
3: Sí. Però bueno, per sort, és clar, a la vida ens en recordem dels moments dolents, les anècdotes negatives amb tot, però per regla general jo no em tinc queixa dels clients.
2: No.
3: Jo sempre he tingut molt bons clients, molt bona gent, i són aquests moments puntuals que te'n recordes tant, no? Però per regla general jo he disfrutat i gaudit molt la meva feina amb bona clientela. Sí, sí.
0: Tu suposo... qui has fet fora, Méndez?
1: A un, que li vaig fer un pastís... per mig compromís, una diada de Reis i era... que jo li, ja li vaig avisar i em va trucar, hòstia, que pastino, i no et preocupis, que ja ho arreglarem. I va tornar una tarda, quan obria per les tardes, i n'hi havia gent, no vam poder parlar, i al cap de dos dies va tornar i... anem a arreglar-ho, i ja va començar pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, i ja vaig tenir...
0: Però que no era bo, et va dir que no era bo?
1: Que no era bo, i ja començant a pujar el to, i pares,
3: no cal.
1: I te largues.
3: No cal.
1: Va començar a dir, ja sabràs tu lo que... I fins ara, i va ser, portava dos anys, eh?
3: Molt bé.
0: Portaves dos anys de local, imagina't.
1: I sabia de bombania, que no... Jo aquest era... No sé si que volia buscar pessigolles o alguna cosa. Ja em van veure raro que vingués. Però bueno, no ha tornat ni...
0: I no ha tornat mai més.
1: No ha tornat mai
0: tu has fet la teva vida.
1: Sí, sí.
0: També aquell local està ple sempre. I no, no hem de patir
1: no
0: tampoc,
1: problema. Em fan les bromes aquestes. Jo sempre pregunto quan s'emporten un pastís o alguna cosa. I sempre em miren... Estava dolentíssim. No, no ha sobrat res.
3: Fatal.
0: Fatal, Méndez. Sembla mentida que faci 30 anys que fas crema pastissera. No?
1: I fan no coses d'aquestes, però estic molt, molt agraït. Jo tinc una clientela que, de veritat, que és... molt.
0: Méndez, tu has d'ampliar.
3: No, home, no.
1: No.
2: No.
3: No, no.
2: Not least.
0: Jo no hi quebo. No hi ha molts dies que jo passo ja, i no entro
1: ja
0: perquè està ple.
1: No, no. És que no puc ampliar. No em puc moure de bon estic. I ampliar és molt difícil. Que a mi m'agrada... Sé que hi ha moments d'estrès quan està la botiga plena, però a mi m'agrada anar com vaig sempre, parlo, bum, i ho porto, i canto... Ja.
2: Ampliar és més personal.
1: Sí.
2: I ja
1: I
2: perds...
1: L'experiència dels companys, que tothom diu el mateix, no amplis, treballa més hores però no amplis. O donar tíquets, tu a les 10, tu a les 11.
0: Mira, em pots donar hora per esmorzar. Donarem hora.
1: Sí, el problema és quan es solapen correus, ajuntament, si n'hi ha paletes, els jubiletes com avui. Ese és el problema.
0: I els companys de correus me fa molta ràbia, perquè els des de fora els veus, perquè van uniformats.
1: Sí.
0: I llavors tu els veus i dius, m'han fotut la taula una altra vegada. Ja està, perquè ho van grocs.
2: Sí, sí, no, es veuen, es veuen.
0: Correus. Un petó des d'aquí, la gent del servei postal, que...
2: Sí, que són necessaris, però...
0: De tothom, i fan una molt bona feina i tenen tot el dret del món a esmorzar cal Méndez, eh? Però de com els veus allà i...
1: Ja i sempre venen, de 9 a 9 i quart sempre venen.
0: Sempre?
1: Sempre. Són els puntuals. Després, els demés són els que ballen. Juntament ve quan pot.
0: Juntament ve quan pot.
1: Quan pot.
0: Perquè no sempre tenim la mateixa estona per esmorzar. No, hi ha vegades que tens reunions programades, hi ha vegades que tens coses i no sempre vas a la mateixa hora.
1: Mm-hmm. El torn del dematí, el torn de mig de matí, però quan ja veus que les de les 11 venen a les 9, diu, marco, aquí passa alguna cosa, tenen feina o passa alguna cosa, que venen abans a menjar l'entrepà o prendre el cafè o el te o el que sigui.
3: Llavors és quan arriba el meu pare, que hi va cada dia a prendre cafè, i quan ho veu tan ple, diu, xxt, em fa el senyal, ja tornaré.
1: Sí, a la porta.
3: I va més tard, no?
1: Sí.
3: Ai, Déu meu, molt
0: Xili,
3: bé.
0: Xili, tu què has fet fora?
2: Una senyora, també un Nadal.
0: Una senyora?
3: Un Nadal
2: que em va vindre i em
0: però què passa per festes, senyors?
2: Això va ser molt fort,
3: massa.
2: Perquè em va demanar no sé quants canalons, allò que dius...
0: Vinga, va.
2: I li vaig fer bé, amb unes plates i tot. I em sembla que l'endemà, no, perquè era festa... El 27 em va vindre i diu, aquests canelons... Me'ls va tornar, eh? La meitat. Més de la meitat. Me'ls va tornar i diu, aquests canelons estaven salats. Jo, salats? Sí, jo sempre peco de lo contrari. Perquè puguis afegir. I salats, sí. I la raó real de que després xerrant, parlant i tot això, era que li havia fallat família... i no sabia què fer amb els canelons i me'ls va tornar.
0: Però haver-los congelat?
2: Ah, aquesta senyora no en sabia, potser, i me'ls va tornar. I a més...
0: Marta, te'n flipen, por.
2: I a més, així, dient que eren salats, clar, el primer que fa és... Ho proves.
3: Home, ho proves.
2: Ho proves així. I l'any següent em va tornar a venir. Dic, ho sento, senyora, ho tinc tot ple, ja.
0: No.
1: Ja està.
3: Amb el que fa molta ràbia és amb el vi. Quan et demanen un vi determinat, que té un cert preu, i hi ha l'entès de torn sí. Que aquest vi està picat. I em venien a buscar la cuina, Blai, n'hi ha un que diu que el vi està picat. Bueno, anem cap allà, va. I davant del client, pues, posar una mica de vi, fer la tonteria aquella de remenar la copa, provar, olorar... I, no està picat, però tranquil. Li canvio l'ampolla, ja tenia vi per sopar jo. Però fotia sí. Una ràbia. Una
2: no,
3: ràbia.
2: Això fa molta ràbia, sí. Molta ràbia.
3: Sí.
1: Perquè no depèn de tu.
2: No, però és no, que, a més...
0: No, i perquè probablement...
3: No, però si realment està
0: aquell
3: picat...
0: Aquell que t'ha dit, mira, d'això en parlarem amb el Rustarazo...
3: Podem parlar amb el Rustarazo,
0: abans,
3: això...
0: Abans d'acabar la temporada,
3: sí,
0: a veure...
3: Penso que pot ser un tema divertit i bonic de parlar.
0: No, de com és un vi picat o no picat. Perquè exacte. La gent confon molt... No m'agrada...
3: Sí.
0: Amb està picat.
1: Està picat és
2: si no t'agrada, doncs... No t'agrada i punt.
3: O té gust de suro, que també pot passar.
0: Què és gust de suro?
3: El tap.
0: Sí, ja
3: hi ha ampolles, però, ampolles, però el vi no està suro. Hi ha vins que t'agafen, supos... No sé.
2: Aleshores ja està malament.
3: Deu ser per una mala qualitat del suro, no sé què.
2: O que s'ha mantingut malament, temperatures...
3: Però el deixes oxigenar, aquest vi?
2: Sí,
3: i normalment torna a bo. Bueno, li preguntarem. Apunta.
0: No, perquè...
3: Sí, és interessant.
0: Jo sí, bueno... Jo faig la tonteria, eh? Em diuen, volen tastar el vi, les meves amigues, i sempre ho diuen. Mm-hmm. Ella, que fa la tonteria. Quan vaig amb el Robert, no, perquè el Robert sí que ja entén de veritat, i ho faig veure. O sigui, simplement ho faig veure. Incremento, color, ho poso com
2: interessant. Ai, a mi em fa vergonya.
0: Fio com si en sapigui.
3: Sí.
0: Però no tinc idea, a mi em sembla tot estupendo, meravellós. I, de fet, mentre faig el ritual, jo vaig mirant amb el cabell i vaig dir, et diré que està boníssim, vull dir, no pateixis. Zero tensió, saps? Perquè jo estic fent la tonteria, però ja està. Ara, saber... que aquell vi està picat o no, mm-hmm. O és molt evident, i tu amb l'ampolla ja ho veus, perquè generalment ja veus que allò té
2: molta solera. No, i quan
0: treus
2: el tap ja es veu.
0: No? Sí. Bueno, va, que pleguem, que ja està, que vull posar un tema musical.
3: Vinga, va.
2: Vale.
0: Vull acabar amb aquest tema musical de la Rosalía, que és la Rumba del Perdón,
3: olé.
0: Del seu últim
3: els
0: àlbum.
3: Els perdonem a tots i a totes.
0: De
2: sí,
0: Lux.
2: Sí.
0: Perdonarem a tothom que us hagi vingut de mala cara. Això voldrà
3: dir fer... Hostalers, clients, els perdonem
0: tots,
3: a tots i a totes.
0: A partir d'ara, clientela de Rubí, a partir de demà és un nou dia, comenceu tots entrant dient bon dia i bones tardes i gràcies i somriures de felicitat
2: que
0: els seus
2: sí.
0: Hostalers...
2: No s'ha d'anar amargat.
0: Els hi agradarà. I deixeu-me dir... que això del confessionario, de la Rosalía, dels concerts aquests magnífics que van allà i es confessen, això s'ho ha inventat la Txili amb les quinieles. Ara t'ho treu la Rosalía, com si fos la gran cosa.
2: La gent que no ho veu no ho entendrà el que estàs dient.
0: Bueno, però la Txili i jo ens entenem, sí. Perquè la gent no va allà a tirar la quiniela, la gent va allà a explicar-li els pecados a la Txili. I la té allà... Venga, i hores, que tu vas allà a fer un cafè, i minuts, i veus la Txili amb aquella cara d'empatia total, d'estic amb tu, perquè sóc bona persona, però per favor, deixa-ho, ja.
2: Vaig patint perquè tinc el foc, i dic,
3: això.
0: Va, amb això la Rumba del Perdón, amb Lux i amb Rosalía, desfarem taula que es fa tard, tornem dimarts a les 12, el Blai Ferran, el Robert Fernández dels Fogons, que us ha parlat la Mariona Álvarez. Cuineu molt, mengeu bé, i molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de l'estat espanyol per als passatgers que arriben d'Itàlia, amb un xoc diplomàtic amb Roma que va en augment. Les inspeccions de la Policia Nacional testimonials fins ara es reforçaran avui a l'aeroport del Prat, segons ha anunciat el govern espanyol, que ja ha avançat que intensificarà les revisions a tot l'estat i que no preveu retirar la mesura almenys fins al 7 de setembre. Per la seva banda, l'executiu italià ha respost que tampoc cedirà i mantindrà el pols com a mínim fins dissabte vinent. I en els 5 dies de vaga indefinida que mantenen els treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ja s'acumulen més d'un centenar de vols afectats i mig centenar de cancel·lacions. A més, prop de 2.000 maletes es mantenen immobilitzades a les terminals per l'aturada convocada per la CGT en ple pic de les vacances d'estiu en la quinzena de l'any amb més operacions. Es preveu que l'aturada continuï produint afectacions els pròxims dies. I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avui un nou avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir, per exemple, van afectar especialment el Pirineu occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 38 dels quals en només 30 minuts, 45 a l'Agredon i els 28 a la Seu d'Urgell. I el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català de l'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar el primer partit al Nottingham Forest amb un gol de penal de Rafinha, però van perdre el partit decisiu davant l'anfitrió, l'Udinese, també amb un gol dels italians als instants finals. I en ciclisme, recordem que avui s'acaba el Tour de França femení amb Paula Blasi amb el top 10 pràcticament assegurat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès. Els Jin, al nord, i els Song, al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades. I la vella frontera resseguida per la Gran Muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La Gran Muralla de Postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Doncs sí, la veritat és que no gaire.
3: No, doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, eh? Adrià, no. Tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney, a mi, Mulan, i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la Gran Muralla de l'atac dels uns. Aquí, si sigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la Gran Muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la Gran Muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la Gran Muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix al 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: aprender.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Oh. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, Adri, que no.
2: Sí,
1: no
2: ho sí. Gravat.
1: Joder,
2: Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
1: Sí. L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens
2: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí, eh?
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. Però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, recordem, no?, si voleu investigar això, Troiateca, a la nostra pàgina web, que correcte. Per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé.
1: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, cacau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo de cultiu perfecte perquè

0: un altre cop, les fonts imperials, la història,
1: bueno,
0: no? El camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no, està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc, i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un jove, aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, Va veure catacals, nous passos fortíssims,

0: certificats era un suïcidi, perquè els Minks ho estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Alten Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar més o menys uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova d'estapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
1: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, H-U, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no,
1: ah.
0: no, això és una fricada. No, no, no, no. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb, i amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Ani, clar. A veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vaig menjar Xangai i baos molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc., i han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, pues l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla, construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà, sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles XVI, XVII, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on els havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada, és una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són uns pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma, com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadena, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, en les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, de ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps. No era molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, jo vam dir, no és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit. Del que trobaven? Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment, a dalt de tot d'aquest entrepà de diverses capes, ho segellen tot amb el paviment també fet de maó, amb un lleuger desnivell sempre per, ojo, evacuar la pluja, perquè la pluja no es quedi clar. Concentrada. Tu, que has caminat per la Gran Muralla, t'hauràs fixat en la lleugera inclinació perquè les gotes llisquin cap avall. I així es crea un gran camí de ronda en el que, depèn de la zona, hi podien circular 5 cavalls en paral·lel. Vale? O sigui, estem parlant d'una una muralla de les dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. A veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí. Però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot el llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada, 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessa emportar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. ¿Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Val, tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera, a la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alimares, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra. Has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar, aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo us ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: Però, de fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu alimares?
0: Crec que sí, alimares, sí.
1: Vale? Aleshores, clar, veus allà els soldats... Dius,
0: jo, que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada.
0: Sí, sí,
1: allà,
0: sí, sí, sí.
1: Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Pues diu, sí. quina putada.
0: Pues...
1: Doncs allà, igual, a les torres de... Val,
0: sí, sí, sí, sí, però... És que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, uh-huh. igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla. I llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahir s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba, i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan
1: amb
0: aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, oh! Saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres Ojalà. Sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs, l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, sobre, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Molt a mitges. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els Qing, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla bé ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la gran muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno,
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la Constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I d'Estats Units també n'ha fet moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ja ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià? Tu també hi has pujat?
0: No, ostres, no és un home.
1: És el més de construït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Sóc del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu, ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment. Evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Bueno, ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Per Patreon. Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món, amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no? Perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O
0: no,
1: el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions, i allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí. Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7%.
1: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
3: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre de...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 del matí al quilòmetre 11 de l'APB-30 3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Per la seva banda, Protecció Civil ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112. Cap incidència, això sí, ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i d'ahir dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats, en alguns casos, de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58 litres a Boí, 36 dels quals en només 30 minuts, 45 litres a Lacredon o els 28 a la Seu d'Urgell. I d'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, segons ha informat en un comunicat. Ara l'Institut Català d'Energia ha començat l'anàlisi de les aportacions per introduir al Plater totes aquelles que siguin tècnicament viables. Un cop fet, el govern ja va anunciar que obriria un segon període d'al·legacions. I Barcelona ha aconseguit recaptar fins a 835.000 euros després de tancar 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Els expedients finalitzats han permès regularitzar i recaptar els diners amb 457 liquidacions d'impost d'activitats econòmiques, augmentant alhora el padró anual d'aquestes en 220.000 euros. Els expedients s'emmarquen en el pla de regularització fiscal al sector turístic dut a terme per l'Institut Municipal d'Hisenda amb l'objectiu de regularitzar aquest impost en el sector dels habitatges d'ús turístic i apartaments també d'ús turístic. I en els esports, el Barça acaba segon al triangular de pretemporada d'Udine. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest, però van perdre el partit decisiu davant l'Udinese. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i avui estem ja a poc més de 72 hores de viure el fenomen.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergència 112.
2: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: Anem a conèixer, doncs, la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogor. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També al Pla de Lleida les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
0: D'altra banda, el Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
2: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
0: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
2: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Julia Cup.
2: Els blaugranes es van imposar el Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per l'idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i ara estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. Aquest eclipsi, si una cosa ha portat i portarà, és negoci.
2: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials la nit del 12 al 13 d'agost. Ens n'informa Norma Lebrero.
4: A les Terres de l'Ebre, l'eclipsi es podrà veure des d'un caiac, des d'un veler o amb una copa de vilamà. Són moltes de les activitats que s'han programat al voltant d'aquest fenomen astronòmic, però els restaurants que tenen unes vistes privilegiades són els que ofereixen una experiència especial mentre veuen com la lluna oculta el sol. Jordi Casell és xef del restaurant Les Moles i Jordi Mauri, gerent del Racó del Camí.
5: Mentrestant, l'orquestra que ve, que és una orquestra de 20 persones, ens acompanyarà una música que hem escollit entre tots per la pujada, que entenem que és l'acertada. Després pujarem aquí dalt.
6: Ficarem cadires aquí per a que puguen apreciar des d'allí la posta de sol i l'eclipse, i musiqueta de fondo, això sí, i per a poder disfrutar més que res d'este moment, bé, de lo millor possible i recordar-me'n tota la vida.
4: A Lleida Ciutat ja no queden habitacions disponibles per aquell dia per menys de 200 euros. Juli Alegre és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
7: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipse, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% en motiu de l'eclipse.
4: I a Prades tenien reserves fetes des de fa un any. Mireia Sanz és directora del càmping.
8: Estem veient doncs, que la previsió doncs, de l'anticipació de reserva ha sigut molt més alta que l'habitual i és doncs, per l'eclipsi doncs, aquest 12 d'agost, que òbviament doncs, farà que tinguem el càmping doncs, ja fa mesos que el tenim ocupat.
4: A la casa rural de Mas la Torre d'Aitona van rebre la reserva d'un grup d'amics d'Anglaterra ja fa un any.
0: Com veiem, a pocs dies per a l'eclipsi total de sol, la ciutat de Tarragona és una de les que registra les últimes reserves als hotels i càmpings.
2: Els equipaments arribaran a un ple tècnic amb una ocupació d'un 95%. Ens dona tots els detalls des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona explica que l'agost de per si ja és un mes molt bo i que precisament aquesta setmana de l'eclipsi sempre és la de màxima ocupació al territori. Aproximadament el 50% dels clients són de procedència nacional i el 50% restant internacional. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica que els visitants tindran l'oportunitat de veure un fenomen únic i que tot plegat també els ajudarà a fer encara més promoció de la destinació.
10: Estem segurament en la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Malauradament, per dir-ho d'alguna manera, ha succeït amb aquesta data. Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer, que tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
9: El mercat principal a la Costa Daurada a l'agost és el francès i el britànic.
0: I com estem descobrint aquestes darreres setmanes o fins i tot mesos, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost no només desperta l'interès dels aficionats a l'astronomia.
2: La previsió d'una gran afluència de visitants també ha obert la porta a un nou negoci per a alguns particulars, que han vist en aquest fenomen una oportunitat per treure'n rèdit econòmic. Des de Canal Reus, Alba Corxero.
11: L'eclipsi no només és un atractiu astronòmic, també ho és per les butxaques d'alguns dels nostres veïns i veïnes. Plataformes com Airbnb o Booking, però també Wallapop o Reddit, s'omplen d'anuncis de propietaris que posen en lloguer parcel·les, terrats i altres espais, amb vistes privilegiades per obtenir-ne un benefici econòmic. Tarragona, Reus, Cambrils o Salou són algunes de les destinacions més buscades en aquestes plataformes, on el turisme de sol i platja es combina ara amb l'astronòmic. Els preus poden ser molt diversos, des d'experiències que parteixen d'una vintena d'euros per només un parell de minuts, fins a propostes que arriben als 2.000 per una setmana ben completa. Una diferència que depèn en bona part de l'espai, la ubicació i els serveis que s'ofereixen. La creativitat també s'ha fet un lloc en aquest nou negoci. Més enllà dels allotjaments tradicionals, hi ha qui ofereix parcel·les particulars per instal·lar-hi una tenda de campanya i contemplar l'eclipsi, però també hi ha qui posa a disposició dels interessats les seves embarcacions, tant al mar com als rius, per viure el fenomen d'una manera més especial. Tot plegat és una mostra de com un fenomen astronòmic excepcional també pot convertir-se en una oportunitat de negoci per als particulars que disposen d'un espai amb bones vistes. Això sí, abans de reservar és important assegurar-se que des d'aquell lloc l'eclipsi és realment visible.
0: Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit també ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del proper 12 d'agost.
2: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit, un coll d'ampolla que obliga a preservar al màxim la capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
12: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
13: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
12: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre la 7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a quatre vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
13: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim quatre vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes quatre sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes quatre vàlvules, diguem-ho així, no? Quatre aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
12: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
0: Veure aquest eclipsi solar també requerirà prendre algunes precaucions, i és que els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles. De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens ho explica Núria Pereira.
14: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
15: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipsi, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
14: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
16: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
14: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
0: Parlem ara de la meteorologia. Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
2: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial acompanyats en alguns casos de pedra, calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges ahir dissabte

0: l'aportació d'aigua d'una torre entera.
1: La C-14 també va patir problemes a Organyà, a Montall, en tots dos sentits al túnel dels Tres Ponts, i a la Ribera d'Urgellet, a Montall del túnel de Montant. Finalment, la Nacional 145, un despreniment de roques a les valls de Valira, va ocupar tota la calçada, i a la Nacional 260, un arbre va caure a la via d'Isòvol. Totes les incidències registrades a les vies principals han quedat resoltes i la circulació s'ha restablert amb normalitat.
0: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de perill de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
0: El Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
1: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
0: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries al Plater. A les Terres de l'Ebre se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
1: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
2: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions. Obrim plana de successos. El conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, a la comarca del Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9, al quilòmetre 11 de la BV-3008, entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, el turisme ha sortit de la via i ha volcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estart i de Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
1: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'han pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Obrim ja el bloc cultural i parlem de Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquest dissabte a la nit al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica. El silenci.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El frec i la bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra, que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'avui dissabte, d'ahir dissabte, ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: I seguim parlant de festivals, en aquest cas del Festival Peralada, que ha acollit aquesta nit a l'Església del Carme un recital líric protagonitzat per la soprano Sara Blanc i el tenor Michael Spires, amb Julio Zappa al piano.

0: com a eix d'un programa que ha recorregut l'òpera italiana i francesa, la sarsuela i la cançó amb obres de compositors com Rossini, Puccini, Donizetti, Ambrosi Tomàs, Sorazábal, Chapi, Jiménez, Nieto i Panella. Entre els moments més destacats del recital hi ha hagut les interpretacions conjuntes de Caro Elisir Sei Mio i de l'Elisir d'Amore i Torero Quiero Ser del Gato Montés, que han posat en relleu la versatilitat, el virtuosisme i la teatralitat dels dos intèrprets.
1: I seguim amb cultura, en aquest cas la cultura popular de Palafrugell, que viatjarà fins a Suècia. I és que la soprano Eva Ribas i els gegants del municipi del Baix Empordà formaran part de la delegació catalana que participarà a la 38a edició de l'Aplec Internacional Daddy Folk.
0: Es farà la setmana vinent, de divendres a diumenge, a Estocolm. Ens n'informa des de Ràdio Palafrugell Ferran Castelló.
2: La trobada reunirà 42 grups i prop de 1.200 participants per mostrar la cultura popular catalana a la capital sueca. Eva Ribas hi participarà com a membre del cor de la Federació Catalana d'Entitats Corals, que farà 6 concerts durant tot el cap de setmana.
3: No t'imagines que hi ha tantes coses diferents de cultura catalana? I en un cap de setmana, és que t'impregnes, clar, jo havia ballat molts anys a l'Esbart, d'ensaida de Palafrugell. Clar, és que ho veus tot, no? Els esbars, les castellers, tot.
2: També hi participaran els gegants de Palafrugell que celebren enguany el 30è aniversari de la colla, com destaca Miquel Muñiz.
4: Estem això molt emocionats de poder anar fins a Estocolm amb els gegants, representant el fet geganter de les comarques gironines i també el nostre poble. I això que ens fa molta il·lusió poder participar en aquest aplec internacional.
2: En els darrers mesos, la colla també ha participat en intercanvis a França, al País Basc i l'Aragó.
1: Són les 2:21 minuts. Moment de passar als esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim amb futbol perquè el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venezia Julia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià, amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge, dia 16, a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal destaquen el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
6: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
7: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest matí ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: Per la seva banda, l'Espanyol també va perdre l'últim amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador Perico després del partit.
8: Jode, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo tropee todo, pero bueno. No quiero mirar eso el tema del árbitro porque luego nos suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: Qui també va perdre va ser l'Espanyol femení. En un altre amistós també jugat ahir, les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol pericú el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
9: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Més amistosos en aquest cas d'equips femenins per a aquesta tarda a les 6 Barça B, Europa en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I al torneig d'històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el vuitè títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
10: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem dos dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, a Europa i Sant Andreu van empatar a un i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscarà el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem precisament Nil Ruiz, porter dels Arlequinats.
11: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així, llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil. Competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra. Perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. La penya ha anunciat el segon fitxatge de la temporada per a l'equip femení a la Lliga Challenge.
0: Si ahir confirmava la pivot nord-americana Alana Ros Micheus, avui ha estat el torn de l'aler catalana del Lima Horta Emma Trawali, que signa per una temporada.
1: I acabem amb ciclisme perquè avui s'acaba el Tour de França.
0: La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua setena a la general a 5 minuts i 5 segons de la nova líder, la neerlandesa Demi Vollering. S'ha imposat a Niça i arriba a l'última jornada amb 8 segons de marge sobre la polonesa Kasia Nieuwadamo. Blasi, a més, es manté en la segona plaça de la classificació de joves a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Antonia Neidermayer.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
14: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
15: ¿A que sí?
14: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
13: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
16: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
13: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
17: ¡Impacto inminente!
13: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
18: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
19: ¿Cuánto tiempo?
20: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
13: A En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció, sobreviure.
21: ¡Tiburón!
22: Todo va a salir bien.
15: Sabies que... El parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda. Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
12: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que ha començat i avui estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen.
0: Allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials, mentre també es prepara un dispositiu especial de mobilitat i els experts continuen alertant de les diferents precaucions que s'hauran de prendre per poder veure l'eclipsi de forma segura.
1: Repassem ara les altres notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
0: Bon dia, Eduard.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per pluges fortes que han deixat uns 140 avisos als bombers en 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Avui tenim un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
1: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
19: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la costa catalana i també a punts de les Terres de l'Ebre. Això també ha fet que la nit fos de molt mal dormir, amb unes mínimes realment elevades acompanyades d'aquesta xafogó. Però una vegada al matí ha anat passant, els núvols s'han anat trencant i ha quedat en general un matí molt assolellat. A aquestes hores del migdia estem pendents una altra vegada de les temperatures, que són especialment elevades a l'interior de l'Alt i del Baix Empordà, amb unes màximes que ronden i rondaran els 37 a 39 graus. També el Pla de Lleida, les temperatures es presenten molt elevades. I a la tarda continuarem amb un ambient assolellat, amb un ambient molt tranquil. Sí que és cert que al Pirineu tornarem a tenir l'augment de nuvolades que ens podran deixar puntualment algun ruixat, i a les darreres hores de la tarda tindrem l'arribada de molta més precipitació que afectarà especialment al Pirineu més occidental, que podrà descarregar amb molta més intensitat.
1: Per la seva banda, el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: D'aquestes, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars.
1: I en successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages.
0: Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
1: I en els esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El compte enrere per l'eclipsi ja fa dies que està en marxa i estem ja a poc més de 72 hores per viure el fenomen. L'eclipsi, això sí, si una cosa ha portat i està portant, és negoci. Per exemple, allotjaments i restaurants ho estan preparant tot per oferir experiències especials i úniques la nit del 12 al 13 d'agost.
0: En localitzacions com la ciutat de Lleida o poblacions properes, els allotjaments han penjat el cartell de ple. L'increment de visitants s'ha notat molt en els preus. Passar la nit els dies 12 i 13 d'agost a la Plana de Lleida en un hotel costa 3 vegades més del que costaria habitualment a ple mes d'agost. Ens n'informa des de Lleida Televisió, Judit Montoy.
21: L'allau de visitants per veure l'eclipsi ha disparat el preu de l'estada a la capital del Segrià, on la majoria d'hotels ja han penjat el cartell de complet.
22: El mes d'agost, a les comarques afectades per l'eclipsi, que estaríem parlant del Segrià i les Garrigues, l'ocupació mitja havia de ser d'un 40%, en un mes d'agost convencional, en la qual cosa, en aquest cas, arribarem al 90% motiu de l'eclipsi.
21: Els allotjaments rurals de les poblacions properes també han notat l'increment de les reserves per a aquest fenomen astronòmic. És el cas del Mas Torre Roca i Tona, on ja ho tenen tot reservat des de fa un any.
2: La casa rural que tenim té 3 habitacions, és per 7 persones. Nosaltres ja fa un any que tenim la reserva feta per aquesta setmana de l'eclipse i són estrangers.
21: Anglaterra o Suïssa són algunes de les procedències dels turistes que s'allotjaran a la zona. Ara, totes les mirades estan posades en el temps, a la recerca d'una meteorologia que permeti gaudir plenament de l'espectacle.
1: Aquest fenomen de l'eclipsi del proper 12 d'agost també ha fet néixer iniciatives curioses i singulars. És el cas d'un forn i pastisseria del Vendrell que ha creat unes postres exclusives inspirades en aquest fenomen astronòmic. Ens ho explica des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El pastís creat al Vendrell té diferents capes que van en consonància amb tan magne esdeveniment, recreant la lluna, cobrint el sol. Ho explica la responsable de la pastisseria Passions, Míriam Esplugues.
4: Que se'ns va acudir és fer servir una galeta sabler que aboca aquest sol, després el farcim d'una marmelada que fem nosaltres amb préssec de l'Ordal, que representa una mica la lluminositat que s'eclipsarà, i a sobre hi hem posat el brownie, que és un brownie fet amb xocolata del 70% i a nous, i que a més ens dona aquesta textura que recorda una mica els cràters de la Lluna. I llavors el conjunt ens representa una mica aquest eclipsi més dolç.
3: Són unes postres exclusives de les quals se n'ha fet una edició limitada i que només es podran adquirir fins la setmana que ve.
4: Creiem que és una proposta molt xula, una manera d'acabar aquest sopar del dia de l'eclipsi recordant el moment que s'haurà viscut una estoneta abans.
3: Una creació que posarà el punt dolç a una jornada tan esperada per a molts.
1: I per la seva banda, el Servei Català de Trànsit ha dissenyat un dispositiu especial per gestionar els milers de desplaçaments previstos cap a les Terres de l'Ebre i cap a Tarragona amb motiu d'aquest eclipsi total de sol del pròxim 12 d'agost.
0: El principal focus se situa a l'AP7, especialment a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit. Un coll d'ampolla que obliga a preservar la màxima capacitat de la via. Els companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
23: Per evitar que tots els vehicles se concentren al corredor mediterrani, el Servei Català de Trànsit començarà a redistribuir el trànsit molt abans d'arribar al Camp de Tarragona. Els conductors que baixin des del nord de Catalunya seran informats de les alternatives per dirigir-se cap a les zones de Ponent a través de la C25, la 2 i la P2. També s'ha recomanat utilitzar esta última per accedir a destinacions de l'interior. L'objectiu és reservar la capacitat de l'AP7 als vehicles que realment se dirigeixin cap al sud.
24: El que ens preocupa més és l'AP7, quan queda amb dos carrils a partir de Salou. Per tant, hem de reservar aquesta poca capacitat per als vehicles que realment hagin d'arribar fins a l'Ebre a veure l'eclipsi.
23: A partir del Camp de Tarragona, el dispositiu preveu distribuir part de la circulació entre l'A7 i la Nacional 340 i altres accessos per reduir la pressió sobre l'autopista abans del tram de dos carrils. A més, entre les 5 i les 12 hi haurà restriccions als camions. I a les Terres de l'Ebre, l'estratègia se centrarà a gestionar les principals sortides de l'AP7 per repartir els vehicles de manera equilibrada, de manera que també se distribuirà cap a la Nacional 340. A més, el Servei Català de Trànsit gestionarà de manera dinàmica les principals sortides de l'AP7 a les Terres de l'Ebre, que defineix com a 4 vàlvules del dispositiu: l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea Tortosa i Amposta. En funció de la pressió del trànsit que detecta l'helicòpter i els equips desplegats sobre el terreny, se podran obrir o restringir aquestes sortides per repartir els vehicles entre els diferents accessos i evitar la saturació d'un únic punt.
24: A l'Ebre, què pensem? A l'Ebre tenim 4 vàlvules a l'AP7 que nosaltres hem de tenir controlades i tancar i obrir les vàlvules en funció de com estiguin pressionades. Quines són? La sortida de l'Ametlla de Mar de l'AP7, la sortida de l'Ampolla, la sortida de l'Aldea Tortosa i la sortida d'Amposta. Aquestes 4 sortides, nosaltres tindrem un vol d'helicòpter per anar veient com s'està repartint trànsit i en funció de si ens interessa repartir més cap al sud o repartir més cap al nord, dintre d'aquesta configuració d'aquestes 4 vàlvules, diguem-ho així, no? 4 aixetes, doncs nosaltres anar tancant o obrint. Aquí tindrem estratègies per intervenir, tant nosaltres com recolzats amb companys de Mossos d'Esquadra. Però l'AP7 a l'Ebre el que fa és treure tot el trànsit que voldrà distribuir cap a la Nacional 340. Per tant, també estarem a la Nacional 340.
23: Esta regulació en temps real se coordinarà amb els Mossos d'Esquadra i pretén mantindre la màxima fluïdesa possible a l'AP7 durant tota la jornada.
1: Veure aquest eclipsi també requerirà prendre algunes precaucions. Els experts alerten que mirar directament el sol sense protecció pot provocar lesions oculars irreversibles.
0: De la mateixa manera, també caldrà protegir les càmeres i els mòbils. Recordar també que ja es poden aconseguir les ulleres especials per gaudir del fenomen. En total, se'n repartiran 2 milions. Ens dona tots els detalls, Núria Parera.
6: Les ulleres de sol convencionals, els vidres fumats o les radiografies no serveixen. Per observar l'eclipsi amb seguretat, cal utilitzar ulleres específiques. Ho explica l'optometrista Pietat Albiol.
7: Només podem utilitzar les ulleres que tinguin la ISO 123-12/2. I ho podem saber, mira, aquí tenim unes ulleres de l'eclipse, mirant a la part de dins de la ullera, normalment sempre sortirà la certificació. És molt important que si no està la certificació posada, que no s'utilitzen aquelles ulleres.
6: I la mateixa precaució s'ha d'aplicar a l'hora de fotografiar-lo. I és que, tal com afirma Manel Simón, president de Cugat Foto, les càmeres també necessiten un filtre solar específic per evitar danyar el sensor o l'objectiu.
8: Una càmera hem de pensar que són com els nostres ulls i també els hi hem de posar ulleres, perquè si no es cremarà el sensor. A més, hi ha el perill de que amb la temperatura del sol es fongui inclús l'objectiu. Per la càmera hem de fer servir filtres homologats amb l'ISO 12312-2, que és el mateix que fem servir per les ulleres. És una làmina que la pots retallar i ho fas a la mida de l'objectiu que tens.
6: Amb tot, es repartiran 2 milions d'ulleres especials de manera gratuïta. 1,7 milions d'aquestes seran els punts de venda de cupons de l'ONCE fins a exhaurir existències.
1: Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per fortes pluges que han deixat uns 140 avisos als bombers en les darreres 48 hores i fins a 130 trucades al telèfon d'emergències 112.
0: Cap incidència ha estat de gravetat. Les tempestes s'han concentrat durant les tardes de divendres i dissabte a les comarques del Pirineu, Prepirineu i la Catalunya Central, amb xàfecs d'intensitat torrencial, acompanyats en alguns casos de pedra calamarsa i fortes ratxes de vent. Les pluges d'ahir dissabte van afectar especialment el Pirineu Occidental, tot i que van arribar també al Ripollès, amb registres destacats com els 58,7 litres avui, 36 dels quals en només 30 minuts, els 45,1 litres a l'Agredon o els 28,1 litres a la Seu d'Urgell. També hi va haver fortes ratxes de vent associades a les tempestes amb cops de més de 110 km per hora al Pallars Jussà.
1: De cara a la jornada d'avui, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un altre avís de situació meteorològica de perill, en aquest cas per calor intensa, amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà.
0: A més, els agents rurals activen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori.
1: Parlem ara del Plater, perquè el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions a aquesta eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya.
0: De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. Més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil.
1: Aquest model ha generat malestar en molts sectors i han nascut diverses plataformes territorials contràries a aquest Plater. A les Terres de l'Ebre, per exemple, se n'acaba de crear una, la Plataforma pel Territori.
0: Ernesto Romero, membre de la coordinadora Aliança Energia i Territori, explica el motiu del rebuig a aquest pla sobre renovables.
9: Tenemos que decir bien alto que esto no es ecológico, que sobra energía en España, que los tejados siguen sin placas, que es donde deberían estar, y que a la gente le están engañando unos especuladores. Sobra energía, y si lo que quieren es traernos todos los centros de datos como si fuésemos el sur global, la ciudadanía debemos decir que no.
0: Un cop tancat el període d'al·legacions, l'Institut Català d'Energia analitzarà les aportacions perquè, si són tècnicament viables, s'incorporin al Plater. Un cop també finalitzada aquesta fase, s'obrirà un segon període d'al·legacions.
1: I en plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcar en un barranc a Fonollosa, al Bages, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
0: L'avís de l'accident s'ha rebut a les 9 al quilòmetre 11 de la BV-3008 entre Fonollosa i Canet de Fals. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat en un barranc. A conseqüència del sinistre, ha mort el conductor i únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort en guany a les carreteres catalanes.
1: Més successos, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte a la tarda mentre es banyava mar endins a la zona de la platja de l'Estartit a Torroella de Montgrí, a la comarca del Baix Empordà.
0: L'home es trobava en una embarcació i s'ha llançat a l'aigua a nedar i no ha pogut tornar-hi. S'haurien tirat a ajudar-lo i ja estava inconscient quan l'ha pogut pujar a l'embarcació. Allà li han començat les maniobres de reanimació i posteriorment l'han traslladat al port de l'Estartit, on el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que la persona ja havia mort. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: I encara més successos perquè els Mossos investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat la CN, de fonts policials. L'incident s'ha produït minuts abans de les 5 d'aquesta passada matinada al carrer d'Almansa i no consten ferits.
0: Precisament en aquest mateix carrer de Nou Barris va morir dijous passat un home per ferides d'arma blanca. Segons les primeres informacions, els Mossos no relacionen els dos fets i apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. Els participants de la baralla han fugit ràpidament i deixant abandonats dos vehicles a la zona.
1: Entrem ja en crònica local i comencem parlant de salut. Una estudiant de batxillerat gironina, la Irene Castro Ruiz, ha dedicat el seu treball de recerca a la síndrome de Leigh, una malaltia neurològica mitocondrial minoritària que pateix la seva cosina de 3 anys, la Martina.
0: Aquesta síndrome afecta el sistema nerviós central, fet que li pateix que tingui una manca d'energia que produeix grans dificultats per poder dur a terme qualsevol activitat del dia a dia. Ens donen tots els detalls des de Televisió de Girona. Xavi Morlans.
10: La Irene ha estudiat l'efecte que té l'equinoteràpia, que es tracta d'un ús complementari de cavalls, com animals que ajuden a millorar la salut física, emocional i social dels pacients. I com bé explicava a Televisió de Girona la Irene, aquest tipus de tractament pot tenir un paper molt important per la lluita contra malalties que afecten el sistema nerviós.
11: Bueno, el cavall produeix un moviment tridimensional que és el mateix que nosaltres fem quan caminem, llavors genera uns impulsos, activa doncs, el tronc i ens, doncs, això ajuda també doncs, a poder caminar millor.
10: Amb tot, el gran objectiu és poder donar visibilitat a aquesta malaltia minoritària que afecta a la seva cosina Martina i també conscienciar sobre l'existència de tantes altres malalties mitocondrials que, en ser poc conegudes, a vegades costa trobar ajudes.
1: Seguim parlant de salut, en aquest cas de la cutània, perquè fer-se fotografies de la pell un cop l'any pot ajudar a detectar a temps possibles lesions.
0: És una de les recomanacions dels dermatòlegs davant l'augment sostingut dels casos de càncer de pell. Des de Cugat Mèdia, Pau Vázquez.
14: El càncer de pell creix un 4% cada any i ja és el tumor més freqüent a Catalunya. Tot i això, més del 80% dels casos es podrien prevenir amb bons hàbits. Evitar el sol durant les hores centrals del dia, cobrir-se amb roba, barret i ulleres i fer servir crema de factor 50. La detecció precoç també és clau. Escoltem el dermatòleg de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, Alejandro Lobato.
16: El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. Jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no.
14: Cal consultar el metge davant d'una piga que canviï de forma, mida o color, que tingui les vores irregulars o si apareix una lesió nova i diferent de la resta.
1: Canviem ara de tema. Parlem d'agricultura. L'allotjament de turisme rural Mas Palou incorpora un ramat de cabres al seu projecte. Un dels aspectes més destacats d'aquests ramats és la seva contribució a la prevenció d'incendis. I és que en alimentar-se del sotabosc, les cabres ajuden a reduir la vegetació acumulada i a mantenir els espais forestals en millors condicions.
0: Segons expliquen els responsables, el ramat és capaç de netejar prop de 2.000 metres quadrats de terreny en només 4 dies. Des de Ràdio Vilafranca, Mireia Romeu.
13: conèixer de prop la vida d'un ramat de cabres, descobrir la feina del pastor i tastar els formatges elaborats. Aquesta és la proposta del ramat Mas Palou al Pla del Penedès, una iniciativa que vol acostar la ramaderia extensiva a tots els públics a través d'una experiència en plena natura. Les visites permeten acompanyar el ramat durant una passejada pels terrenys de la finca, mentre els participants coneixen el funcionament del projecte i el dia a dia de la cura dels animals. L'activitat finalitza amb un maridatge de formatges artesans elaborats amb la llet de les cabres. L'activitat està pensada per tots els públics, des de famílies amb infants fins a persones interessades en la natura, el món rural o l'elaboració de productes artesans.
15: Nens de 3-4 anys s'ho passen pipa, no?, perquè de cop és tot un món que se'ls hi desperta, no?, i que són petits pastors. Després han vingut gent més adulta, no?, i és aquest punt de dir, ostres, el Penedès no només es fa vi, sinó que també hi ha animals, no?, i que tenim una sort de viure on vivim.
13: Amb aquesta iniciativa, Mas Palou combina la divulgació, la producció artesanal i la gestió sostenible del territori, oferint una activitat adreçada tant a famílies com a qualsevol persona interessada a conèixer de prop el món de la ramaderia extensiva.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que han actuat aquesta nit passada al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols per reivindicar una nova sonoritat que fusiona la música de cambra amb la guitarra elèctrica.

0: Parrot i el quartet han presentat el disc El Frec i la Bala, que han publicat aquest mateix any, i on es demostra la química de l'artista amb la formació de cambra que reivindica trencar amb els estereotips de la música clàssica i contemporània. El concert d'aquest dissabte ha servit per presentar al públic composicions inèdites i nous arranjaments que han fet d'alguns dels temes ja publicats.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça, que no va poder guanyar el torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup.
0: Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El pròxim compromís de pretemporada del Barça serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I Fermín López i Marc Bernal han destacat el bon paper dels joves futbolistes de la Masia.
3: El jugador de la Masia també tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé. Encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
4: Bueno, la veritat que els hem vist, no només jo, els estem veient molt bé. La veritat que ha sigut una sorpresa per tots. I res, que segueixin en aquesta mentalitat de seguir amb aquesta personalitat que tenen i amb la intensitat i quan els hi toqui l'oportunitat que l'aprofitin.
1: A tot això, alguns dels internacionals blaugranes que van disputar el Mundial han tornat a la feina abans d'hora.
0: Aquest mateix ja s'han incorporat l'anglès Anthony Gordon i els campions del món Joan Garcia i Eric Garcia, que han treballat individualment al costat de Gavi. S'espera que el gruix d'internacionals torni dimecres i és per això que el club blaugrana vol tancar el fitxatge de Rodri abans d'aquest dia.
1: I per la seva banda, l'Espanyol també va perdre, en aquest cas, el seu darrer amistós de la pretemporada.
0: Tot i avançar-se amb un gol acrobàtic de Roberto, el Coventry va acabar capgirant el marcador fins al 3-1 final. Això deia el golejador perico després del partit.
5: Joder, porque hace 70 minutos perfectos para mí en cuanto a presión, en cuanto a ganas, en cuanto a ritmo. Y te pones por delante en su campo y luego por el otro, que lo estropee todo. Pero bueno, no quiero mirar eso del tema del árbitro porque luego no suelen pasar muchas cosas a lo largo del año y nada, estamos muy optimistas de cara a la Liga y vamos a ir a por ello.
1: L'Espanyol femení, per la seva banda, també va perdre en un amistós jugat ahir. Les blanquiblaves van caure per 2-1 a Torre Mirona davant l'Olímpic de Marsella.
0: El gol perico el va fer Natàlia Escot. Aquí escoltem.
6: Muy contenta, al final pues ayudar al equipo con un gol pues me hace feliz y nada, a pesar pues de cómo ha ido el partido, que sí que ha sido pues más duro que el anterior, estoy muy contenta.
1: Aquesta tarda tenim més amistosos de futbol femení a les 6 Barça B Europa, en aquest cas a porta tancada, i a les 7 AM Espanyol B.
0: I al torneig històrics del futbol català, Badalona i Europa jugaran una final inèdita avui a les 7 del vespre al Municipal del Guinardó. Els badalonins, reis del torneig, es van classificar als penals després d'empatar 2-2 amb l'Hospitalet en la primera semifinal i buscaran el 8è títol.
1: Escoltem Josu Rodríguez, jugador del Badalona.
7: Bueno, un partit molt disputat, molt contents per passar a la final, encara que, bueno, parlant amb el míster, teníem 2 dies de festa i ara els haurem de canviar, però bueno, sigui per guanyar un altre històric i per estar en aquest ambient que ens agrada moltíssim.
0: De la seva banda, Europa i Sant Andreu van empatar a 1 i els escapulats es van classificar també des dels 11 metres. L'equip de la Vila de Gràcia no guanya els històrics des de l'any 2010 i buscaran el segon títol en el seu palmarès.
1: Escoltem Nil Ruiz, porter escapulat.
8: Sempre que pares un penalti et sents poderós, anem a dir-ho així. Llavors sí que és veritat que després els següents els afrontes de poder d'una manera diferent, com més engrescat. I mira, també he tingut la sort de parar el segon. Portem treballant molt per poder arribar fins aquí i poder emportar-nos al torneig cap a casa. Sabem que no serà un partit fàcil, competirem com hem competit avui, com vam competir la setmana passada i l'altra, perquè per nosaltres tots els equips són iguals.
1: I a banda de l'històrics, ahir dissabte de molts amistosos de pretemporada. Repassem els resultats.
0: Girona B i Barça Atlètic van empatar a 1. Peralada va quedar 1 i el Terrassa en va marcar 2, guanyant els de la capital de al Vallès Occidental. Fundació Grama 0, Manresa 0, Tona 0, Espanyol B també 0 en un altre empat, i Cornellà 1 i Cerdanyola 1, també un empat. En aquest cas, victòria del Mollerussa davant del Fraga, i el Sant Cristóbal Muntanyesa també van empatar 1, igual que van fer el Nàstic i el Girona. Precisament d'aquest partit escoltem a Xisco Campos, entrenador dels tarragonins.
9: Avui han donat una passa endavant i crec que ets donat l'enhorabona, perquè crec que era el que li donàvem l'estaf i ho han fet tal com l'hem demanat. Per tant, molt contents i feliços de seguir donant passes endavant, que crec que és important en aquestes altures.
1: Per aquesta tarda encara hi haurà un parell més de partits de pretemporada. A les 7, Calafell, Fundació Grama, i a les 9, Olot, Sabadell. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Ara i sempre, un programa d'informació sardanista realitzat pel Foment de la Sardana de Rubí, dirigit i presentat per Josep Puigventós. Ara i sempre, cada diumenge, de 10 a 11 del matí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts al programa Ara i Sempre, el programa d'informació sardanista de Ràdio Rubí. Col·labora en la informació Infosardana, un servei de Som Sardana.

començarem el programa d'avui diumenge 9 d'agost de 2026, el programa número 2142, tot escoltant a la cobla La Flama de Farners amb la interpretació de la sardana L'avi violí del mestre Miquel Tudela.

Per la cobla La Flama de Farners acabem d'escoltar la sardana L'Avi Violí del mestre Miquel Tudela i Benavent. Agenda sardanista.

Comencem l'agenda sardanista d'avui diumenge 9 d'agost amb el detall dels aplecs. A Sant Feliu de Pallerols, als Arbres d'en Casals, celebració del 6è aplec de la sardana de la Vall d'Hostoles. Serà amb sessions de matí a les 12 i tarda a les 4. I prendran part les cobles Ciutat de Girona, la principal del Llobregat i la principal d'Olot. I pel que fa a les ballades de sardanes, s'anuncien les següents. A la 1 del migdia, a la Pobla de Cèrvoles, a la plaça dels Pins de les Escoles, amb la cobla Vell Puigcobla. També a la 1 del migdia, a Ciutadilla, a la plaça Marquès, amb la cobla Vents de Riella. I a Esterri d'Àneu, al carrer Major, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A la tarda, a 6:15, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 6, a Bescanó, al Pavelló, amb la cobla Meravella. A Sant Joan de les Abadesses, al passeig del Comte Guifré, amb la cobla Foment del Montgrí. A 6:45 de la tarda, a Sant Climent de Llobregat, a la plaça de Lluís Companys, amb la cobla Sabadell. A Riells del Fai, a la plaça de Riells, amb la Nova Blanes. A Olost, a la plaça de l'Església, amb la cobla Canigó. A les 7 de la tarda, al Vendrell, a la Rambla, amb la cobla Marinada. A Mollà, al Parc Municipal Francesc Vinyes, amb la Juvenívola de Sabadell. A 7:45 de la tarda, a Sant Pol de Mar, a la plaça de la Punta, amb la cobla Mediterrània. A la Seu d'Urgell, a la plaça del Camp del Codina, amb la Vell Puigcobla. A Cervera, a la plaça de Santa Anna, amb la cobla Aires de la Terra. A Blanes, al Banc dels Músics, amb la cobla Vila de la Jonquera. A Pineda de Mar, a la plaça de les Mèlies, amb la cobla Xaloc. A Castelldefels, a la plaça de l'Església, amb la cobla Baix Llobregat. A Calella, al passeig de Manuel Puigvert, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 8 de la tarda, a Vilanova de Prades, al Casal, amb la cobla Reu Jove. A Palamós, al passeig del Mar, festival amb so de cobla, concert amb Transmediterrània Orquestra. També a les 8 de la tarda, a Palamós, al Passeig del Mar, ballada amb la cobla D de Dones. A Agramunt, a la plaça del Mercadal, amb la Lluïsos Cobla. A Premià de Dalt, a la Societat Cultural Sant Jaume, amb la cobla Maricel. A les 10 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Foment del Montgrí. I també a les 10 del vespre, a Llançà, a la Casa de Cultura, concert de sardanes i música per a cobla. I prendrà part la cobla Ciutat de Girona. I tot seguit donem pas a la cobla La Principal de la Bisbal amb la interpretació de la sardana Vista Alegre del mestre Bartomeu Vallmajor.

acabem d'escoltar la sardana Vista Alegre del mestre Bartomeu Vallmajor. Continuem amb l'agenda sardanista. Per demà dilluns, 10 d'agost, s'anuncien ballades de sardanes a Sant Feliu de Buixalleu, a Gaserans, i amb motiu de la Festa Major. Serà a 11:45 del matí amb la cobla La Principal de Banyoles. A les 12 del migdia, a Das, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Foment del Montgrí. A 12:45, a Botarell, a la plaça de l'Església, amb la cobla Reu Jove. I a 1 del migdia, a Gratallops, amb la cobla Mirantfont. A Llorenç del Penedès, al centre, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 1:45 del migdia, a Preixana, a la plaça Guetxa Segalà, amb la cobla Aires de la Terra. A la tarda, a partir de 5:45, a Maçanet de la Selva, a la plaça de l'Església, amb la cobla La Salvatana. A 6:45 de la tarda, a Vilalba dels Arcs, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mirantfont. A 7:00 de la tarda, a Sant Llorenç Savall, a la plaça del Poble, amb la cobla La Nova Vallès. A 9:00 del vespre, a Perpinyà, a la Catalunya Nord, a la plaça de Gambeta, amb la cobla Mil·lenària. I a 10:00 del vespre, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, amb la cobla La Flama de Farners. Per al dimarts 11 d'agost, ballades de sardanes a 12:00 del migdia a Das, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla La Principal de Banyoles. A 6:00 de la tarda, a Santa Susana, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Montgrins. A Molló, al poliesportiu, amb la cobla La Principal de

Sastre, a Hostalric, a Can Llença, amb la cobla Baix Empordà, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la cobla Vila de la Jonquera, i a les 10 del vespre, a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, amb la cobla Marinada, a l'Escala, a la plaça de l'Univers, amb la cobla Foment del Montgrí, i a Tossa de Mar, al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer, al Passeig del Mar, amb la cobla Ciutat de Girona. Per al dijous 13 d'agost, ballades de sardanes a les 6 de la tarda a Cardedeu, a la plaça de l'Església, amb la cobla Montgrins. A 6:45 de la tarda, a Organyà, a la plaça, amb la cobla La Principal de la Bisbal. A 9:45 del vespre, a Amer, a la plaça de la Vila, celebració del 44è aplec de la sardana, i prendran part les cobles Bisbal Jove i la Flama de Farners. També a 9:45 del vespre, ballada de sardanes a Banyuls de la Marenda, de la Catalunya Nord, a la plaça de Pol Reig, davant del mar, amb la cobla Tres Vents. I a 10:00 del vespre, a Calonge i Sant Antoni, a la plaça de la Concòrdia, amb la cobla Foment del Montgrí. A Pals, a Cala Pruna, amb la cobla Els Rossinyolets. A Peralada, a la plaça Gran, amb la cobla La Principal de Peralada. A Llançà, al Passeig Marítim, amb la cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Ciutat de Terrassa. I donem ara pas a la cobla Montgrins. Els escoltarem interpretant la sardana del mestre Ramon Vilà, que porta per títol Cardedeu Festiu.

Per la Cobla Montgrins, amb en Josep Gespert com a tenora solista, acabem d'escoltar la sardana Cardedeu Festiu del mestre Ramon Vilà i Ferrer. Acabarem l'agenda sardanista amb el detall de les ballades de sardanes previstes a celebrar els propers divendres 14 d'agost i dissabte 15 d'agost. Pel que fa al divendres, a les 5 de la tarda, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, 38a trobada sardanista del Ripollès, i prendran part les cobles, la principal del Llobregat i ciutat de Girona. A les 6 de la tarda, a Maials, a la plaça de l'Eliseu Sales, amb la cobla Montgrins. A les 7 de la tarda, a Torregrossa, als Jardins Municipals, amb la cobla 11 de setembre. A 7:45 de la tarda, a Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, amb la cobla la principal de Cassà. A les 9 del vespre, a Juneda, a la plaça de Catalunya, amb la cobla Juvenívola de Gramunt. A Argelers, a la Catalunya Nord, a la plaça de la República, amb la cobla Nova Germanor. A Olot, a la plaça de Catalunya, amb la cobla La Flama de Farners. A 9:45 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Banyoles. A Premià de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, amb la cobla Mediterrània. I a les 10 del vespre, a Alp, a la plaça Major, amb la cobla Berga Jove. A Guimarà, a la plaça, amb la cobla Vents de Riella. A Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Sant Francesc, amb la cobla Maricel. I a Figueres, a la Rambla, amb la cobla Vila de la Jonquera. Finalment, hi ha una ballada de sardanes a 11:15 del vespre a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la cobla Marinada. I per al proper dissabte 15 d'agost, festa de la Mare de Déu d'agost, s'anuncien sardanes a les 12 del migdia a Sant Vicenç de Montalt, a la plaça del Poble, amb la cobla Catània, a Sant Boi de Lluçanès, a la plaça Nova, amb la cobla Canigó, a Santa Cristina d'Aro, a Vietlloc, amb la cobla La Principal de Cassà. A la 1 del migdia, a Isòvol, celebren la Festa Major d'All i prendrà part la cobla Ciutat de Manresa. També a la 1 del migdia, a El Soleràs, a la plaça de l'Església, amb la cobla Vents de Riella, i a Guimiana, a la plaça del Mirador de l'Abat, amb la cobla Tàrrega. A 2:15, a Vallmoll, a la sala del Centre Cultural, amb la cobla Rau Jove. A Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, ballades de sardanes a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda, i prendrà part la cobla Marinada. A Passanant i Belltall, a la plaça del Fossar de Belltall, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Tarragona. També a les 6 de la tarda, a Camprodon, a Can Moll, amb la cobla Vila d'Olesa. A 7:15, a Calella de Palafrugell, al Passeig de Sant Roc, amb la cobla Baix Empordà. A la Bisbal d'Empordà, a la plaça del Castell, concert amb la cobla La Principal del Llobregat. A les 7 de la tarda, ballada de sardanes a Solsona, a la plaça de la Catedral, amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona. A Badalona, a la Rambla, amb la cobla Sabadell. A 7:45 de la tarda, a Platja d'Aro, a la plaça Major, amb la cobla La Principal de Cassà. A Manlleu, a la plaça del Fra Bernadí, amb la cobla La Flama de Farners. A 7:45 del vespre, a Vilanova i la Geltrú, a la plaça de l'Assumpció, amb la cobla Catània. A les 8 del vespre, a Montmeló, a la plaça de la Vila, amb la cobla Mediterrània. A Arbeca, a la plaça del Toll, amb la cobla 11 de setembre. A Tarragona, a la Rambla Nova, amb la cobla Cossetània. A Andorra la Vella, a la plaça del Poble, amb la cobla La Moreneta. A les 9 del vespre, a Banyoles, a la plaça Major. Concert Jota per a Cobla amb el Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la cobla Reu Jove. També a les 9 del vespre, a Olot, al final, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A les 10 del vespre, a Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, centè cicle festiu, i prendrà part la cobla Juvenívola de Sabadell. A Roses, a la plaça de les Botges, amb la cobla La Principal d'Olot. A Sitges, als Jardins del Retiro, celebració de la 42a nit de la sardana, i prendrà part la cobla Maricel. I a la Bisbal d'Empordà, als Jardins Torre Maria, a 10:45 del vespre, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. I tot seguit escoltarem una sardana del mestre Josep Cassú. És la que porta per títol Maria, i ens la interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

0: Maria, del mestre Josep Cassú i Serra, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista. Cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí. Dissabtes a 9:15 del matí, Sardanes d'autor.

Sintonitzes ara i sempre. Notícies.

L'editorial Onyx presenta el llibre La nostra estimada sardana. El llibre és un diàleg artístic de Marcel Caselles i Mariona Miglà per a la capital de la sardana 2026, amb un CD amb 17 sardanes inèdites. Coincidint amb la celebració del Vendrell com a capital de la sardana 2026, l'editorial Onyx publica el llibre La nostra estimada sardana. Es tracta d'una proposta cultural singular que uneix la creativitat del compositor i músic Marcel Caselles amb el talent de la pintora i il·lustradora Mariona Miglà. Sota un títol aparentment tradicional, l'obra amaga la complicitat de dos artistes heterodoxos que dibuixen, parlen i fan sonar la cobla des d'un prisma modern, fresc i natural. El llibre inclou un CD amb 17 sardanes inèdites creades per en Marcel Caselles, actualment resident al Penedès, i enregistrades per una vintena de músics de cobla de gran trajectòria, agrupats especialment per l'ocasió. A més de la música i de les il·lustracions expressionistes de Mariona Miglà, el volum recull textos on el mateix Caselles reflexiona, sovint amb un toc d'ironia, sobre les emocions que li generen el paisatge social, polític i cultural del país, així com la relació entre el sardanisme actual i els nous moviments culturals emergents. Un volum pensat tant per a col·leccionistes com per a balladors i amants de la cultura tradicional que vulguin gaudir de la sardana des d'una mirada contemporània durant les diferents ballades i aplecs d'enguany. I com a contrapunt musical escoltarem la sardana del mestre Marcel Caselles, que porta per títol Can Xercavins de Rubí. Ens la interpreta la cobla El salt de la

0: Interpretada per la cobla El Salt de la Nina, acabem d'escoltar la sardana Can Xarcavins de Rubí del mestre Marcel Caselles.
1: Novetats discogràfiques.

Dins d'aquest espai del nostre programa, avui continuarem escoltant sardanes del mestre Francesc Masgerrós, interpretades per la Cobla Mediterrània i que formen part del volum número 2 de sardanes inèdites del mestre. En primer lloc, us proposem d'escoltar Maria del Mar, sardana de lluïment de tenora i fiscorn que ens interpreta la Cobla Mediterrània.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana Maria del Mar, del mestre Francesc Mas i Ros. I la següent sardana que escoltarem d'aquest volum número 2 de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros és la que porta per títol Mercè Vinyoles. És una sardana de lluïment de flabiol que ens interpreta també la cobla mediterrània.

Mercè Vinyoles, del mestre Francesc Mas i Ros, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Mediterrània. Acabarem avui aquesta selecció de sardanes inèdites del mestre Francesc Mas i Ros i que han estat enregistrades per la cobla Mediterrània, tot escoltant la seva sardana titulada Tant si es vol com si no es vol.

tant interpretació de la cobla mediterrània, acabem d'escoltar la sardana, tant si es vol com si no es vol, del mestre Francesc Mas i Ros. I fins aquí ha estat el programa d'avui. Recordeu que tota la informació sardanista, les notícies, l'agenda, tot allò que envolta el món de la sardana, ho podeu trobar a internet, al web de la Confederació Sardanista de Catalunya. I si ho desitgeu, aquest programa també el podeu sintonitzar a través d'internet al web de Ràdio Rubí, tot teclejant radiorubí.fm. I els diumenges, a partir de les 11 del matí, el podeu sintonitzar a Onacat Ràdio, tot teclejant onacatradio.cat. I res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins al proper diumenge a les 10 del matí. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. L'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. El Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. I davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament el sol sense protecció adequada perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I parlem del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3/6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. A més, els agents rurals mantenen avui el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 234 municipis de 23 comarques repartides per les 4 demarcacions del territori. Precisament sobre aquest temps, ahir ja va haver aquestes tempestes i el Parc Nacional d'Aigüestortes ha tancat el pàrquing del Prat de Pierró a l'accés de l'espai natural pel municipi d'Espot, al Pallars Sobirà, per les afectacions causades per una llau de terra i pedres al barranc del Pui de Linyà durant el temporal d'ahir dissabte. S'estan fent tasques de neteja a l'espai per retirar els materials que ha deixat l'esllavissada amb la previsió de reobrir una part de l'aparcament de cara a demà dilluns. I parlem dels esports, i és que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar al Nottingham Forest per anglès per 1-0 amb gol de penal de Rafinha, però van perdre per idèntic resultat contra l'Udinese italià amb un gol encaixat en l'últim minut. El proper compromís de pretemporada del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: família, com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, el programa Foodí de Ràdio Rubí. Ja saben que durant tot el mes de maig Rubí ha estrenat la primavera d'etapes, aquesta ruta per primera vegada en el mes de maig, amb 40 establiments que oferien tapa i beguda per 4,5 euros. Nosaltres hem tingut l'honor de formar part del jurat especialitzat que ha pogut valorar i votar aquestes 40 etapes i que decidirà quina és la millor, les 3 millors de la ruta. No ho sabem encara, de fet, qui ha guanyat. Sabem que qui més hi ha guanyat en aquesta ruta d'etapes és Rubí, perquè ara no en té una, sinó dues. La del novembre, la que organitza l'Ajuntament, i també aquesta del mes de maig, que és una iniciativa del Gremi de Restauradors de la ciutat. Si no ens veieu, ens hauríeu de veure a www.radiorubí.cat i veuríeu que darrere meu hi ha terrasses plenes. Aquest era l'objectiu de la ruta d'etapes. Per tant, Xilimalla, objectiu aconseguit.
1: Totalment aconseguit. A més, es veu la gent contenta, que disfruta superbé.
0: El jurat s'ho ha passat molt bé en aquestes deliberacions. Ho hem suat, ho hem begut una mica. Ens hem cansat, hem rigut molt amb aquest riure de la Xili que ja sentiu. I us hem preparat 4 blocs de 4 jocs d'etapes. Un cada dijous del mes de maig. Ara els podreu veure tots sencers, esperant el dia de l'entrega de premis, que és el 4 de juny. Espero que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres. Acompanyeu-nos, que avui el primer, segon i postres us prepara un especial Primavera d'Etapes.

0: Dijous, avui, 7 de maig, avui comença la ruta d'etapes. Rubí estrenar aquesta primavera d'etapes que proposa, ja ho sabeu, les 40 etapes per 4,5 € cadascuna. El Blai Ferran i jo, el primer segon i postres, formem part d'aquest jurat especialitzat que busca les 3 millors etapes de la ruta. Per això ens han donat aquest identificador i procedim ara a fer el que vosaltres probablement no podreu, que és tastar les 40 etapes. Potser no calia, però aquí el primer segon i postres, quan es comença a fer alguna cosa, es fa fins al final. Per tant, per nosaltres això no és una ruta, és pràcticament un repte. Hem estat tota la setmana fent exercicis, tenim els braços perfectament entrenats per aixecar tapes, hem fet exercicis de deglució per poder tenir l'esòfag també preparat, mandibularment ens hem preparat també a tope per poder mastegar tot allò que estem a punt de tastar, portem roba còmoda, ampla, per si en cas doncs la cosa s'infla una miqueta, i el que ens proposem és no només tastar-les totes, sinó també valorar-les. Si ho farem bé o no, doncs això el temps ho acabarà dient. Recordeu que vosaltres, si ens voleu esmenar la plana, si voleu assegurar que la vostra etapa sigui la guanyadora, heu de votar, perquè també sou els consumidors i les consumidores les que trieu les 3 millors etapes del jurat popular, que sou vosaltres. I per això heu de signar o heu d'aconseguir que us segellin 5 segells de 5 establiments, i això us dona dret a votar les urnes que trobareu als 40 establiments que participen en aquesta primavera d'etapes. Res, que anem a l'esport, que es veu que tanca d'hora i és la primera etapa que avui tastarem. Va, som-hi!
1: Doncs pues estem a punt de fer la primera etapa i aquí tenim una llista, mira, veus, aquí, on farem totes les valoracions al jurat. Posarem el nom de l'establiment i després la valoració serà segons la presentació, la relació qualitat-preu, el sabor, per descomptat, creativitat, la dificultat de cuina i el servei. De moment el servei sembla que va bé perquè el Víctor està a la cuina i està treballant a base de bé.
2: Ja ens ha arribat l'etapa, que és els ous estrellats de l'esport. I per ara valorem una coseta que ens han posat 3 ous perquè som 3 persones, 3 del jurat, que només hi van 2.
3: Molt bé, sí, l'altre deixes aquí al mig.
1: Super,
3: genial,
2: gràcies.
0: Doncs això, que ens hem arribat fins al barrio Bar Cafeteria, aquí al carrer Torrent de l'Alba, ens proposen aquest brioix de còctel de marisc. Anem a fer un brindis, o què? El primer del dia? Sí? Va.
2: Sí, vinga.
0: Per la primavera d'etapes, eh?
2: Per la primavera d'etapes.
0: Vinga. La tapadera anem. Que fan un tàrtar de fuet. Encara no ens han servit, però aquestes senyores ja l'han tastat, la tapa, oi? Ja l'heu tastat, oi?
2: Sí, ja l'hem tastat.
0: Com et dius?
2: Marta.
0: Marta, què tal?
2: Molt bona.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí.
0: Ets client habitual de la tapadera?
2: Pues no, la veritat és que no... Em sembla que és la primera vegada o la segona que vinc. No,
0: vale.
2: A les tapes.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: Estupendo. És que nosaltres som jurat.
2: Ah, sí?
0: Sí, i les hem de tastar totes.
2: Ah, pues mira.
0: Llavors tenim com una cosa de que no sabem com ho farem. Llavors necessitem ajuda.
2: Sí.
0: Aquesta, quina nota li posaries?
2: De l'1 al 10 sí. O... 8.
0: Un 8?
2: 8.
0: Un 8, sí, molt bé. Tu com et dius?
4: Núria.
0: Núria, què tal l'etapa?
4: Bé, molt bé, sí.
0: Sí?
4: És la primera que fem, vull dir que no podem comparar encara.
0: Com la puntuaries? Ella ha dit un 8, la companya.
4: Bueno, jo un 8 potser, potser una mica més baix, un 7, un 6, un 7, sí.
0: 6 i mig, deixem-ho. Un bé alt, un bé alt. Va, l'anem a tastar i a veure què.
5: Sí, està bo.
0: Sí.
1: Som tots?
0: Dale, vinga.
1: Ja que xic.
0: A la barra de Sant Roc som ara. Xili.
2: A la barra de Sant Roc.
0: Jurat.
2: De jurat.
0: És la quarta. Coca de primavera, no? En diuen d'això? Va, tastem. Què, senyores? Ens anirem trobant, eh? Trobo. Doncs
2: pues molt bé, molt interessant.
0: Sí, sí. Quina pinta té això?
2: Molt bona. Sí.
0: Tenen previst anar després...
6: Acabem de venir del Gall.
0: Ahà.
2: Ara venim aquí, després anirem a la guitarra i el... Quin és l'altre? A l'artesana.
5: El gall molt bo.
0: Sí?
5: A mi m'agrada molt. De fet, és el que ha guanyat els últims 3 anys.
0: Sí.
5: Sí.
0: Sí, ho sé.
5: Sempre li he posat molt bona nota perquè ho fa molt bo.
0: Molt bé. Doncs va, anem cap al gall, tu, nosaltres. Que aprofiti, senyores, de passar-ho bé. Hem vingut a l'hostal del gall. Clar. Des de que lidera el xef Robert Soria, l'hostal del Gall ha guanyat les últimes 2 rutes d'etapa del novembre. Llavors no tenien jurat especialitzat, era només votació popular. Per tant, esperem grans coses del piquillo que ens oferiran aquí al Gall. Va, anem a tastar-lo.
1: Senyor Robert, vine, vine, aplana't una mica, cony. Tu, com pinta el tema de l'etapa de primavera? Què tal?
7: Esperem que vingui igual o millor que la de sempre. Jo el que vull és que estigui bona, que la gent li agradi, que vinguin, i animo tothom a provar totes les tapes possibles, de tot arreu.
1: Fantàstic, ho farem. Vinga, ara anem pel piquillo, que té una bona pinta.
7: Això espero.
0: Amb això arribem a la meitat de l'objectiu que teníem aquesta nit. Havíem de fer 10 tapes, de moment n'hem fet 5. Valoració, fins ara.
1: Fantàstica.
0: Content.
1: Contentíssim. Molt bé, molt bé. La veritat és que sí. Portem bones puntuacions perquè hi ha bon nivell.
0: I la gent ens està donant molt bones recomanacions, també, eh?
1: Sí.
0: Xili,
1: he preguntat a algunes persones i també qui més, qui menys. Coincidim bastant amb les persones. No direm amb qui, esclar. Xili.
0: Xili,
2: digue'm. Xili.
0: Contenta?
2: Jo molt contenta. I la gent s'està abocant tant al públic, bueno, al poble, com tots els restauradors. Perfecte. Estem fent una ruta maca i és el primer dia, eh?
0: Som a la plaça Anselm Clavé. Això és un lloc estratègic d'aquesta ruta d'etapes perquè aquí trobem 3 locals. Tenim la madriguera, tenim la guitarra i tenim l'artesana, que són els 3 objectius que es planteja el jurat ara.
2: D'on ets, Pime?
8: Yo soy de Terrassa, mira. Pues lo veo una iniciativa bastante bonita. En Terrassa también tenemos algunas cositas así. Y bueno, como no, pues he venido aquí a mi... al sitio donde vengo siempre todos
2: los después fines de semana.
8: Después de estudiar siempre vengo aquí. Entonces es el sitio donde he caído y voy a probar a ver qué tal las tapas.
0: Que si no brindem amb cervesa de la madriguera, no sé on ho hem de fer, no? Doncs vinga, va, salut.
2: Salut. No, salut.
0: A la guitarra que anem. Carn picada condimentada amb salsa brava i pasta farcida fregida i cruixent. Vinga. Doncs això, la carn picadeta, que vindrien a ser mandonguilles, amb coses cruixents i pa. M'agrada molt el tros de pa. Això que hi hagi tros de pa, a mi m'agrada. Ha vingut l'Alfred, del Gori, també.
9: Acabo d'arribar.
0: Que es veu, que té enxufe. Té enxufe amb el jurat. Saps, l'Alfred?
2: No, però és el president.
0: Boníssim. Ai, que ho fa la tapa? Sí, eh? Espera un moment. Com et dius?
10: Jordi.
0: Jordi, què tal?
10: Boníssima.
0: Sí?
10: Sí.
0: Me la recomanes?
10: I tant que te la recomano.
0: És que nosaltres som el jurat.
10: Ah.
0: Especialitzat, diuen. No sé quina m'ha enredat. Llavors, de l'1 al 10, ajuda'ns a valorar l'etapa de l'artesana.
10: És que és la segona que faig. Un 8.
0: Un 8, està molt bé. Quina és la primera que heu fet?
10: La de la xuxiteca.
0: I què tal?
10: Boníssima, també.
0: També,
10: amb salmó i això, és molt bona.
0: Hi havia bona quantitat de salmó?
10: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh? Salmorejo de remolatxa, amb chutney de mango,
11: i
0: tàrtar de llagostins. En aquest moment són gairebé les 10 de la nit. Comencem a notar que la ruta és llarga. Comencem a notar que hi hem tastat 8 tapes, ens queden 2 per completar l'objectiu d'aquesta nit, i malgrat l'entrenament, malgrat els esforços de l'equip, malgrat que estem fent molta pinya, està costant. La veritat és que està costant. Sí, tenim aquí el president del gremi, l'Alfred Martí. Alfred, què tal?
12: Molt bé, bona nit.
0: Content amb aquesta primera nit d'etapes?
12: Molt satisfet amb aquesta primera nit d'etapes, un èxit, la gent participa molt bé, estem molt contents d'aquesta ruta.
0: Però tu n'has tastat alguna?
12: Un parell.
0: I què?
12: Molt bé, molt bé. La mostra és molt significativa.

0: especialitzat d'aquesta primavera de tapes es torna a posar en marxa. Hem après coses de la primera edició. La primera, portem motxilla. La motxilla és per aguantar l'aigua, que si no després ens pesa moltíssim. La segona, això s'havia de planificar. Per tant, la Xili ens ha facilitat molt la feina, ens ha portat ja un programa d'actes meravellós i estupendo que seguirem. Els objectius d'avui són Gastrobar Distinto, el Tinglado i Salting, Bar Don Quijote, Brasaranda, la Calle Burger, Cheito, Tacón Madre, l'11, el Maset i el Bar 88. I així haurem fet les 10 valoracions d'aquestes 10 tapes que avui toca tastar. Tenim privilegi també, hem vingut amb taxi, amb un taxi que conduïa ni més ni menys que el president del gremi. L'Alfred Martí ha tingut a bé de conduir-nos, mai millor dit, fins aquí. Comencem els tastos, aquí darrere, al Gastrobar Distinto. Aquí al Distinto anem. Vinga, som-hi, Xili. ¿Com te llamas tu?
1: Cheu.
0: Cheu. Cheu?
1: Cheu.
0: Ah, escúchame una cosa. ¿Tú aquí en el Distinto qué haces?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada?
1: Ayudar a mi hija.
0: ¿Cómo que nada?
1: Ayudar a mi hija.
0: Ayudar a tu hija.
2: Ah, vale. Ya es mucho eso.
0: Tú cuando viste que Mari la tocaba en los fogones, esta chica va a estar cocinándome bien. ¿Cuándo te diste cuenta?
1: El primer bar que cogimos. Pues le dije yo, barra tu cocina.
0: Segundo día de tapas. ¿Os ha pedido mucha gente la tapa?
1: Han venido 11. Al mediodía, todavía por la tarde no ha venido.
0: Hoy solo. ¿Y el primer día, el jueves?
1: Una locura.
0: ¿Una locura?
1: Vinieron un montón.
2: Muy bien.
1: No lo esperábamos, no.
0: Vale, doncs ja està, ja tenim a taula el canaló melós de Quadratorio i Beixamel de Porto amb un toc primaveral. Canaló, canaló, eh? Ben gros.
3: Molt bo.
2: És molt bo.
3: Molt bo.
0: Bueno, que som nosaltres. Va, doncs el que dèiem, que tenim el privilegi, a més, que el president del gremi ens estigui portant en cotxe porta a porta, de tapa en tapa. Es pot fer a peu, però és cert que aquesta primavera de tapes ha previst diverses zones, diversos recorreguts, de manera que si voleu fer el centre trobareu oferta de tapes, però si veniu també aquí per la carretera de Terrassa també trobareu una miniruta o una oferta a mida de les vostres necessitats. Ara l'Alfred ens està portant cap al Salting. El Salting és un d'aquests locals on la gent gran i petita ve a saltar, ve a fer exercici, ve a passar-ho bé. També hi ha moltes festes d'aniversari. I si sou pares o mares, ja sabeu que és un d'aquells llocs on els nens salten i tu, si pots, tens 5 minuts per fer una cervesa. És la part gastronòmica d'aquests locals, que també són un oasi de pau per pares i mares. Què és exactament?
4: És una base de patates braves, una carxofa, pernil del país i a sobre un ou fregit.
0: Molt bé, té molt bona pinta, gràcies.
4: Sí, aprofiti.
2: Gràcies.
0: Hem desafiat el Google Maps, hem desafiat els llocs per aparcar, tenim el nostre xofer, l'Alfred, que va ja a buscar aparcament, i som a un carrer amb nom d'escriptor, Lope de Vega, i venim a un bar amb nom també de novel·la, El Quijote. Són ara 3:15 de la tarda i ens trobem gent ja fent la tapa del Don Quijote. Què tal? Com et dius?
5: Yolanda.
0: Yolanda, has venit a fer la tapa?
5: He venit a fer la tapa.
0: Sí, has vingut expressament a fer això?
5: Sí, perquè a més és que m'encanta la carn amb tomàquet d'aquí del Quijote, o sigui que venia expressament a fer-la.
0: Sí, mira, nosaltres som el jurat, diuen que especialitzat, pobra gent, no saben on s'han fotut. Llavors, hem de puntuar aquestes tapes, ara la tastarem, però per tu aquesta tapa del Quijote, de l'1 al 10...
5: Aquesta, no he provat la resta, eh?
0: No, aquesta, però aquesta.
5: Aquesta jo li donc un 9.5.
0: Un 9.5, la nota més alta que ens ha dit aquí la ciutadania que m'ha entrevistat.
6: Me parece estupenda, está muy rica.
0: Sí?
6: Sí.
0: ¿Habéis hecho alguna tapa más?
6: No, todavía no, es la primera.
0: És la primera. ¿Tenéis objetivos? ¿Us heu plantejat cap on anireu sortint d'aquí?
6: Anirem cap al centre del poble.
0: Cap al centre, eh?
6: Sí.
0: Tenen, però venen preparats... Puc? Germán, ensenya el que lleves la... Veus? Porten el fulletó amb la ruta de primavera de tapes. Venen preparadíssims.
6: Sí.
0: Eh? Tu com et dius?
7: Juan.
0: Juan, què tal la tapa?
7: Molt bé, molt bona.
0: Sí? Ets client habitual del Quijote?
7: Sí, de vegades vinc.
0: La ració, bien, no?
7: Sí, està bé, molt bé. Molt bona, sí, és típica d'aquí.
0: Molt bé, doncs l'anem a tastar, Blai, sí? Va, som-hi.
8: Bueno, i ara estem al Don Quijote, tal com ha dit la Marione, ho ha presentat des de l'exterior. Ja tenim aquí la tapa.

0: Aquí tenim una carn, com has dit, xili, com has dit? Carn què?
1: Amb salsa Don Quijote.
0: Molt bé, carn amb salsa Don Quijote, que té molt bona pinta també. Amb dos llesquetes de pa perquè suquem. Home, després al final. Em podríem demanar una altra perquè són tres. Vale. Vinga, anem per feina?
1: Va,
0: anem per feina.
2: Així de fort, s'ha d'estar per venir a un steakhouse com el Brasaranda, que és el local que ara de seguida ens ensenyarà la seva etapa. Som molt a propet de l'Avinguda de l'Estatut. Sí? I després anirem al Xeito, que està aquí baix. Va. Com es diu això, Xili? Pinxo? Aviam.
1: Aquest.
2: Aviam, què és, Xili?
1: Boqueta moruna, no porto les ulleres, però... amb ceba caramelitzada i chimichurri.
2: Broqueta moruna, no porto les ulleres, però amb ceba caramelitzada i chimichurri. Ah. Que és que estem de ruta de tapes i ens hem trobat una institució de les tapes d'aquesta ciutat, que és la Vicky del Gómez, que a més va fer aquelles meravelloses declaracions com a venir el primer, segon i postres, que ens vam enamorar tots d'ella. Així és, és així, fantàstic. Vicky, què tal?
3: Bueno, esto de Vicky no, Katy, mejor.
2: Ah,
3: ¿no?
2: Katy! I això que hem anat d'aigua, Katy.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Ara començarem amb alcohol.
3: Amb alcohol.
2: Sí, ara sí.
1: Ara
2: Cati, va, no, no, serio. Sí. Has tomado tapas o no?
3: Bueno, no, no, encara no. He començat ara amb unes amigues.
2: Què sí?
3: Sembla, tu?
2: I què, qual és el plan? Què locals teniu pensat?
3: Bueno, no, jo he vingut ara per aquí per fer una cerveseta, però no...
1: Mira, tens
3: no
1: el
3: pensava
1: teïto,
3: tens jo...
2: No, no pensava!
3: No, no, no, no.
2: La Cati, que no es diu Vicky, diu que no s'ho pensava.
3: No, no, no, no m'ho pensava.
1: L'han reptat,
3: no.
1: L'han reptat,
3: l'han reptat,
1: oi?
3: Sí, sí, sí, sí, m'han reptat avui i m'han dit, va, anem a prendre una cerveseta i aquí estem.
4: Soc la Cristina.
2: Ella és la Cristina... I estàs fent cua aquí, a la calle?
4: Sí.
2: Sí?
4: Veniu del Xeito.
2: Veniu del Xeito i feriu a la calle. Esteu fent ruta de tapes.
4: Sí.
2: Què tal?
4: El dijous passat, també.
2: També?
4: Home, tots.
2: És que nosaltres som el jurat especialitzat.
4: Ah, sí.
2: El dijous passat vam fer 10, aquesta setmana també n'hem de fer 10.
4: 10? No, nosaltres vam fer 4.
2: Sí?
4: I avui 3.
2: 3. Hem dit. Molt bé. Les 3 d'avui són...
4: l'Aranda, sí. El Xeito i la calle.
2: Molt bé. Què tal el Xeito?
4: Bé, molt bona.
2: Quina nota li posaries?
4: Mira, més bona perquè tenen dues opcions.
2: Ah.
4: La de tonyina, però més bona la de xoriço. Sí.
2: La de xoriço, eh?
4: Molt bona.
2: Sí?
4: Molt bona, molt bona.
2: Va, doncs ja hem entrat a la calle Burger i ens hem trobat els tres clients més petits d'aquesta ruta de tapes. Diem que les tapes són per tothom, que no tenen edat i, de fet, ells ho demostren. A veure, com us dieu?
5: Pol.
2: Pol.
5: Biel.
2: Biel.
6: Pablo.
2: Pablo, del 25, del Barça i del Chelsea. Els agrada els esports. Tan claríssim que els agrada. Heu begut tapa? Heu pres tapa?
6: Encara no.
5: Encara no.
2: Encara no?
6: No.
2: Vale. I quina demanareu?
6: Jo una hamburguesa.
2: Una hamburguesa, no? Perquè estem a la calle Burger. Llavors aquí em sembla que el nom ja ens ho va dient tot, no? A ver, Pablo, que yo veo que tú tienes ahí alegría. ¿Mamá cocina bien?
6: Muy bien.
2: Vale, ¿cuál es el plato estrella de mamá?
6: Me parece canelones o paella.
2: Canelones o paella, muy bien. ¿Es la madre ella? La madre está ahí orgullosísima, porque en diu, patat, ¿eh? Vale, Pol, ¿y els teus? El teu plat preferit quin és?
7: La pizza.
2: La pizza, fantàstic, estupendo. I tu, Biel?
8: El meu plat preferit, els llibrets.
2: Els llibrets, oh, que bonic. Macarrons i llibrets, que hi havia més bonic que això, macarrons i llibret. Passeu molt bé, això ho veureu dimarts a www.radioruí.cat, tot sencer. Sí? Apa, va, amb la família. Vinga, aquesta hamburgueseta que tenia els tres nens enamorats, anem a tastar-la també, perquè ells no hi... De bocado no, de dos, pim-pam. Ens està costant molt arribar fins al Xeito, però finalment hi hem arribat, eh? Venim gairebé tan empanats com l'empanada gallega, però venim a fer la tapa. Som-hi! Ara ho ha pillat.
9: Què vols fer, eh?
2: Xiqui!
1: Xiqui!
2: Doncs ens anem cap a Mèxic, ara, concretament. Aquí es presenten com Tacon Madre, Nachos, Tequila i Tacos i un poco de relajo. No pot fallar res. I ens ofereixen també una tapa. Ens diu, no los mires, mejor entra, i això fem. Entrar.
5: Es comença a notar, hem passat l'equador d'aquesta segona nit de la primavera d'etapes, d'aquest joc d'etapes volum 2. Som al Tacón Madre, ens anem a prendre aquest taco que ens han preparat, que la Diana ens ha preparat amb molt de carinyo, que de fet quan hem entrat ja el tenien a punt, i això sempre ajuda, perquè anem de fer 10 i anem justets de temps. Ja està.
7: Que bona pinta la té, eh?
5: Dove mangiare è un piacere, així es presenta la cadena de restaurants La Tagliatella. Tenim un establiment aquí a la plaça Pearson, que també forma part d'aquesta primavera de tapes amb el seu, ja ho direm, panzerotti fregit farcit de bolognesa coreana amb oli d'alfàbrega i alfàbrega i confitura de tomàquet. I el tastem ara mateix. Mira que allà hi ha la Marta i l'Anna, em sembla. Les patrocinadores de la tapa d'aquesta edició. Han provat la tapa, senyores?
10: Sí, sí. L'hem provada, molt bona.
5: Del 0 al 10?
10: Un 8.
5: Un 8. És de bon conformar, ella. A ella li agrada tot.
10: Vale. No, que jo suggereixo que per l'any que ve seria bé de posar el que és la tapa i després també el tipus servei. Perquè a tot arreu et donen el típic got de plàstic, amb el vi que sigui, però que no té aquest sabor. Vull dir, no és el mateix amb una copa que amb un got.
5: El ritual marca molt. Les estovalles blanques marquen molt. Sí o no?
10: Seria bé poder puntuar les dues coses.
5: Fem un brindis pel programa?
10: Vinga.
5: Va, vostès mateixos.
11: Us vaig escoltar, eh?
5: Tapa de primavera, vinga.
11: Això, vinga, xin-xin.
12: Mireu, és bo.
0: Vinga, recta final, va. Anem pel postres. Estem aquí a la plaça 11 de setembre, l'11 precisament, i que fa un plat, una tapa dolça. Fa una, en diríem, torradeta Santa Teresa, bueno, una torrija, vale? I després d'aquí anirem al Sant Patrick's a fer una mica de còctel i així recta final i acabem per avui perquè ja ho tenim bé.
5: Les 10 i 5 minuts de la nit, aquest segon volum del joc de tapes arriba al seu final. Aquesta hora ja ve de gust seure una estona a una terrassa a prendre un còctel i unes crispetes, per què no? Per això acabem avui aquest volum 2 del joc de tapes al Sant Patrick's. Chili, com ha anat avui això?
13: Ha anat molt bé, però és cansino, eh? No, s'ha de dir amb aquestes paraules, és cansino. 10 és molt, molt. I avui sort que hem tingut un xòfer, perquè si no, fer-te una punta a l'altra és bastant complicat.
5: I hem d'agrair molt a l'Alfred, el president del gremi. Dir gràcies, Alfred, quan surts del cotxe, com si tinguessis xofer particular. Ha estat una experiència meravellosa de fer, pobre. I sí, ha estat dur, però també ha estat molt divertit. Ara ho comentem a l'estudi, va.
0: Tercera setmana, continuem. Aquesta setmana una mica especial. Avui comencem al matí, són 11:45, i farem 4-5 establiments perquè per qüestions personals, organització d'ells, la tapa tarda-nit ells no ho fan al matí. Què farem? Passarem a recollir-les i després a la tarda amb les companyes, que ara matí no hi són, lògicament, estan cadascuna d'elles, la Mariona i la Xili, els seus respectius treballs, i a la tarda analitzarem, comprovarem, valorarem les tapes que haurem recollit aquest matí. Anem-hi? Vinga, anem-hi. Doncs bé, estem al primer dels restaurants dels establiments de la ruta matinal. Han vingut aquí la carretera Terrassa número 99, al Jardinet concretament. I què preparen al Jardinet? Doncs un biquini de porc esqueixat a la catalana i all i oli. I bé, acabem d'arribar al Dic Bom. I ells ens preparen una sinfonia d'estiu. Són 4 tastets, 14 bombons, amb sabors totalment diferents uns dels altres. I estem a la rostisseria Casa Quico. La Casa Quico està al carrer Font del Ferro, número 55. I què ens han preparat? Ells, com a tapa, han preparat un calamar farcit de carn amb salsa i guarnició d'arròs. El celler del 22. Sí, sí, estem al celler del 22, al carrer Bòbila 22. Què ens han preparat de tapa? Doncs han preparat un meloset de porc amb salsa. Molt bé, i ja hem arribat a Cala Rut, que és l'última de les tapes matinals. Què ens prepara la Rut? pues, un esmorzar típic de la seva terra, de les Terres de l'Ebre, la mini clotxa de les Terres de l'Ebre. I bé, comencem ruta de tapes de tarda, ja estem preparats, la Xili, estem esperant a la companya, la Mariona, i anem a fer ja la primera etapa. Vale, vinga, va, anem per feina.
13: La primera parada és el Maset, aquí al, a la plaça 11 de setembre, i és una cresta japonesa a la planxa de carn i verdures. Té bona pinta. Ara estem al bar 88. Aquí al carrer Sant Sebastià. I provarem la tapeta aquesta, és un pa xinès farcit de carn. Mira, estem aquí al bar 88 i farem una petita entrevista a la Chao, que és la filla d'aquí del bar. I ens explicarà d'on és la procedència d'aquesta tapa, si la fan ells, i una mica d'explicació d'aquesta tapa.
14: Vale. Bueno, aquesta tapa es fa la meva mare, perquè ella et porta molta experiència de fer, això es diu pan chino o pao en xinès. Llavors portava una massa de farina i dintre portava carn i verdura. Bueno, això és proper de Xina i aquesta tapa és molt típic d'esmorzar de Xina.
13: Llavors, pao. Anem a menjar un pao.
0: Bueno, Xili, quantes en portem ja? Tres.
13: Aquesta és la tercera.
0: Portem mal ritme, boi, eh? No anem bé.
13: Anem tard.
0: Vinga, va, a on estem? Digue-ho tu, això.
13: Estem a la Piuna, al costat de la policia, on es fan els carnets.
0: Ens fotran dins.
13: A veure, quina
0: Vinga,
13: és?
0: Aquí tenim, què? Una brotxeta. Va, busca, quina brotxeta és?
13: Una brioqueta de carn rostida i verdures.
0: Vinga.
13: Et veu, eh? Ai, deu ser chimichurri, això.
0: Segurament. Segurament.
13: Allioli, no
0: una miqueta d'allioli, és possible, chimichurri.
13: Sí.
0: Bueno, vinga, va, anem a provar.
13: Sí.
0: Anem-hi? Vinga, va, fet.
13: La desmunto, eh?
0: Desmunta, desmunta. Vinga, jo serveixo el cava, de moment.
13: Jo parteixo. Estem aquí a la Pàmpara i resulta que tenim un grupet de noies guapes de Rubí, eh? I ara ens diran com és la tapa d'aquí. Què em dieu?
15: Està boníssim el caneló.
16: Boníssima.
17: I la cervesa també.
16: I els ceps, sí. Boníssims.
18: Tot molt bo, tot molt bo.
19: Opino el mateix.
13: Sumo. Heu fet més tapes o no?
16: Encara no, estem comentant.
15: Jo estic a punt d'omplir-ho ja.
16: Allà sí.
13: Us agrada la iniciativa i com han anat totes aquestes tapes? Sí. Que sigui a la primavera? Dieu-me el que opineu.
15: Està genial, perquè amb el bon temps tothom
16: sí,
15: surt al carrer.
16: Ve de gust.
15: Ve de gust sortir.
16: Es nota moltíssim l'ambient que hi ha al carrer.
20: I així, molt bé per fer poble.
21: Tot té ja com que entra ganes d'estiu i la gent surt i l'ambient a Rubí és molt guai.
22: Està molt bé, està molt bé. Fonamuntem molt el comerç local, o sigui, està superbé. Així provem restaurants que potser no haguéssim anat, així que molt bona iniciativa.
13: Ara, en aquests moments, estem a la Pàmpara.
0: I què ens prepara la Pàmpara? Doncs mira, un caneló melós de pollastre i bolets.
13: ¿Ens l'expliques?
23: Sí, esto es un canelón de pollo rostido con unas setas y un crujiente de parmesano.
13: No toca taula. Aquí hi ha tanta gent a la Pàmpara que hem hagut d'anar a un banc. Però aquí estem tranquil·lets.
5: Doncs res, que el jurat està ja al Buda fent un taco meravellós, que ja és, mira, ara són gairebé les 10 de la nit. Em porten 5 ells, jo m'acabo d'arribar perquè estic de baixa, no tocava avui, però mira, aquest taco amb el Blai i amb la Xili sí que ens el prendrem.
0: I tant que ens el prendrem, encara que ja sigui tard, estem cansats, ja en portem uns quants, no ve d'aquí. El taco que ens ofereix el Buda és uns tacos de birria de costella de porc. Anem a provar-la, vinga! Vinga!

0: És dijous avui, 28 de maig. És l'últim dia que tenen els rubinencs i les rubinenques per seguir la ruta de tapes del Gremi de Restauració. Ja sabeu, de Rubí, aquesta primavera de tapes que el jurat especialitzat està seguint fil per randa. Avui el jurat es troba amb dos grans inconvenients. El primer, el número de tapes. Avui n'hem de tastar 12. Per què? Doncs perquè la setmana passada vam fer el ronso i només en vam fer 8. Llavors, si feu l'operació matemàtica, que no és difícil perquè la faig bé fins i tot jo, trobareu que avui n'hem de tastar 12. I 12 són moltes. I l'altra dificultat que ens trobem és el temps. Avui ens han obsequiat amb una calor d'aquelles de festa major. Per tant, tenim aquella sensació de xafogó a sobre que ens dificultarà una mica caminar per la ciutat. Tot i així venim preparats, venim amb aigua, venim amb motxilla, venim amb tot i ens posem en marxa la cafeteria Rio Martil. Dediquem aquest joc de tapes volum 4 al Josep Ferran, el pare del Blai, que avui fa 93 anys i ens ha regalat bombons. I és un amor. Ben bonic això de la cafeteria Martil. Mira, tenen endolls per carregar el mòbil, cosa que és molt interessant quan vas a una cafeteria. Ambient boníssim, l'aire condicionat, la veritat és que s'agraeix. I tastarem aquí un bagel de salmó fumat amb formatge cremós i ou. Que la Txili ja està demanant la tapa perquè avui hem d'anar molt per feina. Baixàvem aquesta rambla del ferrocarril i ja sentíem l'olor a brasa, que és característica d'aquest local que ara tastarem ara, el bar Ferrocarril, que tenen una tapa en aquesta primavera de tapes amb el que millor saben fer, que és aquesta brasa. Broquetes de carn a la brasa amb tot el sabor de què? De la brasa. Anem a tastar-les. Plaça Pearson, ens queden 4 locals d'aquesta plaça per fer. Ara ens posem a fer-ne 2 que, a més, rimen, que són el Fusión i el Fagón, que estan aquí, a banda i banda d'aquestes cases de la plaça Pearson.
1: Bienvenido, pase.
0: I ens ha arribat la tapa, que és aquesta fritada boliviana. Tenim una miqueta d'amanida, que això sempre fa baixar, i ens han portat una salseta picant.
2: Ai, hem de botar.
3: I aquestes cuines són molt fortes, tot això.
0: Som a dins del Fogón, aquest local peruà, especialitzats en pollastre a la brasa. De fet, tenen allà darrere teu, Blai, un forn. Tenen un forn tan bonic que si no ens veieu ens hauríeu de veure només per veure aquest forn.
4: I anem a provar la tapa, no, Txili?
5: Sí.
4: Sí? I saps com es diu? O t'ho dic?
5: Com? Digue'm.
4: Xaufa, hosti, és que no porto ulleres, eh? Xaufa de pollastre. Anem-hi, provem. Vinga, va, Mariona.
0: Vale, cuéntame, chaufa, ¿qué significa esto y qué es, cómo habéis elaborado este, vale, este arroz?
6: El arroz chaufa es un arroz, ¿vale?, flambeado al wok en salsa de soja con cebolla china, pollo, y esta es la combinación de la comida peruana con la china. Es la fusión de, y se llama chifa, y es por eso que tiene ese toque así de, del flambeado del wok.
0: Y nos has propuesto un poquito más picante, ¿esta salsa qué lleva?
6: Lleva unas hierbas que se llaman huacatae, que le da ese saborcito así de hierba, y lleva ají amarillo, que es un producto peruano que le da el picor, y es un picante agradable, o sea, no pica y sienta bien a la comida, no es como que se come todos los sabores, sino que te deja disfrutar.
0: Anem cap a Calpaquis, en aquest kebab bar, crec que ens tocaran tequeños, que és, ja sabeu que és una tapa d'origen veneçolà, que la provarem aquí a Calpaqui i arribarem més o menys a la meitat de la ruta d'avui.
7: Estem aquí en el kebab, al Calpaquis, ¿vale? I prendrem uns tequeños amb salsa de iogurt. Aviam com seran. Mireu quina pinta.
0: Oh, crema!
8: Continuem a la plaça Pearson i ara estem al restaurant, concretament al Herbers, on podrem degustar la seva tapa Tentación de Porcaditas. I aquest és l'últim establiment que fem aquí, després anem cap a la plaça del Doctor Guardiet i la plaça Catalunya.
0: I amb la tonteria ens hem arribat ja a l'Indocat. Només ens queden 4 tapes de les 40 que ens vam plantejar fa 4 setmanes. Aquí a l'Indocat, ja ho sabeu, aquesta fusió Indonèsia-Catalunya. Com us ha anat? això de les tapes?
5: Molt bé, ha anat molt bé, sí, sí.
0: Sí?
5: Sí, molt bé, molt bé. Sí.
0: La vostra proposta és una...
5: La proposta és el pinxito de pollastre amb salsa de cacauet.
0: I m'agradarà?
5: Home, i tant, segur.
0: Segur, eh?
5: Seguríssim.
0: És que ho diu amb aquesta seguretat que, esclar, segur que m'ha d'agradar. Va, anem a tastar-la.
5: Molt bé.
4: Vinga, som-hi. Recte final, ja ens queda menys. Sí, sí, recte final, recte final. Ens queda ara tres establiments, el Catalunya, que el tenim aquí, la Vermuteca, al darrere meu, i una mica més cap allà tenim la Bàmbola. I s'ha acabat. 40 establiments, 4 setmanes, 4 dijous. Vinga, noies, anem-hi.
7: Ja estem al Catalunya i anem a fer l'etapa d'aquí, que és el xixarrón, segons això, però l'etapa és molt més llarga. Aviam, què posa? Base de totopos, hummus i xixarrón.
0: Va, que arriba aquell moment emocionant, que només ens en queden dues, Xili, dues! I haurem fet realitat el repte, 40 etapes en 4 dijous. Ens queda ara la vermuteria i la Bàmbola. Aquí la vermuteria prendrem... espera, que no hi veig. Ara, la broqueta andalusa amb ceba cruixent i el ioli. Hi havia el ioli també al ferrocarril i ara una miqueta més allò per fer baixar. Jo no sé si ho aguantarem, això. És que la setmana passada no la vam veure. Llavors, avui ens ha fet molta il·lusió tornar-la a trobar i és pràcticament part del jurat especialitzat, ja.
9: Ja quasi, sí.
0: Escolta'm, com ho has viscut últim dijous?
9: Estupendo. Estupendo, molta calor, no? Però estupendo.
0: Què heu fet avui?
9: Avui hem fet el pàmpara, el Buda... I ara anem cap, no sé, suposo que cap qui vagi a l'església i algun altre trobarem per aquí.
0: Sí?
9: La Bàmbola o algun d'aquests.
0: Doncs allà a la Bàmbola també ens hi trobarem.
9: Sí,
0: sí, probablement, perquè nosaltres acabem la ruta de tapes a la Bàmbola. Ara és aquell moment emocionant, aquell moment que hem esperat, aquell moment que hem treballat durament durant 4 dijous. Ens queda una etapa, és l'etapa de la Bàmbola, però les nostres amigues, la Marta, la Núria, ens han dit que la Bàmbola potser no en queda d'etapa. I no podrem dir que hem tastat les 40 perquè només n'haurem tastat 39. Anem a mirar, a veure si la Bàmbola ens n'ha guardat una pel jurat. Que sí que en tenien, que tenien tapa pel jurat i ens han fet feliços perquè podem fer aquest 40 de 40 amb aquest panini de prosciutto, que ve a ser pan pernil, però a la italiana, a la Bàmbola. Va, tastem l'última tapa de la primavera de tapes.
7: Merci.
0: I amb això donem per acabat aquest especial de la primavera de tapes. Hem acabat també el tast de les 40 tapes d'aquesta ruta, repte superaconseguit. Hem d'esperar el 4 de juny per saber quins són els guanyadors, tant del jurat especialitzat com del jurat popular. Per tant, a nosaltres només ens queda dir que esperem taula, que cuineu molt, que mengeu bé i que fins la setmana que
10: ve. Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies, que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves abans del fenomen amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la Plana de Lleida, en canvi, alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I és que l'arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial, amb especial atenció a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. Davant d'aquest fenomen, que es podrà veure durant poc més d'un minut, els experts insisteixen en la seguretat. No s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I parlem del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que havia de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. D'aquestes més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Ara, un cop revisades després i que s'hagi tornat a aplicar en aquest plàter, hi haurà un segon període d'al·legacions. I parlem en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que el rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren que Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I parlem en successos, i és que el conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort en guanyar les carreteres catalanes. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig després d'una baralla entre dos grups al districte de Nou Barris, a Barcelona, segons ha confirmat l'ACN de fons policials. Els Mossos apunten que la batussa entre els dos grups ha anat pujant de to fins que un dels integrants ha tret una arma de foc i ha efectuat diversos trets. I per últim, en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Willy Venezia, Julia Cap. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Este programa.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més, una edició més a La Gent Normal, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també els que ens escolteu i ens veieu a través de radiorubí.cat, www.radiorubí.cat. I ja ho sabeu que tenim el nostre perfil d'Instagram, on anem penjant setmana rere setmana els millors clips de les entrevistes, passades, que sempre és una manera, doncs, de recuperar-nos i de recuperar-nos com a record, i de donar-nos, evidentment, una miqueta de suport. @ la gent normal _ Ràdio Rubí. Si ho recordeu, la setmana passada a La Gent Normal vam parlar de música amb el productor i DJ Pep Alegria. Jo, personalment, vaig aprendre moltes coses sobre la música. Sobre, potser, la part més tècnica de la música, però també l'emocionalitat de la música. I m'ho heu sentit a dir moltes vegades al llarg d'aquesta temporada, de la temporada anterior, i a vegades em dóna la sensació que fins i tot sóc una miqueta pesat, no? Però he dit moltes vegades els efectes que provoca, que genera la música en el nostre cos, en el nostre estat d'ànim, perquè la música és un dels catalitzadors més potents dels nostres sentiments. De fet, aquesta cançó que sona ara, dels Sang Traït, podria ser un exemple clar, no?, de tot això. Avui també parlarem de música i ho farem amb una persona que fa anys, molts anys, que s'hi dedica i que, de fet, podria dir que és una de les persones que més coses podria tenir a explicar de la música a casa nostra. Ell és el fundador d'una de les discogràfiques més importants del país, que va veure néixer el fenomen, o que va viure el fenomen, aquella cosa que es deia rock en català, i que ha sabut mantenir-se com un punt de trobada d'artistes, de grups de qualitat que canten en la nostra llengua. És un plaer, és un honor per mi, de fet, per algú a qui li agrada la música, poder conversar amb el Joan Carles Doval, fundador de la discogràfica Pickup, que fa molt poc ha celebrat precisament, o per cert, els 40 anys d'història. Joan Carles, gràcies per ser avui amb nosaltres via videoconferència i benvingut a La Gent Normal.
1: Moltes gràcies per convidar-me i gràcies pel vostre interès per la feina que fem, naturalment.
0: La feina que feu, que es diu Ràpid, es diu Aviat, però són més, ja una mica més de 40 anys d'història d'un segell discogràfic que neix en un moment, anem a dir-ho així, que va néixer en un moment, podríem dir, i tu m'ho matisaràs, segurament, va néixer en un moment dolç, en un moment que, diguéssim, que tenia una mica el vent a favor, però que ha hagut de passar per diverses èpoques i per diverses tempestes.
1: Doncs la veritat és que no vam néixer en un moment dolç.
0: Era... Veus, ja sabia jo que m'equivocava.
1: L'any 1984, quan vàrem començar, el panorama discogràfic a Catalunya era un desert. Havia tancat Edicsa, les grans multinacionals que durant dècades havien estat a Barcelona se'n van anar totes a Madrid, els artistes se n'anaven a Madrid, és quan el CISA se'n va anar a Madrid i es va dir Ricardo Solfa, aquí es va quedar el Gato Pérez i prou, no lo que jo, el Rebeldes, tothom se'n va anar a Madrid. La movida que havia mogut el Tierno Galván i companyia va ser molt potent i Barcelona va ser un desert. I, a més, la música dels cantautors, que havia sigut un gran potencial de la música catalana, ja havia anat a la baixa. La música de Celeste també estava a la baixa. En aquell moment hi havia alguns grups que feien funky que interessaven a quatre nens de Pedralbes i pràcticament a ningú més. És a dir, que era un moment molt, molt complicat. Però també era el meu moment.
0: Clar, és el que t'anava a dir. Això
1: s'havia tancat el desembre del 83, el gener del 84 va començar PDI, que jo m'hi vaig incorporar, però a finals de gener vaig plegar perquè no era el projecte que jo tenia en ment, i el 2 d'abril del 84, doncs, vàrem començar aquesta aventura que ens ha portat fins avui, però d'una forma molt, molt modesta, perquè no eren bons moments, no?
0: Veus, doncs, de primer error comès d'entrada, quan deia el moment dolç, precisament, ho deia... ara no em justificaré i no ho diré amb ironia, però sí que és veritat que era un panorama desèrtic, és a dir, totes aquestes discogràfiques que havien marxat, Adixa que tanca, totes aquestes corrents musicals que a poc s'han anat esgotant, i sí que és cert que, home, doncs has de tenir un cert coratge per agafar el volant d'aquesta situació, no? Però clar, alhora intentes, i m'imagino que el projecte anava per aquí, Joan Carles, d'omplir un buit existencial, anem a dir-ho així, un buit d'alguna cosa que li faltava en aquest país i que li faltava en el món de la música en català.
1: D'alguna manera jo em sentia hereu de Dixa, perquè hi vaig treballar-hi molts anys, i el tema de Dixa, que era potencialment donar suport a la llengua catalana, per mi era engrescador. Dixa va morir, PDI era tot una altra cosa i jo vaig voler donar una mica de continuïtat. També canviant una miqueta les coses, perquè Dixa es havia dedicat plenament i únicament a la llengua. Nosaltres vàrem voler que fos donar suport als intèrprets, als autors, als compositors dels països catalans en general, però oberts a qualsevol altra cosa, encara que de forma minoritària, donar suport a la llengua catalana per damunt de tot, però també editar en llengua castellana o llengua anglesa sense cap problema, encara que de forma minoritària, perquè teníem clar el que volíem potenciar. I d'aquesta manera, doncs, és com es va obrir Pickup l'abril del 89.
0: Quin és el primer disc que editeu, Joan Carles? És un disc com fundacional, és a dir, té una raó de pes editar aquest intèrpret o aquesta banda, o és simplement fruit de la més pura casualitat?
1: La primera edició van ser 4 EPs, 4 standard plays, i va ser una miqueta fruit de la casualitat. Un era Oslo, que havien sigut el Suc Electrònic, que hi havia estat també Dixa. L'altre era Javier Asensi, que era un xicot de Palafrugell que feia música melòdica. El tercer era Programa, que a Programa també havien estat, que feia música electrònica, havien estat també amb mi a Dixa. I el quart era un grup de l'Alt Empordà que feia rock duo en castellà, que es deien Roxon. I en aquest grup va ser important després, perquè hi havia el Cuco, que després se'm va anar a Sopa de Cabra, i hi havia Martín Rodríguez, que després va ser Sac Drey. I amb aquest grup va ser potser la primer que ens vam llançar fort. Van actuar al programa Aplauso de Televisió Espanyola, van fer moltes coses, però es van barallar entre ells just 24 hores abans de fer de talonis d'Escorpio, i malament reien aquí i vam acabar la relació amb aquest grup. Això van ser 4 EPs. Després es van editar, al cap de poc temps, els dos primers LPs. I els dos primers LPs van ser L'Héctor Vila i L'Eugenio. Aquests van ser els dos primers LPs que es van publicar de forma conjunta i al cap de poc temps dels 4 primers EPs.
0: Home, M'acabes de posar així damunt de la taula dos noms importants: Cuco, Sopa de Cabra, Martín Rodríguez, Sang Traït, dues bandes, a més, que van ser, que van marcar una generació en la qual jo m'hi incloc. És a dir, és difícil, i la setmana passada ho vèiem aquí, perquè el nostre convidat, conversador, va triar precisament una cançó de Sopa de Cabra, no? I no és la primera vegada que convidats que passen per aquesta taula trien Sopa de Cabra o fins i tot Sang Traït, no? Perquè són dues bandes importants, han estat dues bandes importants en el panorama musical del nostre país. Parlaves de L'Héctor Vila, evidentment, també res més a dir, i parlaves d'Eugenio, que en fi, no és un fenomen estrictament musical, lògicament, el que passa que sí que és un fenomen fonogràfic, per dir-ho així, perquè en aquella època, evidentment, no hi havia ni Club de la Comèdia, ni televisions, ni YouTube que poguessin, anem a dir-ho així, suportar aquest format de manera habitual, i per tant els humoristes, molts humoristes, gravaven discos, gravaven casets, gravaven LPs, doncs perquè la gent pogués escoltar-los des de casa seva, no? Quin és el paper de pick-up? I tu parlaves d'un fenomen molt interessant, del qual a vegades hi ha llums i ombres, eh? De la famosa movida madrilenya, del patrocini de l'Ajuntament, de Tierno Galván, etcètera, etcètera, no? Quin és el paper de pick-up en tota la moguda que es va batejar amb això, amb aquest nom de rock català o rock en català, que també aquí hi ha un debat de si era rock català, rock en català. Quin és el paper de pick-up en tota aquesta moguda?
1: Doncs fixa't, hi vam ser-hi des del primer dia, però no perquè ho busqués, una mica per casualitat. T'he parlat abans del grup Roxon, que era un grup de Figueres, format pel Frank Vila, pel Joan Cardoner, pel Cuco i pel Martín Rodríguez. Aquest grup es va dissoldre, ja he explicat abans el que va passar, i jo no tenia ganes de tornar a treballar en grups. Em vaig desencallar molt. Això de que es barallessin entre ells i em deixessin plantat 24 hores abans d'un concert, precisament

0: vaig canviar de criteri d'immediat i vaig dir, escolta'm, quan podeu entrar a l'estudi, quan podem gravar un primer disc?
1: Caram, perquè això és una, això... és una carta de és una carta de presentació brutal, el Senyor de les Pedres i el Vol de l'Home Ocell.
0: Exacte, doncs el caset que em va portar era una maqueta amb aquestes dues cançons, no? I jo, clar, naturalment vaig voler començar a treballar amb aquesta banda de Sang Traït d'una forma ràpida i immediata. Uh-huh. Amb tot això i al mateix temps, Audiovisuals de Sarrià tenien un grup que estava funcionant molt bé, que eren els Doble Buble, i van editar un primer disc d'un altre grup desconegut en aquell moment, que l'empresa, Audiovisuals de Sarrià, no li interessaven massa, i aquell grup es deia Sau, i jo escolto una cançó que era el Sense Estil per Ràdio Costa Brava, exactament, estant jo per Pals. Parlo amb en Joan Bosch, que estaven allà a Ràdio Costa Brava, li pregunto qui són i aquestes coses, i començo a interessar pel grup, i amb tot això, Josep Maria Casacoberta, un periodista de Vic, els hi diu en els de Sau que jo puc estar interessat. I ells estaven buscant companyia perquè veien que la companyia on estaven doncs no hi havia el més mínim interès per ells. És a dir, que d'una forma ràpida ens posem a treballar amb Sang Traït i també amb Sau. Aleshores, doncs, naturalment, estem involucrats en tota aquesta moguda que hi va haver del rock dels finals dels 80, primers dels 90, perquè després ja es van incorporar altres grups, com Tancat per Defunció, com Parking, com Isis, etc. I una mica, doncs, aquí estàvem.
1: Pick-up que ha sabut, com dèiem, ha sabut... anar superant els embats de la història, els embats de les, bueno, de les diverses crisis que hi ha hagut en el món de la música. Tindrem temps de parlar-ne, però voldria fer menció en el fet que precisament la cançó que obria aquest programa d'avui, el programa 29 de la segona temporada de La Gent Normal, que ja sabeu, com sempre, aquestes cançons les tria el nostre conversador, precisament era una peça de Sang Traït, que es diu Lluna Negra. No és precisament de les cançons més conegudes de Sang Traït, però és una cançó doncs, especialment maca, especialment que lliga amb allò que us deia al començament dels sentiments. Però també, i aquí ens n'anem a aquesta segona cançó, el Joan Carles ens ha triat aquesta segona peça.

0: vegades que m'han mirat.
1: Hi ha noms al món de la música i hi ha noms en majúscula en el món de la música. I Raimon segurament ja no porta només la primera lletra en majúscula, sinó segurament porta totes les lletres del seu nom en majúscula. Raimon, per què Joan Carles?
2: Per mi és un referent. És un autèntic referent com a artista i és un autèntic referent com a persona. És un intel·lectual. És, una vegada en Lluís Llach va dir que la cançó catalana sense Raimon no es podria explicar. Jo ho comparteixo. És, per mi, el número 1. És el millor cantautor que hem tingut mai en aquest país. És un home que ens ha acostat als poetes del segle d'or. Ha fet les millors cançons d'amor que s'hagin pogut fer. Ha fet les cançons de lluita necessàries en cada moment de la seva vida i ha sabut mantenir-se sempre, sempre, amb una dignitat impressionant. Jo li tinc una estima molt especial a en Raimon. I aquesta cançó és una cançó preciosa que ell va fer ja poc temps abans de retirar-se del seu darrer disc de cançons inèdites i que la trobo preciosa. En té moltes més.

0: És que a mi m'ha agradat molt tot el repertori del Raimon.
1: Costa...
0: Però bé, costa... aquesta perquè el trobo molt significativa.
1: Costaria trobar cançons, si em permets la frivolitat, costaria trobar cançons de segona en la discografia de Raimon, perquè perquè totes tenen un nivell. Raimon és d'aquells poetes, és d'aquells homes, és una mica un home del Renaixement, d'aquells artistes complets, que tot allò que toquen li deixa la seva empremta, no? I crec, i no sé si coincideixes tu amb això, Joan Carles, que tot ho fa des d'una perspectiva d'una senzillesa. Tu parlaves de dignitat, no? També des d'una senzillesa i d'una dignitat que són realment envejables.
0: Totalment, totalment. I en Raimon és una persona molt autoexigent. Segurament, amb tants anys d'ofici, no té el volum de cançons enorme. Té moltes, però clar, són molts anys. Però amb els mateixos anys, altres cantants tenen un volum d'obra publicada més alt. I això és la seva autoexigència. Amb en Raimon difícilment anirem a trobar cançons dolentes, perquè ell n'ha composat moltes que les ha estripat i les ha llançat i no les ha fet mai públiques. Això no passa amb tots els cantants, però això és la seva autoexigència. I clar, quan analitzes la seva obra dius, això és que és impressionant, i si vas posant doncs, les que són les cançons d'amor, les cançons de lluita, l'obra que va fer amb l'Espriu, l'obra dels poetes del segle d'or, clar, això és una obra única. Mm-hmm. És una obra única, és un patrimoni de la cultura dels països catalans que té un valor incalculable.
1: Joan Carles, tu creus que ara el món de la música és menys exigent?
0: El món de la música ara és menys exigent, pregunta. Sí, sí. Molt menys, molt.
1: Per què?
0: Molt, molt menys. No hi ha... Però és que fins i tot el consumidor de música és menys exigent.
1: Jo crec que aquí hi ha un...
0: vinil, sí. La gent es comprava el vinil, es posava els auriculars, el vinil tenia els aguts molt diferents del que té ara l'MP4 que estem escoltant, es llegia les lletres, volia saber qui havia sigut el tècnic de so, qui havia posat la trompeta, qui havia posat el violí. Això, la generació de melòmens dels anys 70s, 80s, era com escoltàvem la música. Actualment la gent escolta la música amb streaming, amb MP3 o amb MP4, no té punyetera idea de res, ni qui és el tècnic de so ni l'estudi on s'han registrat, ni qui ha posat la flauta ni qui ha posat la trompeta. Res. Tot això no interessa. El nivell d'exigència del públic és molt baix. I el nivell d'exigència dels artistes, que tenen un nivell d'exigència molt alt, però en mitjana ha baixat. A mitjana baixa.
1: Suposo que és un peix que es mossega la cua, no? És a dir, a públic menys exigent, jo no cal que m'esforci tant. Sí, total.
0: Naturalment. No cal que et gastis, i també a nivell discogràfic, no cal que et gastis tants diners per fer un enregistrament brutal amb el millor estudi del país, perquè després la gent ho escoltarà per streaming amb MP3.
1: Que escoltarà el so comprimit, per tant no apreciarà tot el, diguéssim, tots els matisos o tota la riquesa acústica sonora que té aquella peça o que té aquell disc, no?
0: Sí.
1: Digues.
0: Jo no, anava a dir, als anys 80 hi havia 3 estudis de gravació importants a Catalunya. Ara és que pràcticament cada artista té un estudi de gravació a casa seva. I salta un registre i ho penja a les xarxes. Imagina't tu el nivell d'exigència com ha canviat.
1: Clar, però per exemple, no? Ara pregunta d'una persona a qui li agrada molt la música, però que tècnicament, i m'estic posant en primera línia de foc, però que tècnicament, més enllà de cantar a la dutxa i en la intimitat, poca cosa més, no? Quina diferència hi ha, Joan Carles, i que és una pregunta segurament que jo em puc fer, però que també es pot fer molta gent, quan parlaves això dels estudis domèstics, no? Quina diferència hi ha, des d'un punt de vista de so, d'enregistrar en un estudi domèstic o en un gran estudi de gravació?
0: Mira, tot depèn de si vols anar amb un gran estudi analògic, amb la qual cosa pots enregistrar tranquil·lament bé i per pistes i demés, o si vols utilitzar un estudi purament digital i depèn de quin tipus de cosa vulguis fer. Però, esclar, si estem parlant de les músiques urbanes, es pot fer tranquil·lament amb estudis digitals i d'una forma bastant diferent. Eh? I també es pot ser més exigent i intentar fer-ho millor. Però, clar, no és el mateix. No és el mateix, ni sona exactament igual.
1: Quin és, en aquests més de 40 anys d'història de pick-up, quin és el moment que tu creus que ha estat el més dolç, el més bonic, o moment o època més bonica, i quin ha estat aquell moment doncs una mica fosc, una mica gris, que dius, ostres, ara seria capaç, que no sé si vas arribar-ho a pensar mai, això, però ara seria capaç de tirar la tovallola.
0: Doncs sí. Una cosa i l'altra existeixen. Aquests 40 anys hem tingut muntanyes russes, Hem estat a dalt i hem tocat fons. Hem fet una mica de tot. El moment més dolç jo diria que és els primers anys 90, perquè en els primers anys 90, en aquella època, teníem uns èxits impressionants de Sau, de Sang Traït. És quan vam fer el Palau Sant Jordi amb Sau, Sang Traït, Pets i Sopa. En aquell moment també a la companyia teníem en Lluís Llach, que publicava amb el Pont de Mar Blava, que és el disc més venut de la història de pick-up. En els anys 90, doncs, també la Maria del Mar Bonet, en Raimon, la Dharma, tots, la Marina, tots estaven a pick-up, en Tomeu Penya. Era un moment àlgid, importantíssim, que segurament és el moment més alt de la companyia. El pitjor moment, el 2004. Quan celebràvem el 20è aniversari, que ara ho puc explicar perquè ha passat molts anys, però en el 2004 no sabíem massa bé si celebrar el 20è aniversari o si tirar la tovallola, com dius tu.
1: Si celebrar la funció.
0: Va passar moltes coses. Per una banda, hi havia un canvi de... En aquell moment, la indústria va posar a la venda el màster, que és el compacte. El disc compacte era posar a la venda el màster. Per una banda, perdíem formats a la venda, perquè abans veníem l'LP, que la gent el comprava per escoltar a casa, i el caset, que la gent l'escoltava al cotxe. Al posar el compacte ja ens quedàvem amb un sol suport. Però, a més, el compacte permetia doncs fer còpies. I era el moment del Top Manta, que es venien moltes còpies pirates, etc. Tot això va provocar una gran crisi en el món del disc i que tanquessin majoristes. Va tancar Discos Gilmo, que treballava molt tota la línia de caset per gasolineres i demés. Nosaltres teníem l'Eugenio, que on més veníem era a gasolineres i amb el suport caset. Ens van enganxar 9.000 euros, que ens van fer anar molt malament, però això no va acabar aquí, perquè va tancar l'Arnedo de Madrid, que també ens va enganxar diners. I després tanca Discos Castelló, que aquests es van engaixar exactament 60.000 euros. I això va ser una cosa horrible. Però quan Murphy existeix, amb tot això no n'hi va haver prou, i vam tenir una inspecció d'Hisenda de temes internacionals, i nosaltres, que teníem una línia de música cubana que veníem treballant des dels anys 90, aquí vam tenir un problema seriós. Perquè quan vam començar a treballar en Cuba, governava el PSOE, i el PSOE no posava dificultats de que treballéssim en Cuba. Però quan el José María Aznar va pujar al poder, i ell, que era un bon llepaculs del Bush, no volia que treballéssim en Cuba, i ens va posar uns arancels d'un 25%, que nosaltres pagàvem o no pagàvem, depenentment, perquè, clar, si li aplicàvem als cubans, els acabàvem d'arruïnar, no ens podíem vendre. I si ho aplicàvem al preu de venda del disc, feia que els discos cubans siguessin impossibles de comprar. Doncs, amb aquesta inspecció, ens va caure que vam tenir que pagar 60.000 euros més. Total, que la ruïna era enorme i no sabíem com fer-ho. Però, finalment, doncs, gràcies als bancs, que ens van donar suport, posant tot el meu patrimoni.
1: Sí, perquè els bancs no regalen res, Vull dir, sempre demanen no alguna... És com el pacte amb el diable, Vull dir, tu acabes hipotecant-te.
0: I aquí doncs, me la vaig tornar a jugar tota, vaig posar tot el patrimoni abans dels bancs perquè m'ajudessin i vaig dir, a veure, o ens en sortim una altra vegada o faig el farcellet i me'n vaig a viure a casa de la meva mare. Això va ser així el 2004. I per sort doncs, vam poder tornar a créixer.
1: Parlaves del 2004 com una època de crisi, parlaves de la popularització del CD que va, diguéssim, que va posar molt en segon pla, el caset va desaparèixer, vull dir, va ser la mort del caset, sobretot quan els CDs van entrar també en l'univers del vehicle i quan van aparèixer els que ja tenim una edat, els més joves ja no saben què és allò, però hi havia uns aparells que es deien Discman, que eren uns com els Walkman que posaves al caset i escoltaves amb els auriculars per carrer, doncs amb el Discman, no? Era una, com una mena de caixeta així com molt fina on posaves el CD i podies anar-lo escoltant pel carrer a base de gastar moltes piles, també és veritat. Però parlava... I després va aquell declivi una mica del disc del vinil, que ara sembla que torna a ressorgir una miqueta, com a mínim pels sibarites i pels melòmans. Però hi ha un altre fenomen, Joan Carles, que jo crec que també us va tocar molt de ple. Tu parlaves del Top Manta, de les còpies pirates i tal. Després va haver-hi tota la moguda del peer-to-peer, dels intercanvis d'arxius a través de la xarxa. I estic pensant en els primers Napsters, però després va venir... BitTorrent, va venir l'Emule, totes aquestes plataformes que el que feien era jo pujo l'últim disc que m'he comprat allà i a partir d'aquí se'n fan còpies a destajo. Això també us va afectar. Això també va afectar moltíssim a la indústria musical i va, diguéssim, va generar que la indústria musical hagués de respondre d'alguna manera per solventar allò, perquè si no tot plegat se n'anava a Norris.
0: Totalment, totalment. Però deixa'm que digui també, les companyies petites i mitjanes, per nassos, com en tot el món, anem de remolc de les multinacionals. Uh-huh. I les multinacionals ho van gestionar fatal. Tot això ho van gestionar molt malament. D'entrada, jo et deia abans que teníem dos suports a la venda, que era l'LP, que la gent el consumia a casa, i el caset al cotxe. Quan surten els CDs, el cotxe anava malament, perquè recordaràs que quan hi havia un sotrac, el CD saltava.
1: Oh, i tant.
0: I aleshores no anava bé pel cotxe. No. I amb tot això va sortir un altre suport, que era el minidisc. I el minidisc va néixer com a substitut del caset, perquè aquest no saltava, i aquest anava bé pels cotxes. Uh-huh. Però els CDs van millorar la seva manera d'encaixar-ho i de fer-ho perquè no saltés. I quan es va aconseguir que el CD no saltés al cotxe, el minidisc va desaparèixer del consum general, es va quedar com una cosa purament professional per emissores de ràdio i estudis de gravació, sobretot per publicitat, i el CD va ser l'únic suport que era per casa i pel cotxe. Aquest va ser el primer gran problema. Després, quan surt l'intercanvi d'arxius, el P2P, amb Napster, aquí les multinacionals es van tornar a equivocar. Perquè això era una cosa imparable. I no pots anar contra una cosa que ja veus que és imparable, perquè la tecnologia és això. I, per tant, el que estaria que haver fet era pactar amb Napster des del primer dia. I no tota la comèdia, persecució i tonteries que es van fer, que es van perdre milers de milions i que va anar fatal per la indústria. I, naturalment, i després era que vam tenir un altre problema enorme, perquè, clar, vam passar de la pirateria del Top Manta, vam passar a la pirateria de l'intercanvi d'arxius gratuït. I era aquí... com tot, quan és nou, hi havia buits legals importants. I a sobre d'haver buits legals importants, els jutges no dictaminaven el mateix en segons quins casos. I molts jutges ho donaven per bo com en defensa de la llibertat d'expressió, sense tenir en compte un dret fonamental que és la propietat intel·lectual, que és importantíssim a tot el món civilitzat, i això els jutges no ho tenien en compte. Van ser uns anys d'una guerra i d'unes pèrdues econòmiques multimilionàries per la indústria de la música enregistrada. Va ser molt, molt, molt dur, això.
1: Realment, en aquest impàs, no, de el naixement de Napster cap a molt als inicis dels 2000, no? I jo que el vaig viure de prop, i a més el vaig viure des de la banda del periodisme, recordo les sentències i les contrasentències i les denúncies i les demandes de les discogràfiques contra Napster. I Napster continuava operant, sense cap mena de, anem a dir-ho així, sense cap mena de veto. I tu ja veies que jo no anava enlloc, que jo es podia convertir en una cosa, en una cosa eterna, que no acabaria mai de diguéssim, d'arrencar, no? I al cap dels anys, quan comencen a sortir plataformes de... vaig a dir d'intercanvi, però és que no són d'intercanvi, però són, és a dir, un Spotify, un YouTube Music, un Apple Music, en realitat són hereus d'aquest sistema d'intercanvi, el que passa que amb una subscripció de pagament. Però el format és exactament el mateix, és a dir, és col·locar a la xarxa el catàleg d'artistes perquè la gent ho pugui escoltar de manera lliure, no descarregar-s'ho i distribuir-ho, lògicament, però sí que fer-ho a través d'una subscripció mensual, anual, el que sigui, no? I això, aquesta, diguéssim, aquest format que s'ha acabat imposant, sí que és cert que es podria haver, com tu deies, es podria haver pactat d'alguna manera des de bon començament amb algú, o sigui, amb les ments que, diguéssim, que se suposen que tenen una visió més estratègica o més global del que és el negoci de la música, no?
0: Naturalment. Ens hauríem estalviat molts disgustos i molts diners tota la indústria discogràfica mundial. Però és que la indústria discogràfica manada per les multinacionals és cega i és una mica idiota. Les multinacionals, els presidents i els directors, no són gent del món de la música, poden ser de qualsevol altra cosa. No es juguen els seus diners. I són gent que la seva mentalitat és la que és. I què carai saben? Ho van fer-ho molt malament, pitjor encara. I llavors per què s'arregla? Doncs s'arregla perquè es toca a fons. Es toca a fons i quan ja no hi ha més solució i la derrota és total, és quan volen pactar. I bé, doncs llavors és quan es pacta i quan es comença a transformar les coses. I Spotify, per exemple, doncs és una plataforma que vol oferir el servei també de forma gratuïta i també de forma pagada. És a dir, tens el Premium i tens la barra lliure i sense publicitat. Però si ho vols escoltar sense pagar, també pots. Això sí, cada 3 o 4 cançons tens publicitat. Doncs bé, ja m'està bé aquest sistema, perquè això mata l'intercanvi d'arxius gratuït, perquè la gent sap que d'una forma legal ho pot escoltar també sense pagar. Això sí, tragant-se la publicitat com si escolta la ràdio, naturalment, perquè d'alguna cosa han de viure els autors, els compositors, els intèrprets, els productors discogràfics. La propietat intel·lectual no pot ser gratuïta de cap de les maneres. I s'ha de pagar. Els que paguen la quota de Premium ja ho estan fent, però qui no pot pagar o no té ganes de pagar, doncs, escolta, consumint publicitat també és una forma de pagar.
1: Evidentment, i això...
0: És veure com es pot pactar per poder-ho fer possible. I fins que la indústria no se va donar compte i ho va començar a fer, doncs, esclar, vam viure uns quants anys en un caos absolut.
1: Bueno, es va viure en un caos i jo recordo aquesta època com una època, abans parlava de grisos, no? Una època com una mica grisa, però bastant tirant a negre, perquè hi havia moltes veus que deien que en realitat estàvem vivint la fi del món de la música, com l'enteníem fins ara, és a dir, que els artistes deixarien de tocar perquè, o de publicar discos perquè... perquè el negoci del disc se n'havia anat en orris i que l'única manera de sobreviure, per dir-ho així, serien els concerts, que això sí que, bueno, vull dir, aquí no pots fer un clon d'un concert i no pots muntar un sidral, jo què sé, en un estadi olímpic o en un Palau Sant Jordi o on sigui, amb artistes fake, perquè, vull dir, no existeixen com a tal, no? I va haver-hi una mica aquesta por de ai, ai, ai, que això se'ns acaba.
0: Sí, això es deia, però això és un impossible. La música és una necessitat vital pel ser humà. I si la música és una necessitat vital pel ser humà, ha d'existir la música enregistrada sí o sí. Ha d'existir la música enregistrada. I, per tant, no poden desaparèixer els productors de música enregistrada, no pot desaparèixer l'enregistrament de la música. El que s'ha de fer és buscar la forma amb la qual tot això es pugui pagar, naturalment. Qui consumeix la música ho ha de pagar d'alguna manera. I el que no era en absolut viable era que la música només fos en directe i prou, perquè, a més, perquè la música en directe funciona, hi ha d'haver música enregistrada. Perquè la música enregistrada és la que promociona i dona a conèixer els artistes perquè després faci les actuacions i t'omplin el Sant Jordi a torn. Una cosa va lligada amb l'altra. És impensable que desapareixi la música enregistrada. Ara, naturalment, si tothom vol consumir la música enregistrada sense pagar, això no és viable. S'ha de buscar la manera, i la manera hi és. I fixa't com van trobar la solució, clar, però van trobar la solució tard, malament, i després de la derrota, clar.
1: Sí, perquè això estem parlant, no estem parlant d'unes setmanes, ni d'uns mesos, estem parlant d'anys, eh? Vull dir, estem parlant d'un període bastant llarg des d'un punt de vista de tenim un problema i l'hem de solucionar. La cosa es va dilatar bastant. Això que deies, Joan Carles, del disc, de la música enregistrada com a, diguéssim, com a porta d'entrada als concerts, si no, i els que ens esteu escoltant podeu fer la prova ràpidament, imagineu-vos anar a un concert d'un grup que us agrada i escoltar tot de cançons que no podeu cantar perquè no han estat publicades i les escolteu per primera vegada a dalt de l'escenari. Diguéssim que seria prou estrany.

0: Passem d'un extrem a l'altre. Hem començat amb Sang Traït, hem anat a parar al mestre, Raimon, i ens n'anem a les últimes fornades. M'encanta... Clar, tu no pots... Tu has de ser eclèctic, Joan Carles. Vull dir, tu no pots dir, no, em caso només amb un gènere. Vull dir, per la teva perspectiva, tu has de ser eclèctic. I segon, segurament, la tercera peça que has triat avui és de les coses més noves que s'han editat a casa vostra.
1: Sí, sí, exactament. Pick-up sempre ha sigut una companyia transversal. Hem treballat tot tipus de gèneres musicals. Hem treballat música clàssica, sardanes, habaneres, cançó d'autor, pop-rock, etc. I amb aquesta transversalitat i amb aquests últims anys, el nou director de Pick-up, l'Albert López, va obrir un segell que es diu The Lyrics, per músiques més noves, més modernes, i una de les estrelles del segell de Lyrics és l'Scorpio, que és una dona sensacional, que va sortir de l'Eufòria de TV3, però és una noia que té una veu preciosa, que té un do d'interpretació impressionant. A mi m'agrada molt. M'agrada molt també el Sexen i molts altres grups que tenim amb el segell aquest de The Lyrics. Però he pensat que, com a tercera cançó, estava bé reivindicar l'Scorpio, que és una dona molt potent i del segle XXI.
0: Ara faré un comentari impopular, segurament, val? Però com que, mira, jo un ja té una edat i ja pot permetre's el luxe de dir segons què, compta amb el màxim respecte. Però és veritat que ja era hora que la música en català s'obrís a noves experimentacions. I faig un petit incís, eh? Dic això perquè durant molts anys, i els que ja tenim una certa edat, això ho hem viscut, hem viscut l'època dels cantautors, hem viscut l'època del rock català, amb grups que han anat entrant, sortint, grups derivats de... Però sempre amb unes línies, diguéssim, amb unes línies musicals com molt marcades i molt... anem a dir-ho així, molt similars, no? I a mi m'encanta quan puc sentir música... Anem a dir-ho així, ara se'n diu músiques urbanes, eh? Però música de ball, per exemple, escoltar música de ball en català. No? O escoltar rap en català, o escoltar hip-hop, o algunes altres músiques d'aquestes així com més modernes. No? Realment guanyem en riquesa, guanyem en poder.
1: Això que dius és molt important, perquè la llengua catalana és i ha de ser única, exclusivament una llengua. I com a llengua ha de ser per tot. S'ha de poder fer absolutament tot amb llengua catalana. I, si no, podem caure en aquell parany de que sigui una llengua de culte i prou. I això, malament rai. Si ens estimem la llengua, si volem que sigui una llengua potent i important, s'ha de poder fer tot amb la nostra llengua. I, des de música de ball, les músiques urbanes, el rock, el que faci falta, tot, perquè és la nostra llengua i avui ho fem, utilitzar la nostra llengua, el que sigui. I jo això en soc molt, molt defensor. I pensa que el tema de música en català, fixa't, quan surten els primers artistes que utilitzen la llengua catalana, hi ha una part de cançó melòdica, que hi ha Terranom, Emili Vendrell, després ve també amb la línia melòdica el Josep Guardiola, el Ramon Calduc, I a partir d'aquí és quan hi ha el renaixement aquest dels anys 60 de la cançó d'autor a imatge i jamejança de la cançó francesa. És allò, volien ser Jacques Brel, Leo Ferrer o Brassens, i ara aquí surten Zeja Jutges, surt Raimon i companyia. I de mica en mica es va expandint tot això, perquè després surten els que no estaven gaire d'acord amb la línia de la cançó d'autor clàssica, que és en Cisa, Pau Riba, l'Oriol Tramvia, etc., i fan el grup de folk, i ja fan altres coses. I d'aquí ja surt tota la música de Celeste, i anem obrint de mica en mica que tots els gèneres musicals puguin ser en català. I en aquest moment jo crec que ho són tots. jo crec que en català s'està publicant i s'està produint música de qualsevol gènere musical. I a més, aquesta és una de les coses que considerem tan importants que per això sempre hem volgut que Picap fos absolutament transversal a nivell de música. Perquè qualsevol tipus de música, la nostra llengua s'ha de poder editar i sobretot si és de qualitat.
0: De fet, és la garantia de... Ara que es parla molt, no?, dels usos de la llengua i que si el jovent no utilitza la llengua i tal, clar, en l'època de Sau, Sang Traït, Pets, Sopa de Cabra, totes aquestes bandes mítiques de la dècada dels 90, clar, totes tenen un denominador comú i és la llengua. Diguéssim, adscrites al pop-rock amb cadascú en el seu àmbit i amb els seus extrems, però recordem, per exemple, la polèmica amb Sopa de Cabra quan se li va acudir publicar un disc en castellà. La pedregada que li va caure a Sopa de Cabra, jo crec que és de... Diguéssim, és per recordar i per reflexionar sobre... diguéssim, el paper que ocupaven com a eix vertebrador d'una llengua, sinó d'una cultura en aquell moment determinat, no? I crec que ara, doncs, el fet que hi hagi artistes com Scorpio, però tu em posaves uns quants més, no?, damunt de la taula, Saxeni, grups d'aquest estil que tendeixen més cap a les noves tendències musicals, no? Home, doncs, és una reivindicació el fet que cantin en català, i és, en el fons, i encara vaig més enllà, no?, és normalitzar la llengua i és fer que aquesta llengua també pugui, i ara seré així com molt franc, que pugui sonar a les discoteques.
1: Naturalment, això és una cosa que he volgut fer sempre. De fet, també en els anys 80 es va arribar a publicar algun disc per discoteca. Nosaltres, recordo que en vam publicar un, que es deia Coconae, del Marc Volta, que el Marc Volta era... un cantautor que havia fet un disc de cantautor clàssic amb Hispavox, i després ell va voler fer el primer disc dance per discoteques. Era l'època que la moda era l'espagueti disco, i el Coconae anava una miqueta per aquesta línia. Un personatge important també del món de la música catalana, perquè a més aquest va ser el fundador, després ell va ser el fundador i editor de la revista Underrock, que... amb el temps, doncs, la va deixar a mans del Lletrau, però ell va ser el fundador.
0: Revista que, a més, també, ja que la posem aquí damunt de la taula i obrim les pàgines, també ha estat una revista que ha fet una feina incansable en la defensa de la música, en català, de la música en general, però de la música en català en concret. I quan parlem de música i parlem de música en català, a mi em ve al cap també una altra qüestió que crec que tu també pots donar-hi pots fer-hi algun tipus de reflexió, Joan Carles, i és la qüestió dels festivals de música. Vivim una saturació ja de festivals de música o els festivals de música són tan necessaris que és necessari que n'hi hagin tants?
1: Mira, jo no estic molt fart.
0: Ja en som dos.
1: Jo quan Picà feia management i jo personalment feia de manager d'alguns artistes i demés, la contractació era o els ajuntaments, també diputacions i moltes sales privades. És a dir, havia capital privat, havien empresaris que et contractaven per la seva sala de festes, la seva discoteca, el que sigui, i feien moltes actuacions d'aquesta manera. I després, a l'època del rock, doncs, imagina't, agafàvem camps de futbol i amb un parell de grups i omplíem el camp de futbol, etcètera, etcètera, etcètera. Els festivals, a part de que s'ha encarregat tot això, permetem que ho digui sense filtres, és una punyetera màfia. És un grup tancat d'empresaris que només volen programar lo seu i amb el que tenen interessos. I els artistes que estan amb managers o amb companyies que no estan dins d'aquest bloc mafiós no entren i no estan a cap festival. És a dir, que estan fent un mal enorme a una gran part de la música del país. I a més, tots aquests festivals es fan també amb suport i amb diner públic.
0: Clar.
1: La qual cosa és un autèntic escàndol.
0: Clar, de fet, aquests... Tens tota la raó, eh? Jo no havia arribat a aquesta conclusió, evidentment, perquè no sóc coneixedor del sector, però sí que és veritat que hi ha tota una sèrie de, diguéssim, d'elements sospitosos, no? Per què els festivals, tu mires la llista de festivals que es fan ja no només a Catalunya, sinó a nivell espanyol, per exemple, i, ostres, vas veient una successió de grups que sempre estan en els... Sempre hi són. Aquí, allà, més enllà, no? I si tu vas fent aquest creuament de cartells, te n'adones que, bueno, és una mica com un club d'amics, no? I llavors, clar, trobes, per exemple, no, la riquesa musical que tenim ara en aquests moments, que jo crec, i tu ho deies, no?, que és un moment especialment dolç pel món de la música. Home, doncs moltes vegades aquesta presència, anem a dir-ho així, catalana o del país, brilla per l'absència.
1: Sí, sí, és exactament així. Sí, nosaltres ens hem trobat amb casos de voler fitxar un grup que començava de zero i arribar a un acord verbal i abans de signar dir no signarem amb vosaltres perquè ens han dit que si estem amb vosaltres no podrem entrar en aquest o aquell festival. Molt gros. O et posaré un altre exemple amb noms i cognoms. 31 Fam, que els agafem de zero, els fem pujar l'èxit. Encara avui la seva cançó de més èxit és de Pickup, és Valentina, del segell de Lyrics. Molt bé, vam estar lluitant enormement amb tots els seus èxits perquè anessin al Canet Rock. No hi van anar mai. Se'n van anar de la nostra companyia, un dels motius era aquest. Quan ells se'n van de la companyia, 4 anys seguits estan al Canet Rock. No cal ser més explícit.
0: Com diuen en castellà, blanco i en botella. Hem arribat al final d'aquesta gent normal d'avui. Joan Carles, un plaer haver-te tingut aquí entre nosaltres i faig una petita picada d'ullet perquè la cançó que acomiada aquest programa d'avui és una cançó, que aquesta l'he triat jo, i és una cançó que segurament coneixeràs perquè és el No puc deixar de fumar dels Sau, precisament. Joan Carles, un plaer, moltíssimes gràcies i que en siguin 40 més, com a mínim.
1: Moltes gràcies a vosaltres pel vostre interès. Great.
0: I a tots vosaltres, oïdors, oïdores, que tingueu una molt bona tarda i ens tornem a escoltar la setmana vinent aquí, a La Gent Normal de Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. I a la plana de Lleida, l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I si aquesta arribada de milers de persones també obligarà a reforçar la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció sobretot a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentrarà un dels principals punts de congestió previstos. I parlem del temps i parlem que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Tarragona, de Barcelona, Girona i l'Empordà. Precisament, moment de revisar la situació meteorològica. Marc Jauregui-Fer.
2: Les darreres hores del matí i primeres hores de la tarda hem anat tinguent ruixats sorpresa que han anat afectant a diverses comarques, sobretot, per exemple, al Baix Penedès. Amb un migdia que ha tornat a fer calor, molta calor, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, on hem arribat als 40 graus a Castelló d'Empúries i per sobre els 39 a la Bisbal d'Empordà. Amb una tarda que hem anat tinguent ruixats, sobretot afectant al Pirineu, el gruix de les precipitacions arribaran de cara a les properes hores i afectaran, sobretot, al Pirineu més occidental. Demà dilluns començarem la jornada amb la presència abundant de molts núvols, sobretot a tota la franja de Ponent, i de fet, a primeríssimes hores no descartem que pugui aparèixer algun ruixat que pugui anar acompanyat de tempesta i que afecti sobretot al massís dels Ports i també a la serra del Montsià. Durant la jornada tindrem el pas de molta nuvolositat i a la tarda ens arribaran moltes més precipitacions que afectaran el Pirineu Occidental i una altra vegada a l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
1: I en plana internacional, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest diumenge que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat al juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no retirarà de la franja fins que, asseguren, Hamas sigui totalment desarmat. Recordem que a finals de juliol Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats de Gaza per al seu desarmament complet. I parlem d'esports i parlem de que el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup. Els blaugranes es van imposar en el primer partit al Nottingham Forest, però van perdre el segon per idèntic resultat. El pròxim compromís del Futbol Club Barcelona serà diumenge dia 16 a Basilea, a Suïssa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Fórmula Rubí Clàssics.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.
1: Clàssics, hits, dance, urban.
2: Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. A Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'ha incrementat la demanda i s'ha traslladat en els preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. El que també s'ha de tenir molt en compte és l'arribada d'aquestes persones que sobretot arribaran per carretera i això ha obligat a reforçar la mobilitat. Precisament des del Servei Català de Trànsit s'ha preparat un dispositiu especial amb especial atenció precisament a l'AP7, sobretot a partir de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i es concentra un dels principals punts de congestió previstos. A banda d'això, els experts segueixen informant i recalcant que s'ha d'utilitzar les ulleres específiques i homologades per mirar directament al sol i, sobretot, extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. I hem de parlar en plana internacional, i és que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit avui que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la franja fins que asseguren Hamas sigui totalment desarmat. A finals de juliol, recordem que Trump va anunciar un acord amb Hamas i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. I tornem a casa nostra i parlem de que el Departament de Territori ha rebut un total de 12.143 al·legacions al Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars. I més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. I també hem de repassar en el temps que el Servei Meteorològic de Catalunya manté avui activat un avís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb un nivell de 3 sobre 6 a una desena de comarques del litoral de Barcelona, Girona i l'Empordà. Hi ha successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Brunch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia, 16 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. Ja en esports, el Barça no va poder guanyar el torneig internacional Friuli Venezia Giulia Cup i va quedar en segona posició del triangular. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Fórmula Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Queden poc més de 72 hores per viure l'eclipsi total de sol del 12 d'agost i el fenomen ja fa dies que es nota més enllà de l'interès astronòmic. L'eclipsi també s'ha convertit en una oportunitat per al sector turístic i comercial. Precisament a Tarragona, hotels i càmpings ja afronten les últimes reserves amb una ocupació d'entorn del 95%. A la Plana de Lleida també s'està notant. Alguns allotjaments ja han penjat el cartell de ple i l'increment de la demanda també s'ha traslladat als preus. Passar la nit del 12 al 13 d'agost en un hotel pot arribar a costar 3 vegades més que habitualment en ple mes d'agost. I tot això davant d'un fenomen que es podrà veure poc més d'un minut. Els experts insisteixen en la seguretat, i és que no s'ha de mirar mai directament al sol sense protecció adequada, perquè pot provocar lesions oculars irreversibles. Cal utilitzar les ulleres específiques i homologades i extremar també les precaucions amb càmeres i telèfons mòbils. A tot això hi haurà molta mobilitat en aquell dia 12, i per això el Servei Català de Trànsit ha preparat un dispositiu especial, sobretot amb especial atenció a l'AP7, i en concret en el punt de Cambrils, on l'autopista passa de 3 a 2 carrils per sentit i s'esperen múltiples congestions. I hem de parlar del Departament de Territori, que ha rebut un total de 12.143 al·legacions del Plater, l'eina de planificació que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energies renovables a Catalunya. De les més de 12.000 al·legacions presentades, la gran majoria, unes 10.000, corresponen a particulars, i més de 1.300 han estat presentades per entitats supramunicipals i corporacions locals, mentre que unes 500 provenen d'entitats de la societat civil. Hi ha successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones durant la celebració del Branch Electronic Festival, que se celebrava aquest cap de setmana al Parc del Fòrum de Barcelona, i que ha plegat 26.500 assistents en el moment de màxima afluència. Segons el balanç de la policia catalana, 7 dels arrestats havien robat 74 mòbils i 3 més han sigut detinguts acusats de temptativa de furt de telèfon. A més, un dels detinguts està acusat d'un delicte de salut pública per possessió de drogues, un altre ha sigut arrestat per agressió sexual amb tocaments i un més per requeriment judicial perquè hi havia una ordre de detenció en contra seva. Precisament encara en plena de successos, un conductor d'un turisme ha mort aquest matí en sortir de la via i volcant un barranc a Fonollosa, al Bages. Amb aquesta víctima ja són 81 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I encara hem de parlar en plana internacional de que el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha advertit avui que rebutja el pla per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. Netanyahu assegura que no retirarà l'exèrcit hebreu de la franja fins que, asseguren, Hamas sigui totalment desarmat. I per últim, en esports, el Barça ha quedat en segona posició en el torneig internacional Fruili Venezia Giulia Cup. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula,

millor selecció musical a Fórmula Rubí. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Y hasta aquí, amigos oyentes de la Onda Local de Andalucía, nuestro programa Melismas, Acordes y Zapateo de hoy. Saludos cordiales de Juan José Jiménez Borreguero en la mesa de sonido, Chema Cejudo al micrófono. Hasta la semana que viene, si ustedes quieren, que lo pasen bien.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe
3: els
2: sobre...
3: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
4: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
5: Són les 11 de la nit.
1: Ràdio Rubí.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid.
3: Bona nit, companys. En punt les 10 de la nit, en aquesta sintonia, la de Ràdio Rubí, com cada dimarts, iniciem una hora intensa de música des del programa Long Play, on la música és la protagonista. Fent de companyia, qui et parla? En Xavi Baltà. I avui, per iniciar el nostre programa, una de les balades més reconegudes de l'era disco i el soft rock, publicada en l'any 1977, el senzill Emotions.

A la 9-9 amb 7 hem volgut iniciar aquesta nit de Long Play amb una música doncs suau, com és aquesta que interpreta la cantant australiana Samantha Sangs amb el suport vocal inconfusible, evidentment, dels Bee Gees. Va ser escrita per en Barry Gibb i en Robin Gibb, i originalment els Bee Gees la van compondre per la banda sonora original de la pel·lícula Saturday Night Fever, però finalment van decidir cedir-se-la a Samantha Sangs. Encara que Samantha era la veu principal, Barry Gibb hi fa unes harmonies en falset tan presents que molta gent la recorda realment com si fos una cançó dels Bee Gees. Va ser un èxit mundial, arribant al número 3 del Billboard Hot 100 en l'any 78, i 10 anys abans sonava aquesta cançó.

Doncs aquest so reconegut, evidentment, és de la banda de Liverpool. Estem parlant dels quatre nois, els Beatles, amb una cançó inclosa en el seu The White Album de l'any 68, que va ser escrita per en George Harrison. While My Guitar Gently Weeps, mentre la meva guitarra plora suaument, ha estat la segona proposta d'aquesta nit aquí a la ràdio, a la 997, la nit de Long Play. I justament aquesta cançó que comença a sonar, doncs, ens ve rodona, perquè arran doncs, de la missió Artemis, doncs, què millor que recordar i escoltar un tema del 69 de David Bowie, Space Oddity.

Space Oddity és un tema que està inclòs en el seu segon àlbum d'estudi que portava per nom el mateix nom, David Bowie. Està considerada una de les seves millors cançons. El gener del 2016, la cançó va tornar a les llistes després de la mort de David Bowie. Space Oddity va arribar al número 3 de l'iTunes el 12 de gener de l'any 2016. I ara mateix ens arriba la banda d'Eric Stewart i Graham Gullman des d'un àlbum que portava per nom The Original Soundtrack, una de les grans balades d'aquesta formació anglesa anomenada Ten CC, el seu èxit I'm Not In Love.

La lletra d'aquesta cançó revela un narrador negant-se en l'amor. Tens, sí, una formació conformada per 4 integrants, Graham Gulman, Eric Stewart, Kevin Goldley i Lol Cream, els quals havien composat i gravat junts durant 3 anys abans d'assumir el nom al 72 de la banda Tens, sí. Una de les seves cançons més importants justament és aquesta que estàvem fent sonar, I'm Not In Love, publicada en l'any 1975.

La ciutat de Glasgow, que el 5 de setembre del 45 veia néixer a Ol Stewart, cantautor escocès que ens va cautivar amb aquest àlbum publicat en el 76 i que portava per nom The Year of the Cat, on a més també trobàvem cançons tan importants com Home the Border i Lord Grenville. Aquesta cançó que dona títol en aquest àlbum va ser, en aquest cas, composada i cantada per Ol Stewart, i l'àlbum es va enregistrar en els estudis Abbey Road Studios de Londres al gener de l'any 75 amb l'enginyer de so i músic anglès Alan Parsons. Una gran cançó com aquesta altra que ara tot just comença a sonar.

Lewis Alan Reed, més conegut com Lou Reed, original del barri de Brooklyn, a Nova York, ens va cautivar amb aquesta cançó. Ell va ser un poeta, cantant, guitarrista i compositor de rock, considerat el pare del rock alternatiu, primer com a líder del grup de The Velvet Underground i més tard en solitari. Ens deixàvem 71 anys, però en l'any 72 publicava aquest àlbum en solitari que portava per nom Transformer, on hi trobàvem aquesta cançó Walk on the Wild Side, en el costat salvatge de Nova York. Va ser produït per David Bowie i Mick Ronson i llançat com un senzill que a més incluïa la cara B el tema Perfect Day. La cançó va rebre una àmplia cobertura a les emissores de ràdios, malgrat tocar temes tabú com les persones transgèneres, les drogues, la prostitució masculina i el sexe oral. Penseu que en els Estats Units la RCA, que era la seva discogràfica, va llançar un single utilitzant una versió editada en la que no es feia cap referència justament en el sexe oral. I ara més categoria, cançó estrenada en el 78 de la mà de Jerry Rafferty des del seu àlbum anomenat City to City, Baker Street.

Aquest tema ja en solitari del nostre protagonista, Jerry Rafferty, va ser el primer llançament després de les disputes jurídiques que van envoltar la separació de la banda Steel's Wheels en el 75. Rafferty no va poder presentar cap material nou durant 3 anys, en tant que no resolguessin unes certes qüestions judicials. Gaudint d'aquesta cançó, Baker Street, i del saxofonista Rafael Ravencroft, que és justament el que toca el saxofó. Més cançons, Cat Stevens, Morning Has Broken.

Aquesta meravellosa versió està inclosa en el seu àlbum del 71, Teaser on the Fire Cut. Estàvem escoltant Morning Has Broken per aquest cantant de folk anglès. És una cançó original de l'any 31 de l'autora anglesa Eleanor Fagerjohn i està inspirada en el poble d'Alphinstone, en aquest cas a Leith Sussex. És una cançó inolvidable que hem volgut recordar aquí al ràdio, com aquesta altra que ja comença a sonar.

The Music Died, American Pie. Estàvem escoltant la cançó de folk rock escrita pel cantant i compositor nord-americà Don McLean. Tracta sobre el dia en què va morir la música. Una cançó gravada l'any 71. Va estar dues setmanes al número 1 i la cançó fa referència a la història del rock and roll començant en el moment de la mort de tres grans músics en aquell fatídic accident d'avió l'any 59. Van morir Buddy Holly, Ritchie Valens i Big Bopper. I arriba fins a la dècada dels 70. Manquen 10 minuts per les 11 de la nit.

0: compartint tu i jo la nit des del teu programa.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

compartint tu i jo la nit junts, sharing the night together, sonant la música de la formació Doctor Hook des del seu àlbum del 78, Pleasure Pain. I ara, més bona música, fantàstica cançó dels Immaculate Fools, aquesta tràgica comèdia, Tragicomedy.

0: I amb la música dels Immaculate Fools, amics, hem arribat al final del Long Play. Si vosaltres voleu, dimarts vinent, a partir de les 10, tornem a seguir. Salutacions, aquí us ha parlat. Soc Xavier Baltà, bona nit, que descanseu.
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: És mitjanit.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí soc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val, ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: comencem el Portes de Treballar d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: British Granollers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si allò parlo d'anglesos, surt el British Granollers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets d'autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalà. Ojalà. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra, aquesta cançó entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? Uh-huh. La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, el regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé. A veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses al Google Maps...
0: Ràpidament.
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Sí. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja l'he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts. Has dit quan trigaríem? Tres minuts a tornar a sortir.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma. Vull anar més enllà, un nivell més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia ha de ser... telita, 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen pues, la llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho. Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas... Jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure... El control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu... A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai.
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Bueno, jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser reflectides i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens han situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1873 es perden enfront dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem anem a pams. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta estava composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la Força Aèria amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera. L'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions, ¿vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no pot ser.
2: I menys en aquest programa.
1: No, no, per
2: no
1: favor,
2: fos cas.
1: Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada al 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, Com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu. Va, mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El proceso de reorganització nacional.
0: Primer t'has sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno.
1: M'ha sortit precolinxi.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganització nacional.
0: Vale, vale.
1: Caracteritzat
0: perdoneu,
1: per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja està.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Ja, bueno, en fi, no, és horrible això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó,
2: és molt terrible.
1: Que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També, sí, sí, vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'escola de mecànica, m'ha de fer un cicle mitjà, doncs pues ja està, ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi, van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques... Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model i va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne anglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, pues, ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar

0: El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lami Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Ullas. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars bueno. Nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Va, en fi,
2: consideraven seu i...
0: Sí, sí, sí, reconquerir. Sí, no? Ells tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquesta de les Illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no?, per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a
0: exacte.
1: Fora per no mirar el que passa dins,
0: ah,
1: no?
0: Exacte.
1: Quin era el pla, o els plans previstos per les Illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sur, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Puerto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres de qualsevol reacció militar. Hòstia.
3: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims, aquests militars. Estaven...
1: Buscant un casus belli
3: sí,
1: de qualsevol...
3: Sí, ja està.
1: Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data, la base britànica de Grytviken...
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken...
3: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balanera abandonada i els assos ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la Secretaria de Relacions, va declarar que si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar... per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'Estat Major General va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Poses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estan negociant? Què?
0: Clar,
1: què? Una merda aquesta negociació.
3: Jo tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall. O sigui, la descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final ho he dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres

0: que va avisar al seu torn de Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 marines. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
1: És que els militars, quan s'animen, s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això? És a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
2: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
2: T'ha sortit.
1: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la marina argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
2: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? Aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona
1: fa por.
0: Feia molt. Quan va morir ser el seu marit.
2: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que va celebrar el seu amor, eh?
2: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
2: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. S'ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
2: Clar, és un cabell perfectament...
0: conservador britànic.
2: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Oh, amb els rulls.
1: Endavant.
2: Val, endavant,
1: Sergio. T'imagines quan vas a on?
2: A una residència d'avis.
1: Sí?
2: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat no? De l'ensurt. No.
1: No, només cal preguntar-li als miners. Exacte.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i 3 dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, eh? Ja veiem amb Israel, eh? Pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa. Just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb 2 programes majors. Canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets.
1: O sigui.
0: I renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
1: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La marina argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
2: Aquest ha fregat el pal.
0: Però ha entrat.
1: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació.
2: ¿Vale? Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
2: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent, tenia com sempre aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera, ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era, era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics,
2: no ens
0: que
2: oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas contra l'Argentina, no?
2: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
2: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80... Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
2: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a anell al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
1: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leech, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leeds també li va venir com a anell al dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leech, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
2: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
2: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
2: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Leech i Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leech, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no?, per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leech, tírale.
2: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a les Malvinas. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvinas, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La junta militar no havia analitzat gairebé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85. Però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, val a dir-ho.
1: Temazo que, després de 500, no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament, ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea, que aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda. Sí, sí, i no tenia, no sabia, doncs justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai, que no ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya, sí. Que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60 persones.
1: Com anem? Ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
0: Uau.
2: Hi ha ràdios sí, que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Home, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era la Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. I a més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha absurd tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: Sí, a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té. Qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que, evidentment, s'ha d'esposar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà. Aquestes generacions, evidentment, estan en un altre xip. I, no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Uau. Carai.
2: Bueno, o sigui, que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Ja, hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem.
1: Sí, aquí donem ara... de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja sé, és a silla. No, Thatcher...
0: Ostres!
1: És horrible.
0: Oh. Aquí també ha entrat tocar el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta això, anem a remar endavant. Ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia. Sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis de geopolítics com si el món fos una partida de risc. I dius, paio, no, això no va de quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és,
0: eh? Un de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Estava aquí jugant al estratego, tio, i fet un plan. Allà el Videla, salpa, tio, meteu unes trobes per aquí. Jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid la presa de control de l'arxipèlag. No? El governador Rex Hunt, que té nom de gos protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia
0: parant. Jo crec que la gent ja camina, eh?
1: Vinga, va.
0: Imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una burrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga! Ah.
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario per una banda i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate. Sí, sí. Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc.
1: Tachador i Surrenca.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa la ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de la ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, eh? Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
0: Pues va començar amb una batalla aeronaval. No? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
0: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, en la guerra de verdad funcionen, saps?
1: Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
0: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
0: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
0: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de parells en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
0: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cop. I a l'entrada de les portes hi van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
0: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant això, eh?
0: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les baixes argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a l'abast dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
0: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop de la nostra, del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí a fer els meus acudits.
1: I Albert Abril, comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut... que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonor a l'Auditori 1899 al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Et va fer molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la Ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.